0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertran, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada, la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau Bellvell, un nou, I come and go, m'escapo una estoneta i tot seguit torno com no.

0: Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes, a les 9 del matí, Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
1: El Sona Nou d'estiu, descobrim...
0: I els diumenges, també a les 9... Nota la veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró...
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant per fer
0: això. FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAF, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Go! Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
2: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: Simplificat.
1: Desubica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de...

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Londres, 1943. Els avions aliats surten cada dia, travessant el canal de la Mànega. Però molts no tornen. Els comandaments militars estan desesperats. Com poden protegir millor els bombarders? Encertar la resposta salvarà milers de vides.
2: Benvingudes i benvinguts, estimem les Mates, el podcast on les dades no són el que semblen. Bon dia, Laura.
3: Hola.
2: Bon dia, Albert.
4: Hola, bon dia.
3: Doncs mireu, avui us porto una d'aquelles preguntes que es fan sovint a les entrevistes de feina per llocs relacionats amb dades i optimització. Mireu, imagineu-vos això. Segona Guerra Mundial. Sou enginyers de l'exèrcit aliat i la vostra missió és reduir la quantitat d'avions bombarders abatuts per l'enemic. La majoria d'avions tornen amb les ales, els timons i el centre de l'avió molt castigats per impactes de bala. Quines parts cal reforçar per reduir baixes?
4: Home, on hi ha més forats, no?
3: Clar, de fet, quan en aquesta situació tu el que dius és, a veure, porteu-me tots els avions, analitzo a on els disparen i llavors allà on es disparin més, que són aquests tres llocs que he dit, doncs allà els hi poso unes xapes així de reforç i així encara que els disparin, doncs els hi costarà més abatre'ls. Vale, doncs això és el que tothom va pensar. Però l'Abraham Wald va veure-hi un error de base. En realitat, si tu et fixes en tots aquests avions, estàs estudiant només els avions que han tornat i els que realment han acabat abatent són els que ja ni els has vist, perquè han caigut por ahí, vés a saber, i tu ja no has vist com han quedat aquells. I, per tant, es preguntaven, i si els que rebien impactes a la cabina, als motors o a la cua, senzillament eren els que ja no tornaven? Per tant, lo perillós és que et fiquessin els impactes a la cabina, als motors i a la cua. Doncs clar, l'absència de forats era en realitat la dada clau. Era un cas que hi havia viatge de supervivència, és el que es diu, no? De no m'estic fixant en les dades que no tinc, que són les que realment em donen la informació. Però jo, com que el que veig és això, jo estic esbiaixat i ara em penso que sempre és que disparen en aquests llocs. Llavors, els avions amb forats a les ales havien sobreviscut, els altres no. Avui posem en valor el sentit comú, la lògica i l'experiència a l'hora d'analitzar dades. I parlarem amb algú que coneix molt bé el món de les dades i la tecnologia. Molt bé, doncs estem aquí amb el Josep Maria Ganyet i és una de les veus reconegudes en el desenvolupament de la intel·ligència artificial. Bon dia, Josep Maria.
5: Hola, bon dia.
3: Hi ha molta gent que li pregunta coses a la intel·ligència artificial, al ChatGPT, i que es creu aquestes dades que li dona. Llavors, o sigui, nosaltres hem de posar pensament crític aquí de lo que ens contesti una IA o ens ho podem creure amb fe cega o com ho hem de fer això?
5: Jo diria que nosaltres hem de posar pensament crític no en un entorn d'IA, sinó en general, a la vida, en qualsevol aspecte. Però ja que parlem d'IA, particularment en el terreny de la IA i particularment en el terreny de la intel·ligència artificial generativa. Uh-huh. Perquè d'intel·ligència artificial n'hi ha de molts tipus, importants des de finals dels anys 50, si voleu, des dels anys 40,
3: vale.
5: Hi ha molts tipus diferents. N'hi ha una que es basa en el coneixement dels experts, aquesta se'n diu simbòlica,
3: uh-huh.
5: I escolta, es troben tots experts i fan com si diguéssim una enciclopèdia, no? I això li ensenyem a un ordinador i l'ordinador pot prendre decisions en base a aquest coneixement que han sintetitzat d'experts. Però la que estem fent servir ara, la que ens és més útil i la que ha arribat a tothom i que s'ha convertit en un fenomen de cultura popular, és una que va al revés. En lloc d'agafar el coneixement de tots els savis que puguem d'un àmbit determinat, mm-hmm. agafem més el resultat del nostre comportament en aquests àmbits, és a dir, les dades. Dades que pot ser doncs, el que han publicat a internet, a Wikipedia, a Instagram, als blogs, als llibres que hem pujat, pot ser qualsevol tipus de dades. El que ha passat ara és que les màquines han sigut prou ràpides, prou potents i han tingut prou de dades com per llegir tot el que hi ha a internet i crear un model estadístic de generació de text. Això és bastant important.
3: Uh-huh.
5: Ho dic perquè això no és un sistema intel·ligent, sinó que és un sistema que literalment endivina la propera paraula que vindrà. D'acord amb què? D'acord amb com els fem servir nosaltres. Per tant, si entenem que això són generadors estadístics de continguts, entendrem que aquests sistemes no són intel·ligents i que el que generen és versemblant, però no té per què ser cert. societat i hem de posar molt, molt esperit crític i ser conscients de en què ens poden ajudar i en què ens poden perjudicar.
2: Abans has comentat que són models que s'entrenen a partir de la... o que estudien la conducta, la repetició. Per tant, és possible que tinguin biaixos en les respostes?
5: No és possible, és segur. O sigui, si el que hi ha a internet és un subconjunt del nostre coneixement, és a dir, d'aquell que hem sabut expressar en text o bé amb el nostre comportament, els likes d'Instagram, els likes, els loops, els que segueixes de música, els vídeos que mires, tot això, que no sigui un coneixement explícit. I, a més, és un subconjunt de la humanitat, la meitat de la població que estem connectats a internet, vol dir que no és pas el conjunt del coneixement global de la humanitat. Per tant, ja s'ha esbiaixat. Les societats són majoritàriament sexistes, masclistes, homòfobes i classistes, per tant, el resultat de la seva activitat i el coneixement reflectirà això. No? I llavors, per definició, estaran sempre esbiaixats. L'única manera d'arreglar això és que canviï la societat. No canviarem les dades, és a dir, canviar la societat.
2: Clar. I com s'entrenen els models, els nous models? Hem de ser curosos a l'hora d'introduir dades sensibles?
5: Sí, però això ja no és només per un tema d'entrenament dels models, és perquè, en general, quan nosaltres introduïm dades...

0: pels actors més joves que ens estiguin escoltant, que utilitzen la intel·ligència artificial generativa a les aules i que potser troben a l'abast una manera ràpida de fer els deures sense pensar-hi gaire, quin missatge els hi donaries perquè segueixin animats a aprendre?
1: Si ChatGPT, en general, ChatGPT, Google, Wikipedia, una calculadora, fent servir per aprendre, és bo. Jo que dir-li a ChatGPT que em faci un resum de la revolució industrial a Catalunya i que em doni les fonts d'informació, sobretot, recordem que aquests sistemes s'equivoquen, i les fonts d'informació, i ja les vaig a comprovar, i miro quines fonts són més fiables, i no. I en aquest procés jo estic aprenent, això és meravellós. I en canvi, a classe em diuen que fes un treball de 2 pàgines sobre la revolució industrial a Catalunya, i això li faig fer ChatGPT, i ho entrego tal qual, jo no he après res. Potser aprovaré l'assignatura, però no he après res. I un problema el tenim quan avaluem. Jo crec que cada cop més haurem d'avaluar aspectes més d'un gaire més humanístic, encara que estem parlant de tecnologia, demanar l'opinió, demanar quins valors o quina ètica aplicaries en aquests casos, no? I fer una avaluació segurament a classe de puny i lletra i o bé oral, mm-hmm. que no pas demanar un treball que no l'envien al Moodle, perquè això no té cap validesa. No té cap validesa, no per res. Perquè l'objectiu no és que hi hagi un altre treball sobre la revolució industrial a Catalunya, que ja n'hi ha, segurament, de molt millors llibres, molt millors que els que pugui fer qualsevol alumne. L'objectiu és que aquell alumne desenvolupi un pensament crític i aprengui uns continguts. La finalitat no és que ens facis treballs, la finalitat és que ens ajudi a aprendre.
0: Josep Maria, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
1: Molt bé, un plaer.
2: Què us ha semblat?
3: Ostres, doncs molt interessant. I també t'he de dir que m'he quedat amb ganes de jugar. Avui no hem jugat encara, Laura.
2: És que ara aquí era com una explicació que era real de la Segona Guerra Mundial, llavors també és interessant. I tot això que hem dit, o sigui, al final és l'estadística que ara s'està fent a les classes. Quan nosaltres érem petits, quasi no ens explicaven res d'estadística. I ara s'està veient que el món anirà per aquí. És a dir, qui més informació tindrà serà qui sàpiga analitzar dades, treure conclusions, fer tot aquest tractament.
3: Una estratègia.
2: Exacte. Uh-huh. I tot això serà superimportant. Però, bueno, ara que ja hem vist això, el concepte del biaix, voleu que us plantegi algun cas trampa d'aquests que has de pensar una mica...
4: Som-hi.
2: Vinga.
4: Perquè això sembla un escape room de mates.
3: Som-hi.
2: Doncs mira, us començo amb un problema que just, a més, me'l va plantejar un nen a mi. Que primer em vaig quedar com, a veure, que deu estar, on està la trampa, no? Mireu, l'enunciat diu: dos pares i dos fills van al bosc a collir bolets. Cadascun cull 5 bolets. Quants bolets tenen en total?
4: Doncs, dos pares i dos fills són 4 persones. Per tant, 4 per 5, 20 bolets.
2: Vale. Sí? Us quedeu amb aquesta resposta?
3: Sí, no?
2: Però aquí no hi ha molta trampa.
4: Bé, trampa aquí.
2: Ja us havia fet un spoiler de que tenia trampa. Llavors, aquí són d'aquests que dius, vale, clar, si jo agafo les dades, el que m'han dit és dos pares, dos fills, doncs 2 i 2, 4.
3: Tenim mostra del que han recollit?
2: Clar, però això ens en podem enfiar de que eren 5 bolets cadascú. Vale, però ara què podria passar? Si jo a més us dic que hi ha trampa, jo, per exemple, quan me'l va fer aquell nen, el primer que vaig pensar és que la paraula pares, com que podries incloure que són els meus pares, són dos, el meu pare i la meva mare. Llavors vaig pensar, potser és una trampa i és com si fossin dues famílies. I vaig pensar, potser és que dos pares vol dir dues parelles de pares. No? I llavors vaig anar per aquí i dic, vale, potser és que són 6 persones en total. I em va dir, vale, no volia anar per aquí, però bueno, seria una manera, és una bona cosa que algú pugui pensar així. De fet, la pista és, són menys persones, no més, sinó menys de les que havíeu pensat.
4: Ah, doncs, potser és pensar el que has dit al revés, no? Que la paraula pares fa referència als fills.
2: Què vols dir amb això?
4: Dos pares, pot haver-hi un dels pares, que és pare i fill alhora.
2: Ah, molt bona.
4: Perquè... Vale. És avi,
3: ja sé per on vas.
4: Avi, no?
2: Aquí tindríem un avi, un pare i un fill. Són 3 persones, però en realitat d'aquestes 3 persones, 2 són pares
3: i 2 són fills.

0: fills.
1: Dos són fills.
0: Sí, sí, està vale. Bé, ben
1: pues
0: trobat.
1: Doncs mira, aquests, i llavors així només en tres persones, i com que han collit cinc cada un, doncs serien 15 bolets. 15 bolets. Que dius, ostres, vaya xurrada, això no és un problema de mates. Sí. És com, vale, pensar en com utilitzes la informació. No tota la informació ve trivial i és tal qual el que tu t'has pensat a la primera. Llavors també està bé plantejar-se com les coses d'una altra manera. És buscar-li tres peus al gat, eh? Però bueno, és xulo pensar així, en el fons és com un joc.
2: Tres peus al gat, aquí hi ha algun repte de mates amagat.
1: Ja, és una expressió de nombres. Que, mira, hi ha una activitat que fèiem a col·le, que ara me'n vaig de guió, però que era de buscar relacions entre les matemàtiques i la llengua, i fèiem buscar als nens expressions en català o en castellà o en anglès que continguessin nombres. Per exemple, buscar-li tres peus al gat o formes geomètriques d'un triangle amorós. O sigui, saps? Hi ha com expressions que, a més, volen dir coses que utilitzen molts nombres. I
0: no?
1: Sí. Vale, llavors, tornem.
0: Nou repte?
1: Nou repte, va. A veure aquest. En una biblioteca universitària s'observa que la majoria de gent que porta ulleres és estudiant de ciències. Els d'humanitats tenen un 50% menys de miops. Conclusió?
2: Les ciències fan mal a la vista.
0: Que és la facultat de Medicina. I de tant estudiant acabat tots patint miopia.
1: Tampoc. Podria ser, eh? Perquè els de ciències inclourien els de Medicina.
0: Sí.
1: Però no, tampoc va per aquí. Però, i si resulta que els estudiants de ciències són els únics que hi passen 8 hores cada dia...
0: O sigui, és una mica com el dels avions, no? Que no hem comptat a tots els estudiants, sinó els que estaven a la biblioteca.
1: Exacte, perquè és com quan... O sigui, quan tu fas estadística, quan tu fas un estudi, tu vols respondre a una pregunta, però després hauràs de recollir dades. I el disseny aquest de com faràs per recollir les dades...
0: La mostra.
1: Et pot condicionar molt. És com el típic exemple, és que si tu vols saber, jo què sé... El tipus de música que li agrada més a la gent, no et pots plantar a fer l'enquesta a la sortida de la discoteca tecno
0: clar.
1: Del poble tal. Perquè, clar, tothom que surt per la porta, en teoria, li agrada aquella música. Saps? O a la porta del Liceu, és igual. O sigui, has de buscar aleatorietat en la representació. Clar, aquí, per exemple, doncs és el mateix. Si estàs només mirant la biblioteca, pot haver-hi aquí un biaix de que tota la gent que està allà...
0: Que els de lletres estudiem al bar i això ja ho sap tothom. Molt bé.
1: Exacte. Vale.
2: I ara on de meu, va. Una mica més tècnic, aquest. Es diu l'Institut amb millors notes.
1: A veure.
2: Tinc l'Institut A, té 10 alumnes. I 4 tenen excel·lent. L'Institut B en té 200, però només 30 amb excel·lent. Quin és el millor institut?
0: Clarament l'A, no?
1: Clar, perquè és 4 de 10... És com un 40% tenen excel·lent i en l'altre 30 de 200 és com un 15%.
2: Exacte.
1: Però clar, la teva mostra és molt petita. Potser que 4 tenen excel·lent de 10 no és molt representatiu. Això, per exemple, és un concepte de la variabilitat que és clar, si ho mires només d'una classe o d'una promoció, és com que et falten dades. Ho voldries mirar any rere any. Si any rere any la tendència és aquesta, llavors sí que pots treure més conclusions, però si només ho mires en una promoció, clar, aquells 4, pot ser que per casualitat siguin 4 que són molt bons en aquella promoció i que és igual el que faci l'institut, que aquells 4 trauran bones notes igualment.
0: També és veritat que si només n'hi ha 10 per classe, potser ja és que estan fent criba, no?
1: Exacte. O que és un poble molt petit o el que sigui i el mestre es pot dedicar més. Ves a saber, aquí entren moltes variables. Llavors, no és que puguis treure conclusions o no, però sempre has de treure conclusions i llavors preguntar-te com de fiable és aquesta conclusió. Això tampoc molta gent no ho diu, no? Quan fa això i diu, serien capaços de fer un titular de diari, no? El 40% dels alumnes d'aquest institut, tal... I és com, no és tan fiable. Llavors, i aquí hi ha moltes mesures que mesuren això. Com de fiable és la conclusió que has tret d'un estudi? I això, quan en el diari, les notícies, el que sigui, ens donen nombres estadístics, un molt bon exercici és mirar d'on en surt l'estudi, quina mostra van utilitzar, quantes vegades van repetir...
0: Contrastem les dades.
1: Exacte.
0: Qüestionem-ho tot, periodisme.
1: Tot això és important anar-ho entenent.
2: I ampliar la mostra és l'única manera de... estar segurs que és un bon estudi?
1: Clar, no té per què. O sigui, ampliar la mostra és una de les coses que... Aquí el que passa és que no és hem preguntat a 10 alumnes i 4 tenen excel·lent, sinó que posava que l'institut tenia 10 alumnes. Llavors ja no pots ni ampliar-la. Però suposem que és que has preguntat a 10 i 4 tenen excel·lents. Una de les coses és, doncs amplio la mostra, pregunto a més gent. Això és una bona opció, però també hi ha un altre concepte que és el de repetir l'experiment. Demano a 10 i em surt el 40%. Demano a 10 més diferents i a veure què em surt. I demano a 10 i demano a 10. I llavors, si totes les dades més o menys em queden al voltant del 40%, això em dona molta confiança, perquè estic fent l'experiment diferent a 10, a 10, a 10, i sempre em dona als voltants de 40. Vale, això em diu que aquell 40 és bastant fiable. Si quan ho faig, una vegada em surt 40, l'altra vegada em surt 10, l'altra vegada em surt 80, m'està dient que hi ha molta variabilitat en aquestes dades, i llavors aquell 40, o fins i tot fer la mitjana de tot això, no me'n puc enfiar gaire. Saps? O sigui, et dona molta seguretat que facis l'experiment diverses vegades que més o menys sempre et doni el mateix. Més que augmentar la mostra i fer-la només una vegada. Per tant, una dada no és mai bona si no sabem d'on surt i com s'ha obtingut. Ens pot enganyar sense voler.
0: A vegades la dada ens enganya, però no sabem què ens falta, no?
1: Sí, o perquè interpretem el món amb pressa. I les mates són, sobretot, una invitació a pensar amb calma.
2: I a riure, també, que ens agrada una dada, però encara més si té trampa.
1: Exacte. Va, i per acabar us portaré una última història curiosa. Però hem de marxar a Galícia.

0: D'acord, imagineu que estem a una ria de la Costa de Morte. S'hi donen les condicions idònies per la criança de percebes, que tots les teniu clares, no?
1: No, aviam, explica'ns una mica.
0: Doncs, per exemple, fortes batudes del mar, les onades xocant constantment contra les roques aporten oxigenació i renovació constant dels nutrients. Per tant, això és un bon lloc on criar percebes. La protecció contra els depredadors. Com que hi ha moltes onades fortes, els depredadors no s'hi poden parar i, per tant, no se'ls mengen. I, per tant, no hi ha quasi competidors que es mengin els percebes. Després, una altra cosa bona que pot tenir la zona és que hi ha roques escarpades i exposades a la marea. Sabeu que els percebes s'adhereixen frontalment fortament a les superfícies dures i per això busquen roques verticals o inclinades. Llavors es queden allà enganxats i d'allà no hi ha qui els tregui. I després, el fet de tenir aigües fredes també van molt bé. I clar, l'Atlàntic gallec, allà l'aigua, no sé si ho heu provat.
2: Freda.
0: Per tant, allà és ideal pel seu metabolisme i no hi ha canvis bruscos de temperatura. Perquè també si n'és canviant calenta, freda, tampoc aniria bé. Per tant, en teoria, era un lloc idoni per la criança de percebes. I llavors era, vale, què pot estar passant? Perquè sabeu què passava? Que no criaven. O sigui, els posaven i al cap d'un temps, quan anaven a collir-ne, no n'hi havien. Vale? Llavors era com, ostres, amb aquestes condicions fantàstiques, com pot ser que no n'hi hagi mai? Llavors van començar a investigar què podia estar passant. Llavors, fent proves de l'aigua, fent proves de la temperatura, mirant que si els nutrients no sé què. I totes les dades que recollien doncs sortien com adequades. O sigui, era lo normal i era com, doncs, quina cosa més rara. Això ens ho va explicar un profe a la universitat i no sé si hi havia com algun intríngulis més, però bàsicament el resum era aquest. O sigui, era tot idoni i resulta...
1: I analitzaven les dades, les comparaven amb altres ries o
0: sí,
1: per veure què era,
0: i no,
1: que era
0: i
1: diferent?
0: I tot estava normal, tot estava ok, i era com, ostres, no podem trobar la causa de per què aquí no hi ha percebes. I a la ria del costat, que té la mateixa aigua, la mateixa temperatura, els mateixos nutrients, el mateix tipus de roques, allà sí. Bueno, total, que llavors van dir, vale, doncs farem un cultiu, o sigui, com un cultiu intensiu, i tampoc, o sigui, posaven, o sigui, repoblaven molt més i tampoc. Llavors dir, a veure, què hem de fer? I llavors van dir, posarem analitzadors, persones que estiguin allà dia i nit, farem torns per veure si passa alguna
1: cosa,
0: bitxo que no ens esperàvem o jo què sé. I llavors, bueno, van fer torns i un equip de biòlegs es van posar allà a controlar-ho tot. I llavors no passava res estrany, però de cop i volta van començar a créixer els percebes i no passava res, o sigui, tot igual. I passava el temps, i van començar a créixer i a reproduir-se, i llavors, bueno, unes criances de percebes impressionants. I llavors van dir, aquí està passant alguna cosa. Llavors ja van començar a sospitar i crec que ho van resoldre posar, en comptes de posar les persones, posant càmeres, i van dir, a veure si és que el fet de que les persones estiguin aquí dissuadeixen d'algo. Llavors van posar càmeres com amagades, que no se sapigués, i van començar a baixar una altra vegada la producció. I sabeu què era?
1: Que els roben, no?
0: Exacte, o sigui, els robaven, i clar, o sigui, una anàlisi de biologia científica i tot, que no trobaven. I, de fet, el fet de posar els vigilants per recollir dades científiques, el que va fer va ser que els lladres aquelles nits no hi anaven. I llavors, després, quan van posar les càmeres, llavors sí que van veure que era gent que es tiraven i que ho anaven agafant.
1: Déu-n'hi-do.
0: Però és bèstia, perquè al final, clar, en aquest cas no s'estava morint ningú. Però una... O sigui, el del cas de la guerra, doncs sí, i és... Ostres, he de pensar una mica com out of the box, que diem a vegades, perquè si estic aquí encallat en recollir dades i l'aigua té la temperatura que toca i els nutrients que toca i tot, és com és que no puc trobar solucions i aquí hi ha un problema. I al final, ara anava a dir, tots els problemes tenen solució. Bueno, o no, perquè no és que la tinguin, és que la sàpigues trobar. Val? Llavors aquí és una manera de dissenyar experiments, dissenyar estudis... I què fas amb aquestes dades? I cada vegada serà més important...
1: El pensament crític.
0: Exacte, i saber-les gestionar. I les dades et diuen unes coses, però tu has de tenir el pensament crític per interpretar això i treure conclusions.
1: Especialment en temps d'intel·ligència artificial, com ens explicava abans el nostre company Ganyet.
0: Exacte.
1: Avui hem vist que l'estadística és pensar bé i no deixar-se enganyar per les aparences.
2: M'encanta això de veure el que no hi és. Com Walt, com els percebes, com la realitat mateixa.
0: O com els algoritmes que només veuen mitja pel·lícula. Calen més científics i més vigilants de percebes.
1: Moltes gràcies, Laura. Moltes gràcies, Albert. Ens veiem al proper capítol de Estimem les mates.
3: Estimem les mates, un podcast que et farà deixar d'odiar les matemàtiques. Bring the heat.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
5: Recupera aquest i altres podcasts a la plataforma La Xarxa Més. www.laxarxamés.cat
6: Aigua Freda, Aigua Múrcia, Dues Aigües, evidentment són noms de pobles que es deuen a l'aigua. Són els anomenats hidrotopònims i el mapa de Catalunya n'està ple. No podem dir que sigui l'element majoritari que dona nom als municipis catalans, però bé, sí que és un cas freqüent. Albert Turull, expert en toponímia de la Universitat de Lleida, quines fórmules adopten aquests noms?
7: Hi ha noms que són directament l'aigua. N'heu posat a la introducció alguns exemples, que és aigua més algun complement. No? És a dir, exemple, els típics aigua freda, no? Allà, el cavall entre el Vallès i Osona, o aigua tèbia, el Conflent, o aigua viva, n'hi ha dos, el Gironès i el Matarranya, a la franja de Ponent. O després formes concretes d'aigua. Per exemple, són ben evidents, no sé, la població del Mollanès dita l'Estany, o la població de Cerdanya dita riu, o la població del Tarragonès, que és la Riera, no? La Riera de Gaià. Per tant, l'aigua corrent o l'aigua estancada, tipus llac, estany, llacuna, doncs són freqüents.
6: I la gràcia és que, coneixent el nom del poble, fins i tot ens podem imaginar quina mena de recurs natural hi ha en aquella zona.
7: Sí, clar, per exemple, on hi ha aigua viva, doncs un lloc on l'aigua, per lloc, per l'indret orogràfic per on passa, doncs va més de pressa, va més corrent, no? I on sigui, i el lloc dit aigua freda, doncs perquè allà l'aigua devia tenir unes característiques especialment fredes, no? O al revés d'aigua freda, en aquest cas sense la paraula aigua, però és implícita, les poblacions, com a mínim quatre, dites Caldes, no? Caldes de Montbui, Caldes de Malavella, Caldes de Boillo, o Caldes d'Estrac, també dit en diminutiu Caldetes. Caldes és aigües, Caldes. Caldes, evidentment, vol dir calentes. I certament en tots aquests llocs no és gens casual. Hi ha manantials d'aigua que surt calenta, no? Realment calenta, i tenen també, per tant, arran d'això, en alguns casos des de molt antic, des de l'època dels romans, i això ho apreciaven molt, doncs banys termals, etc.
6: Avui al Quatre Gotes, la distribució de les activitats humanes en relació a l'aigua, i copsarem que no sempre hi ha un equilibri. L'accés a una font o un cabal important ha estat i continua sent motiu de disputes i de tensions. De fet, han desaparegut pobles sencers engolits per embassaments. Avui ens hi referirem, però sobretot ho farem per conèixer infraestructures que en un moment determinat semblava que s'havien de desplegar i que al final no van prosperar i que van quedar en un calaix. En aquest episodi del Quatre Gotes mirarem força al sud del país.

0: Quatre gotes.
1: Comencem el camí cap a Amposta. Avui volem parlar del riu Ebre, però abans pararem a Vilaseca. Ho farem a la Facultat de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili per parlar d'organització del territori. Fem una cosa. Mentre no hi arribem, dibuixem en quatre paraules el mapa de Catalunya.
2: Catalunya es divideix en dos àmbits de gestió de l'aigua. Si tracem una línia imaginària de nord a sud, la part occidental pertany a la conca de l'Ebre i la part oriental, tocant al Mediterrani, a les conques internes. Aquesta última unitat, on hi viu el 92% de la població, suposa el 40% del consum d'aigua del país. La conca de l'Ebre, molt menys poblada i que aglutina bona part de la producció agrària, concentra el 60% del consum. També és on hi ha més disponibilitat d'aigua. A les conques internes, la distribució dels consums és força equitatiu entre l'ús domèstic i el de les activitats econòmiques. No en totes les comarques es manté l'equilibri. Si al barcelonès el 68% del consum és dels habitatges i les zones comunitàries, al tarragonès el consum industrial i d'altres negocis supera el 76% de tota l'aigua consumida. I una dada més. Segons els registres de l'ACA, la meitat del recurs hídric dels municipis catalans prové dels seus recursos propis, rius, pous o mines.
1: Ens imaginem el mapa de Catalunya, el teniu al cap? Respon l'accés a l'aigua com està configurat el territori català? Les poblacions, les activitats econòmiques... Avui busquem resposta a aquestes preguntes amb el professor de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili, l'Òscar Saladier. Òscar, benvingut.
3: Hola, gràcies.
1: Vivim en un país equilibrat en aquest sentit?
3: No, en el cas de Catalunya, com en altres qüestions, hi ha un important desequilibri pel que fa a l'aigua en relació a la concentració tant de població com d'activitats socioeconòmiques, que en definitiva són les que utilitzen l'aigua. I està clar que hi ha una part del territori on hi ha la màxima concentració de població, que és l'àrea metropolitana de Barcelona i la zona litoral, on hi ha també les principals activitats econòmiques que utilitzen l'aigua, i per contra aquesta zona és on hi ha menys recursos, tant perquè la pluja és relativament escassa com tampoc hi ha... Els rius principals no van per aquesta zona, que serien les conques internes de Catalunya, i hi ha, òbviament, hi ha un determinat nombre d'aquífers, però, repeteixo, la concentració de població i d'activitats econòmiques presenta un important desequilibri si comparem conques internes de Catalunya amb la part catalana de les conques de l'Ebre, de la conca de l'Ebre.
1: Si han buscat solucions, la humanitat ha buscat solucions, s'han plantejat infraestructures per cobrir aquestes demandes. Actualment, després de l'experiència que hem tingut amb la última sequera, caldrien molts retocs per acabar d'equilibrar aquest país?
3: Bé, tradicionalment la gent mos ficava, no?, a l'hora de ficar les seves activitats socioeconòmiques i els assentaments, un lloc on hi hagués una mínima garantia de recursos naturals, i entre aquests un dels més importants, que és l'aigua. Però va arribar un moment que vam decidir que se prioritzaven altres qüestions, com pot ser el desenvolupament econòmic dels territoris, i que si després li faltava alguna cosa, com podia ser aigua, ja es portaria o ja es solucionaria. Això és en part el que va passar aquí al camp de Tarragona, quan l'arribada de la indústria química, l'arribada del turisme de masses i l'increment de la població, que ens vam trobar en un territori on la demanda era superior a l'oferta. I això es va solventar en aquells moments, a finals dels 80, començaments dels 90, en el mini trasbassament de l'Ebre. Per tant, davant d'aquests desequilibris, el que es pot fer és intentar solventar mitjançant l'aportació de nous recursos, que en part no em sembla malament, però per altra banda també el que hauríem de fer tant com a persones, ciutadans, com també a les diferents activitats socioeconòmiques que realitzem al territori, és de ser més eficients amb l'ús de qualsevol recurs, també amb l'aigua. És a dir, reduir el consum per tal d'obtenir el mateix producte o per tal d'oferir el mateix servei. El que hem vist és que, sobretot aquests darrers dos o tres anys, la reducció en la quantitat de pluja, l'augment en els consums, va fer que entréssim en segons quines zones amb situacions d'alerta. Hem de fer un ús eficient de l'aigua, hem de reduir els consums. Per altra banda, ara el que està fent la Generalitat és mirar, que ja ho va quan l'anterior gran sequera, la del 2007, si no me'n recordo malament, no, que va començar a pensar en la instal·lació d'un major nombre de plantes desaladores de l'aigua marina, ara aquest tema ho està retornant, però clar, les plantes desaladores també tenen les seves qüestions ambientals. Per tant, repeteixo, la qüestió de l'aigua hauria de prendre's com una planificació de caràcter sistèmica que engloba el conjunt del territori, no focalitzant únicament en un determinat tipus d'activitat econòmica, sinó, com dèiem, una visió de tot, del conjunt, per tal de prendre decisions de on cal reduir, com obtenir més recurs per tal de satisfer les necessitats, com a mínim, les bàsiques de la població, però, per altra banda, sense comprometre la qualitat d'aquesta aigua, perquè una qüestió és que no tinguem aigua, i l'altra és que, fruit d'algun ús o diferents usos, l'aigua disponible tingui una qualitat que no la fa apta per beure, per regar, pel procés que sigui.
1: Perquè, clar, la distribució de les activitats econòmiques pot acabar influint en la qualitat de l'aigua.
3: Sí, qualsevol activitat, fins i tot les fisiològiques, generen aigües residuals. I aquestes aigües residuals, el primer que s'ha de fer és mirar de reduir aquesta generació, i que després aquesta que es genera sí o sí, que no hi podem fer res, què en fem? Com la gestionem? Una qüestió és que retorni no massa contaminada, i l'altra és quin aprofitament podem fer d'aquesta aigua residual que es filtra per tal de que tingui menys impacte ambiental. No? És el reaprofitament d'aquestes aigües, òbviament no per segons quins usos, que potser necessitarà aigua potable, però per altres usos que la qualitat no és tan important, no? Que sigui tan bona, se pot reaprofitar. Quan parlem d'economia circular, potser no parlem, la gent no pensa en l'aigua, però amb l'aigua també. L'objectiu és utilitzar menys, en part perquè una part de les residuals se reincorpora al sistema. A més, és també el que s'ha de pensar, jo crec que més a gran escala, és en el reaprofitament o l'aprofitament directe de les aigües pluvials, no? Quina als pobles, a la majoria de les cases antigues, hi havia la cisterna on se reaprofitava aquesta aigua, no? Que hi ha la teulada, i si no recordo malament, me sembla que era en els mesos que porten R, que es podria aprofitar, quan els mesos de l'any no porten R, després no pot entrar aigua a la cisterna. Doncs bé, instal·lacions que permetin l'aprofitament d'aigües pluvials, això es pot fer més en edificis nous, però que aquests edificis nous, a més del reaprofitament de les aigües pluvials, també faci que una part de l'aigua no vagi directament a la claveguera, sinó que dintre del mateix edifici, sigui de residencial o sigui d'alguna activitat socioeconòmica, se reaprofiti per usos que permetin l'ús d'aquella aigua.
1: La distribució territorial, d'acord amb l'accés, aquests desequilibris que dèiem, també han provocat tensions en el territori justament per satisfer aquesta demanda.
3: Sí, per un costat se busca, quan transportes aigua d'un lloc a l'altre, i aquí els dos casos més clars que tenim són el del transvasament de l'Ebre a Camp de Tarragona i bona part del Baix Penedès, i l'altre que és més petit però que últimament també està molt tensionat, que és el del Ciurana-Riudecanyes, fa que quan hi ha més demanda que oferta, doncs bé, algunes necessitats no queden cobertes, necessitats de caràcter humà, antròpic, però també del punt de vista dels ecosistemes, no? El riu Siurana, el seu tram més enllà de l'embassament, doncs el cabal d'aigua és mínim i, per tant, hi ha uns ecosistemes que es veuen afectats. Per tal de resoldre aquesta situació, repeteixo, les activitats econòmiques han de deixar de ser tan dependents de recursos que venen de relativament lluny o no massa a prop, per tal de que també a la zona, a la conca on se troba aquest recurs, se'n puguin veure beneficiats o com a mínim no es vegin perjudiciats tant activitats econòmiques com l'ecosistema natural. Ara, això porta una sèrie de negociacions per tal de buscar, entenc, lo mal menor, no? I que les repercussions negatives no afectin únicament a una de les parts. I per això estan els polítics, per intentar que les parts s'asseguin i discuteixin i arriben a un consens. En el cas del Camp de Tarragona del Baix Penedès, en relació al trasbassament de l'Ebre, ja no al mini trasbassament, penso que cada cop hauríem de ser menys dependents d'aquest trasbassament, no? Mitjançant recursos propis, mitjançant reaprofitaments i mitjançant l'eficiència, per tal de que aquesta aigua, que bueno, és que a la Conca de l'Ebre l'aigua van sobrats. No, això no és cert, òbviament, potser en tenen més que el camp de Tarragona, però ja sabem que aquests últims anys hi ha hagut zones de les conques de l'Ebre del Parc Català de la Conca de l'Ebre, que també han tingut restriccions d'aigua, i ja sabem quina és la situació al tram final de l'Ebre, el delta de l'Ebre, la seva vulnerabilitat en relació a un cabal menor, menor arribada de sediments, i amb la subsidència dels sediments, més la pujada del nivell del mar, doncs el seu enfonsament o que bueno, està en risc, com a mínim, el delta tal com el coneixem actualment. Per tant, el Camp de Tarragona i el Baix Penedès hem de mirar de reduir aquesta dependència de l'aigua que ens ve d'uns quants quilòmetres més al sud-oest de Catalunya.
1: Pot ser agosarat, però en aquesta mirada al futur arribarà un dia en què ens haguem de plantejar un decreixement? És a dir, que no podem seguir creixent demogràficament amb activitats econòmiques d'acord amb aquesta oferta d'aigua que estàvem comentant?
3: Bé, digui decreixement, digui reducció, però sí, hi haurà processos que potser no podran créixer més enllà del que estan creixent ara i, per tant, a l'hora de planificar, per això molt al començament parlava de la planificació territorial, que inclou no únicament la de caràcter ambiental, sinó també la urbanística, la relacionada amb l'aigua, amb l'energia, el que vulguis, ha de tindre en compte totes aquestes variables. I a l'hora de decidir aquest territori cap a on ha d'anar, no únicament tindre en compte els beneficis de si s'instal·la una determinada activitat o si creix en població, sinó també en quins recursos comptem o d'on han de vindre els recursos per tal de satisfer les necessitats d'aquelles activitats socioeconòmiques i les necessitats de la població resident més la fluctuant, el que fluctua, d'aquell territori. Això no vol dir que haguin d'estar aquí i no haguin de fer res, però abans de prendre decisions val la pena potser fer un pas enrere per tal de, amb una visió global del territori, a qui correspongui, que són els polítics, que gestionen el territori, però, òbviament, amb la participació de la resta d'agents que tenen competències o tenen interessos, no? Doncs també diguin la seua i que aquests polítics, amb el model de governança que consideren oportú, acabin prenent les decisions per tal de què? Per tal de que el model de desenvolupament del territori del qual són competents sigui més sostenible. I què vol dir el desenvolupament, o com ho entenc jo, desenvolupament? Desenvolupament ho entenc com a qualitat de vida. Els polítics, els gestors del territori, el que han de fer és garantir la qualitat de vida de les persones que resideixen al territori d'on ells són competents.
1: Òscar Saladí, aquesta crida que quede feta. Moltes gràcies per atendre'ns.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Quatre gotes.
1: L'Ebre és el gran riu de Catalunya. En bona part, el Camp de Tarragona en depèn amb el que es va anomenar el mini transvasament arran de la creació del Consorci d'Aigües de Tarragona.
2: El Consorci d'Aigües de Tarragona té una concessió de gairebé 95 hectòmetres cúbics d'aigua anuals de l'Ebre. Un riu que al seu pas per Tortosa té un cabal de mitjana superior als 8.000 hectòmetres cúbics cada any. El 2024 va distribuir més de 74 hectòmetres cúbics d'aigua a 69 ajuntaments consorciats i 27 indústries. El pes del consum dels pobles i ciutats va ser més gran que el de les activitats econòmiques. El repartiment és el següent. El 67% de l'aigua consumida va ser la que es va distribuir als ajuntaments, mentre que la indústria va representar el 33% dels consums.
1: L'aigua de l'Ebre es transporta en moltes poblacions del Camp de Tarragona per satisfer demandes industrials i també d'ús de boca de municipis on no està bé garantida. Nosaltres fem el camí contrari avui. Anem cap a Amposta perquè ja es compleixen 25 anys des que la Plataforma en Defensa de l'Ebre va néixer per dir no al transvasament. Hem quedat amb la seva portaveu. Les tensions per aquesta aigua continuen existint? Es viuen com una amenaça les noves captacions? Va, arrenquem. Ja ens espera la Matilde Font, que és la portaveu de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, però per anar fent una mica de context, preguntem-li a un dels artistes que s'ha significat en favor d'aquesta lluita, és el Josep Bordes de Papet i Marieta. Li envio un missatge. Josep, estem baixant cap a Amposta. Ens pots fer 5 cèntims del que ha estat aquesta lluita? Tu que l'has viscut des de dins, com explicaries aquest moviment social?
4: És un moviment que naix, diguem, d'esta idea ecologista, però que al final s'ha acabat convertint en una senya d'identitat de tot el poble ebrenc, en el sentit de que ha sigut un moviment que ha unit i uneix totes les persones de les Terres de l'Ebre, i a més crec que és un moviment molt transversal, en el sentit de que no depèn de cap ideologia política. O sigui, és un moviment que aglutina tot tipus de sensibilitats polítiques, socials i personals, i crec que ha sigut, de fet, un gran element integrador entre tota la gent de les Terres de l'Ebre. I, malauradament, han anat tenint diversos episodis, així com han aparegut noves amenaces. S'han anat guanyant batalles, però de tant en tant surt alguna amenaça, doncs, perquè algun govern de torn torna a amenaçar que voldrà agafar aigua de l'Ebre. I, malauradament, penso que aquest moviment està pronosticat i predit perquè dure molts anys, i dura molts anys encara la Plataforma en Defensa de l'Ebre, conjuntament amb la ciutadania, haurà de fer accions i haurem de continuar lluitant, perquè tothom sap que l'aigua cada vegada és un bé més preuat i serà un cavall de batalla, malauradament i paradoxalment, dura molts anys.

0: Enguany es compleixen 25 anys des de l'aparició de la plataforma en defensa de l'Ebre. Va ser als anys 2000, arran del pla hidrològic que preveia el transvasament de l'Ebre cap al nord, cap al sud, i ara se'n compleixen, com dèiem, 25 anys. Per això hem volgut venir a Amposta per parlar amb la portaveu de la plataforma, Matilde Font. Benvinguda al programa.
1: Hola, molt bon dia, moltes gràcies.
0: Dèiem, aquesta lluita 25 anys enrere és una lluita de passat o també de present?
1: Encara és vigent, perquè el problema dels transvasaments de l'Ebre i de cada vegada més de tracció de l'aigua del riu per fer regadius, per fer noves urbanitzacions, per fer més grans segons quines ciutats i això, això encara no ha passat, d'això encara ho tenim damunt de la taula i els sediments encara continuen sense arribar al delta, que és el que en definitiva acaba patint més tota aquesta política hidrològica que té el govern espanyol. Per tant, és vigent.
0: Clar, a menys cabal de l'Ebre, menys sediments que, en definitiva, van a parar a la desembocadura i, per tant, a consolidar aquest delta.
1: Bueno, a menys cabal, menys possibilitat que els sediments que se van arreplegant en tota la zona, en tota la conca de l'Ebre, arriben fins al delta de l'Ebre. Però no és només cabal que necessitem líquid, cabal d'aigua, que evidentment se necessita, sinó que també necessitem que tots els sediments que estan retinguts en totes les infraestructures i en tots els embassaments que n'hi ha en tota la conca de l'Ebre, que són quasi 200, no? Que aquests sediments arriben aportats per la força de l'aigua del riu fins al delta. En definitiva, el que necessitem per mantenir el delta és que tota la dinàmica fluvial normal que teníem en tots els milers d'anys passats continuï endavant. I això vol dir que tots els sediments retinguts arriben també fins al delta arrastrats per l'aigua del riu.
0: Ens deies, la inquietud o la lluita per l'Ebre es manté viva, però el cert és que ara mateix no se'n parla de transvasament.
1: De transvasaments com en aquella època de l'any 2000, no. O sigui, el transvasament ara és una paraula prohibida, fins i tot dins dels nous plans hidrològics que trau la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. Ara se diu de tres maneres, se diu transferències, se diu venda d'aigua, se diu de tres maneres, però en definitiva el que és el concepte de transvasament continua damunt de la taula. I com continua? Doncs de tres maneres molt més civilines, com per exemple són els canals de regadiu que nosaltres considerem que s'hauria de fer una moratòria i que no s'haurien de tirar endavant, no? No s'haurien de posar en marxa. I, en definitiva, quan tindran tots aquests canals en marxa, que tindran un volum d'aigua important concedit, passarà que no n'hi hauran regants suficients com per utilitzar-los i llavors tindran uns sobrants, entre cometes, d'aigua que, d'alguna manera, per fer rendibles aquests canals, els hauran de vendre. A qui els vendran? Als postors. Qui seran els postors? Segurament les urbanitzacions, les grans ciutats, que necessitaran aigua per problemes de sequera, pel canvi climàtic i tota la problemàtica que tenim, i llavors acabaran venent l'aigua per mig d'aquests canals i per aquestes concessions de regadius a totes aquestes urbanitzacions i totes aquestes àrees metropolitanes.
0: Del que sí que se'n parla a Catalunya és de la interconnexió de xarxes de les conques que conformen el país. Vostès, en relació a aquest projecte, com s'hi posicionen?
1: Nosaltres, evidentment, estem en contra de qualsevol interconnexió de xarxa entre conques, siga dins de Catalunya, siga fora de Catalunya. Perquè, en definitiva, una interconnexió és un transvasament. I sempre han dit transvasaments, no. Per què? Perquè pensem que cada riu té la seva pròpia conca i cada riu ha de funcionar autònomament perquè ha de... Un riu no és només un lloc que porta aigua, sinó que també té tota una funció mediambiental i tota una biodiversitat al voltant que han de mantenir. I la interconnexió entre el CAT i el Ter Llobregat, que és el que d'alguna manera pretén la Generalitat de Catalunya i ho pretén per mig de la desaladora del Foix, que diuen ara que abans era la de Cunit-Cubelles, és la mateixa, nosaltres estem totalment en contra, perquè aquesta és just la baula que necessiten per poder fer aquesta interconnexió d'una manera ràpida i fàcil.
0: en qualsevol cas es desmarquen, podríem dir, de la idea tradicional del transvasament, perquè diuen que és una connexió que s'ha d'entendre en els dos sentits i que pot equilibrar els dos costats de la balança en cas d'una situació d'emergència.
1: Sí, però això és un discurs que és molt, molt enganyós, perquè tots sabem que interconnectar la xarxa de l'Ebre en el Ter Llobregat, això suposa que sempre se traurà aigua de l'Ebre, perquè en definitiva, de moment, mentre no canvien les coses, és el riu més capdalós que tenim. És molt difícil, per no dir de moment impossible o improbable, que aquí al sud necessitem aigua del Ter Llobregat que mos la porten cap aquí. Si no és que se'ls hi trenca la canonada als del CAT i a Tarragona i a l'àrea metropolitana de Tarragona no tenen aigua i llavors es l'han de portar del Ter Llobregat. Però llevat d'aquesta circumstància, i en aquesta circumstància, com seria una cosa molt temporal, suposem que podrien estirar dels pous de l'àrea del Camp de Tarragona, que els tenen en bon estat després de tots aquests anys de transvasament del riu Ebre cap allà, per mig del CAT.
0: Perquè el pla de futur per al Delta i el riu Ebre, quin hauria de ser en aquest context de canvi climàtic, de pujada del nivell del mar, d'aquest entorn natural cada vegada més fràgil i que ho veiem, per exemple, després de les tempestes?
1: Mira, quan va haver el Glòria, el Ministeri, com va ser tan evident que el Delta patís i que el Delta està en molt mal estat, el Ministeri va dir que en un any, bueno, que a final d'aquell any, no, tindríem damunt de la taula un pla de protecció del Delta de l'Ebre. A aquestes altures encara no el tenim, aquest pla. I aquestes són les mesures que sempre acaben fent, que és no res. Ara diuen que estan fent baixar sediments, estan estudiant-ho, que tot això s'ha de fer, eh? Que estan estudiant-ho a veure com, però ja portem molts anys de retras i el que haurien de fer és, en lloc d'invertir tants diners en nous regadius cada vegada que trauen un pla hidrològic, hauríem d'invertir més diners en com baixar aquests sediments i com mobilitzar-los i fer-los arribar fins al delta i no pensar tant en regadius, regadius i més regadius. En definitiva, en l'últim pla hidrològic n'hi havia 2.000 milions damunt de la taula per a nous regadius, que se diu pronte, i no arriba a 20 milions per a la defensa del delta de l'Ebre. Trobem que entre 2.000 i no arriba a 20, la diferència és molta. I aquí és on queda clar quina és la importància per a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre que té el Delta i per al Ministeri, que en definitiva és el que està per damunt de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre.
0: Matilde Font, portaveu de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, gràcies avui per fer-nos d'anfitriona aquí a Amposta i per haver participat al programa.
1: Moltes gràcies a vosaltres per la vostra atenció i per tindre present el riu i el Delta.
2: Estàs escoltant el Quatre Gotes. Una mirada al futur de l'aigua.
0: Ens queda clar que el moviment en defensa de l'Ebre es manté alerta a nous moviments i el missatge que ens transmeten per enviar cap al nord és que el Camp de Tarragona hauria de començar a dependre menys de l'aigua de l'Ebre, optant per altres recursos propis o per la regeneració, per exemple. Si ens seguiu acompanyant en aquest camí, veurem que sí i que no. És a dir, hi ha projectes en els dos sentits, perquè mentre alguns dels grans consumidors preveuen disminuir força la demanda, hi ha un grapat de poblacions, petites, també activitats econòmiques, que volen afegir-se a la xarxa del Consorci d'Aigües de Tarragona i ens han explicat per què. Abans, però, us dèiem inicialment que parlaríem també d'infraestructures que havien de ser una realitat, però que es van quedar tan sols en un projecte. N'hem parlat amb el periodista Òscar Palau, coautor del llibre La Catalunya Emergida, que recull tot allò que va quedar sota els pantans catalans. L'hem cridat, com dèiem, per fer un exercici diferent. És a dir, al contrari, que ens expliqui aquells projectes fallits que han anat trobant en el recorregut que ells han fet per treballar la seva publicació. El punt de partida diu que l'hem de situar a Reus.
3: El primer projecte de pantà que hi ha a Catalunya neix de l'Ajuntament de Reus, que Reus doncs, és conscient a fins al segle XIX que té un dèficit d'aigua, que no pot abastir la població amb aigua de boca i que necessita doncs, emmagatzemar-ne. Llavors, aquí encarrega doncs, a tres enginyers, entre els quals, per cert, doncs, hi ha un expresident de la Generalitat, Francesc Macià, molt abans, òbviament, que ho fos, doncs, els encarregueu un estudi per dir bueno, com podem com podem resoldre aquest problema que tenim amb l'aigua doncs, a Reus, que de fet també el pantà de Riudecanyes cada dia que també neix per, no només per aigua de Reus, sinó també pel rec de tot el que és el Camp de Tarragona. I ells són els primers a dissenyar, a indicar alguns pantans, com el pantà de Riudecanyes, per exemple, que és el primer doncs, que es comença a construir a Catalunya, no el primer que s'acabe. I després en assenyalen més en aquest primer pla, diguéssim, que ells hi tenen al cap, que són un pantà que és el de Foix, que també s'acabarà fent, però, per exemple, també un pantà al Francolí, que aquest no s'ha acabat fent mai a la vida.
0: I aquí és on volíem arribar. El Francolí havia de tenir un embassament al llarg del seu curs.
3: Des del primer pla de pantans que s'aprova a Espanya, a l'estat espanyol, el 1902, hi figura, i va figurar, diguéssim, d'una manera o altra, amb diferents ubicacions a la vall del Francolí. Inicialment eren més properes, diguéssim, a Pico Moixons, després a la presa es va traslladar més abans d'entrar a la riba, després fins i tot va anar una presa a la vall de Montblanc, va tornar a la riba. Aquests projectes van estar sobre la taula gairebé en tots els règims polítics del segle XX, amb la Mancomunitat, amb Primo de Rivera, amb la República, amb Franco, i no s'acabaria fent mai.
0: I per què es va descartar?
3: Es van prioritzar altres alternatives perquè el pantà del Francolí en aquest cas era per abastir Tarragona i en aquell moment es va decidir apostar pel que avui, diguéssim, abasteix l'aigua l'àrea de Tarragona, que és l'aigua de l'Ebre.
0: L'Òscar Palau, però, també ens apunta que el fet que el pantà de Vilaver a la Conca de Barberà no prosperés va tenir conseqüències.
3: Que els pantans durant molts anys van ser una llosa per molts territoris. En alguns casos aquesta llosa es va acabar, una espasa de Damocles, diguéssim, que es va acabar, doncs, una guillotina que va acabar caient, però en altres casos, com un cas molt, diguéssim, molt clar, és el de Vilaverd, que Vilaverd, doncs, era un poble afectat de ple per aquest pantà del Francolí que va existir sobre el projecte, sobre el paper durant molts anys, i durant aquests anys molta gent no s'hi va fer res en el seu poble, de cap obra, perquè tots estaven, doncs, ja, diguéssim, resignats a marxar del poble, i resulta que, doncs, que quan es va descartar el projecte d'un pantà al Francolí i va arribar la democràcia, el poble caia a trossos perquè ningú s'havia fet obres a casa durant molts anys. I llavors això, mira, és una perspectiva també curiosa, però que també que remarca aquesta angoixa que durant molts anys molta gent va patir per si doncs, casa seva quedava afectada pels pantans catalans. En aquest cas va ser un dels pocs casos, diria jo, que no va tirar endavant.
0: Finalment, com deia, Tarragona opta per l'aigua de l'Ebre. Podríem dir que el gran transvasament de l'Ebre no va arribar a produir-se, però sí que aquesta aportació cap al Camp de Tarragona es coneix com el mini-transvasament. I això ens connecta amb un altre embassament, que sí que existeix, però potser no de la manera ni amb els resultats esperats.
3: Es construeix l'embassament del Gaià, que el fa Repsol per abastir, diguéssim, la indústria petroquímica, però que ja està pensat, està sobredimensionat, està molt sobredimensionat sobre el que necessitava, perquè ja es va fer pensant que seria un primer pas, un primer dipòsit, doncs, perquè l'aigua de l'Ebre arribés o fes una primera parada en el seu camí cap a Barcelona. Queda molt sobredimensionat perquè un riu com el Gaià no baixa gaire ple normalment. Llavors, queda una estructura molt més ampla del que es necessita, i de fet avui en dia hi ha projectes que fins i tot aposten perquè la presa doncs, es desmantelli o fins i tot diguéssim, es rebaixi uns quants metres, perquè no, ara avui només hi ha necessitat una mica pels regants del voltant del Tarragonès, però no gaire més enllà.
0: Si bé al Quatre Gotes tenim voluntat de projectar les reflexions a futur, mantindrem encara la mirada al passat, perquè el context històric ens pot anar bé per saber on som i d'on venim. I és que no som els primers que hem de fer front a cicles de sequera. Tot indica que seran més freqüents i també és cert que ara estem més preparats. Aplaudim les innovacions tecnològiques, però aquí al Quatre Gotes no volem menystenir tampoc els coneixements que han passat de generació en generació. I que qui sap si algunes solucions de segles enrere ens podrien arribar a ser útils d'aquí a uns anys. En el pròxim capítol revisitarem el que hem anomenat els temps de misèria.
2: Quatre Gotes, una coproducció de La Xarxa i l'Espluga FM Ràdio, amb el suport de l'Espluga Audiovisual i la col·laboració del Port de Tarragona, el Museu Terra i el Consorci d'Aigües de Tarragona.
4: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta matinada un home presumptament relacionat amb la mort violenta d'una dona al districte de Sant Martí de Barcelona després que s'hagi entregat en una comissaria de la capital. La víctima va ser localitzada, ferida de gravetat, en un pis del carrer Andrade i va morir hores després, mentre la investigació continua oberta per esclarir les causes dels fets. Amb aquesta ja són 4 les víctimes de violència masclista durant aquest 2026 a Catalunya. I en clau política, el govern espanyol ha concedit l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, i li ha rebaixat la pena de presó de 4 anys i mig a 2 anys, evitant així el seu ingrés a presó. Es mantenen, però, els 13 anys d'inhabilitació i també la multa de 36.000 euros imposats per la condemna per prevaricació i falsedat documental en les contractacions irregulars a la Institució de les Lletres Catalanes. I el Departament d'Educació ha signat un acord amb patronals i sindicats de l'escola concertada per millorar les condicions laborals dels professorat entre el 2026 i el 2031 amb una inversió de 118 milions d'euros. El pacte preveu reduir progressivament les hores lectives, avançar també la cobertura de les baixes al 7è dia i millorar les retribucions dels càrrecs de responsabilitat amb l'objectiu d'apropar les condicions dels docents de la concertada als de la pública. I a banda, pel que fa a aquesta darrera, el govern ha aprovat també un nou complement salarial per al personal docent de la pública, que serà de 50 euros mensuals aquest 2026 i augmentarà progressivament fins als 170 euros mensuals al 2029, tal com ja es va pactar al mes de maig. També ha ampliat, volíem dir, complement per més dedicació lectiva a diverses especialitats amb manca de professorat i ha reconegut també les dinamitzadores d'educació inclusiva com assessores tècniques docents. I pel que fa a la mobilitat, de moment situació tranquil·la, amb retencions a les rondes de Barcelona, la C32 i a la 2 a Cornellà de Llobregat, també a l'AP7 a Barberà de Vallès i finalment a la C58 a Barcelona. I a banda, Protecció Civil manté activat el pla Infocat davant un nou episodi de calor que incrementa el risc d'incendi forestal amb previsió que el dissabte s'assoleixi el nivell màxim de perill. Els agents rurals activaran el nivell 3 i 4 del pla Alfa en nombrosos municipis mentre es mantenen les restriccions també d'accés a diversos espais naturals. A més, el Procicat també està en alerta per la previsió també de calor extrema amb temperatures que podrien superar els 40 graus a Ponent i també al Prepirineu. I el Festival Internacional de Música de Cambrils ha donat el tret de sortida a la seva 51a edició amb un concert gratuït de la pianista suïssa La Diva i també de Barcelona Big Blues Band. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, obert per vacances. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: Entre el blues i el country, aquest tema Me and Bobby McGee, ha composat l'any 69, ni més ni menys que per Kris Kristofferson i Fred Foster, va ser enregistrat per primera vegada l'any 70. L'interpretava, el cantava Roger Miller, i és que Bobby McGee, es pot referir a l'escurçament del nom de Robert o Barbara. Per tant, es pot referir a noi o a noia. També quedava bé amb veu masculina. Però no va ser la versió de Roger Miller la que va patar més. La més famosa, la que ens ha quedat per sempre, va ser quan la Janis Joplin li va posar les seves cordes vocals i la va incloure dins de l'àlbum pòstum Pearl. Això passava l'any 71 i es convertia d'aquesta manera, tot i que Janis Joplin ja no ho veuria perquè ja havia mort, es convertiria en l'únic número 1 d'aquesta apreciada cantant nord-americana. I és una cançó, una road song, una cançó de carretera. Descriu les aventures de viatge per carretera, després per tren, d'una parella. No sabem si estan enamorats o no, i suposo que sí, perquè li sap com a greu a la Janis Joplin haver perdut el Bobby McGee. Diu que canviaria qualsevol cosa del seu futur només per tornar a estar amb ell. Les mil històries que els hi passen a la carretera, algunes de bones i algunes de dolentes. És d'aquelles viatges musicals que ens duen això, a pensar que agafem el cotxe o que agafem un camí, no? Sigui en cotxe, sigui en tren, sigui com sigui, ara avió potser no s'hi presta tant, i que ens porti on sigui. És igual, perquè l'important és la companyia, i el Bobby McGee sembla que és una molt bona companyia per viatjar. Per cert, que d'aquesta cançó s'ha extret una frase que encara ronda avui dia en tots els àmbits, en els àmbits doncs, de tertúlies d'actualitat, en els àmbits polítics fins i tot, que és aquesta frase de "Freedom is just another word for nothing left to lose", que ve a dir que la llibertat és una altra manera de dir que és que no tens res a perdre, no? I té aquest doble sentit tan xulo, el Kris Kristofferson ho ha explicat moltes vegades, té aquest doble sentit tan xulo de que sí, perfecte que ets lliure, però això vol dir, no? Té aquest regustet nostàlgic i negatiu, si voleu, de que és que ho has perdut tot. Per tant, és una llibertat, és un caramel enverinat, és un preu molt alt que has de pagar per la llibertat. Bueno, cançons de carretera, cançons que ens transporten als anys 70 i que, de fet, m'hagués agradat molt haver pensat en ella ahir. Ahir potser era el dia per posar aquesta cançó. Però bé, ens ho farem venir bé i amb el permís de l'Enric Rubio de Cardedeu, va, ho empastarem amb el tema del dia. Enric Rubio, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Ai, que costa trobar cançons amb aquests temes del dia que ens heu posat, eh? Passa
1: oi que sí, és que
0: sempre n'hi ha de xules.
1: Però has fet bé, la cosa va de viatges sí, aquesta setmana. Sí. Bé, jo ja saps que divendres ja me'n vaig de viatge,
0: sí,
1: així
0: literal,
1: que...
0: Sí, literal, que diuen.
1: Jo crec que va molt bé aquesta setmaneta amb aquest tema de rerefons.
0: Ahir preguntàvem si voleu, o ahir o no sé quan ja, si preferiu viatges planificats o viatges doncs, més lliures. I avui preguntem, atenció, destinacions estranyes, potser que no et venen, que no són de primera línia, no? Que no et venen a la ment directament com a destinacions ideals, però
1: correcte.
0: Impossibles, no sé com ho has fet anar això.
1: Sí, avui parlarem de destinacions infravalorades.
0: Infravalorades, però... més aviat, sí.
1: Però ho farem de manera general, ja que no volem pas que una petita joia desconeguda passi a ser un indret massificat, eh? Això ja ho hem dit als nostres oients. Així que, mira, si mirem arreu de Catalunya, a Núria, les comarques amb menys pes turístic són el Pla d'Urgell, les Garrigues i el Segrià. I realment mai ho entendré, perquè, de fet, a mi, personalment, és un dels llocs més increïbles del país. Té uns llocs fantàstics. I trobem un turisme pràcticament desaparegut, una terra i una gent dedicada principalment a l'agricultura i la ramaderia, i un patrimoni arquitectònic i cultural que de fet, no te l'acabes. Cada vall és un petit tresor. De fet, la gent que hi va passar uns dies, tot i ser poca, és un perfil turístic d'altíssima qualitat. Però de què estem parlant quan parlem de turisme de qualitat? Sí. Doncs d'aquelles persones, en definitiva, que quan viatgen ho fan respectant l'indret on van. Consumeixen els comerços locals, s'integren en el teixit veïnal i busquen conèixer i assimilar els trets, tradicions i característiques que fan diferent aquells llocs. S'esforcen per aprendre l'idioma, les paraules que només existeixen en aquella zona, com pot ser també part de l'argot, i fugen de qualsevol cosa impostada i artificial que hagi estat posada en

0: ja sigui una destinació infravalorada i encara verge de turisme o un lloc altament gentrificat i artificial, busqueu i rebusqueu els comerços locals, demaneu els productes elaborats al mateix lloc, pregunteu per les històries del poble, feu per conèixer la seva gent. I és que per respectar, abans s'ha de conèixer. I aquest és un deure que tenim com a viatgers. I a veure, ja per acabar us dic que sempre que pugueu estalvieu-vos l'avió, gent de bé, que a la cantonada de casa sovint hi tenim els llocs més espectaculars. I en cas que es vulgui anar més lluny, sovint trobem opcions de transport com el tren que ens permet gaudir no només de la destinació, sinó del viatge. Què te'n sembla?
1: Ui, però és que ara estem molts fent el mea culpa, eh? Estem molts pensant, ui, sí, sí, és que l'Enric té raó, és que l'Enric té raó. Escolta, jo afegiria encara una altra cosa. És responsabilitat dels viatgers buscar tot això, però és responsabilitat dels autòctons també no deixar convertir la seva ciutat o el seu poble en un parc temàtic per turistes, eh?
0: Correcte, correcte.
1: Aneu en compte perquè això passa.
0: I tant que sí, és molt fàcil,
1: no us ho deixeu
0: és molt
1: fer.
0: Fàcil fer-ho. I sobretot en un país radial com el que estem, on encara que tots paguem els mateixos impostos, sembla que només van a la zona de metropolitana de Barcelona, no? I després, doncs, a vegades hi ha gent doncs, que per guanyar-se les garrofes doncs, intenta agafar l'opció més fàcil. Tot i així, la meva culpa també cap a aquesta radialització del país, crec.
1: Ui, no acabaríem, eh? Més
0: no
1: val
0: acabaríem.
1: Que
0: no.
1: Oi, Enric?
0: I visca l'àrea metropolitana, eh? O sigui...
1: Sí, sí, ara t'has ficat en un jardinet, eh?
0: Sí, no m'importa, ja estan acostumats els que coneixen.
1: És molt del camp, ja sabeu, l'Enric és molt de jardins. Molt bé, molt xulo, molt xulo. Ens fas reflexionar, Enric, molt bé. Però ens portaràs bona música, també, no?
0: Home, per suposat, sí. Això sempre.
1: I bones opcions, bones recomanacions dels oients, sí?
0: Home, ja en tinc algunes, 3 o 4 àudios, ja t'ho dic.
1: Ostres, sí, la gent sí, no s'espera. Sí. No. A les 10, a les 10, paciència, escoltarem tot aquest recull d'opinions sobre això, quin és el lloc, doncs, destinacions turístiques no tan habituals, no? I
0: perfecte.
1: Petites joies per descobrir.
0: Perfecte.
1: Enric, ens diràs la teva, també? Bueno, ja has dit, les terres sí. De Ponent, les terres de Ponent, que estan contents,
0: us ho diré
1: contents,
0: de forma general, perquè hi ha una vall concreta allà que m'agrada molt, però no la vull desvetllar. Però sí, us portaré algunes indicacions.
1: Molt bé, molt bé. Fins ara, Enric, gràcies.
0: Fins ara.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
1: Avui us explicarem, entre altres coses, com ho heu de fer per demanar llicència d'obres. Si és que heu de fer obres a casa, sembla que s'han agilitzat els tràmits, eh? O almenys això és el que pretén la nova normativa. També parlarem d'una activitat social i solidària en benefici del poble saharaui. Us explicarem com es pot combatre la canya americana, que pot arribar a ser tot un problema amb rucs, que els hi encanta i sembla, diria jo, que se la mengen, eh? Després no us ho explicaran millor. Anirem a pintar aquarel·les, que és una activitat ben xula per fer durant l'estiu o durant tot l'any, si voleu. Des de les ens explicaran aquesta joia patrimonial que tenen, l'alfolí de la sal. I coneixerem com es cuinava a la cuina del rei Alfons XIII. Tot això dins l'Obert per vacances i atenció amb el reportatge d'avui perquè ens proposen diverses destinacions infravalorades que valen molt la pena. Comencem programa, però ho fem com sempre amb la ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances.
1: La primera connexió és per Girona FM. Said Esbai, bon dia.
3: Bon dia i bona hora, Núria.
1: Comencem explicant-vos que Territori construirà una rotonda a Llambilles per tal de reduir les cues i mantindrà el semàfor només per a vianants.
3: Doncs així ho preveu Territori, de construir aquesta nova rotonda, l'accés de Llambilles, per tal de reduir les cues que hi ha a la C65 i que es generen també amb el semàfor que hi ha enmig del poble. La consellera Sílvia Paneque ha explicat que el semàfor es mantindrà, però serà només per a vianants i l'estona que estigui vermell serà molt menor. L'escoltem.
4: Crec que tindrà de ben segons bons resultats per la mobilitat, tant de l'interior de Girona cap a la costa com de la costa cap a la capital. Els temps van canviant, per això aquesta també aquesta necessària, no?, planificació mirada, però si bé en el seu moment el semàfor de Llambilles va servir per pacificar en el moment en què es va ubicar, amb el temps s'ha de canviar per un nou tipus de mobilitat, perquè efectivament el temps canvia i hem de permetre una circulació més fluida.
3: De fet, el projecte s'ha sotmès a informació pública i preveu també una inversió de 3,3 milions d'euros. Per la seva banda, l'alcalde de Llambilles, Josep Maria Vidal, celebra el projecte, però creu que és una solució temporal i insta també a la Generalitat a fer un nou traçat allunyat dels nuclis urbans per millorar precisament la seguretat viària.

0: Endotema, una prova pilot, permet recuperar més d'una tona d'aliments de l'escola Àngels Alemany. Això és a Lloret de Mar.
1: Doncs tot aquest menjar correspon a 5.200 racions des del setembre de 2025 fins a aquest passat mes de juny, que s'han ofert a través d'una màquina expenedora allà mateix.
0: I en clau política, Junts condiciona el vot al Cartipàs de Girona a mantenir el control al padró i no fer la moratòria a botigues de bicis.
1: De fet, hem sabut ara fa una estona que presentaran avui mateix el nou Cartipàs, o almenys la proposta per part de Guanyem. Entretant, en relació amb la suspensió de llicències, la portaveu Gemma Geis ha instat el govern de Guanyem i Esquerra a posar el focus en altres tipologies de comerços més conflictius, com per exemple supermercats 24 hores o locals de manicura.
0: Doncs així, parlant de política, acabem aquesta connexió amb Girona FM. Seites, bai, moltes gràcies.
1: Una abraçada.
0: La propera connexió l'establim amb Rubí, amb Paula Iglesias. Paula, bon dia.
2: Bon dia, Núria.
0: Actualitzem les dades sobre l'incendi del metro de Barcelona que us explicàvem ahir. TMB diu que el fum de l'incendi de dilluns entre les estacions del Clot i les Glòries va entrar al vagó del metro perquè el passatge va obrir les portes amb el tirador d'emergència.
2: Doncs sí, Núria, ho va explicar ahir el conseller delegat de Transports Metropolitans de Barcelona, Xavier Flores. El maquinista va aturar el tren a uns 50 metres d'on va veure el foc i es va posar en contacte amb el centre de control. Aquí li van indicar que tornés enrere per poder evacuar els passatgers i en aquest trasllat va trobar algunes portes obertes activades amb el tirador d'emergència que, tal com va puntualitzar Flores, s'entén per la situació de nervis que es va viure en aquell moment. Segons Flores, tots els trens del món tenen aquest mecanisme i un sistema d'autoprotecció per evitar l'entrada de fum de l'exterior, però aquest es va neutralitzar amb l'obertura de les portes. Flores també ha assegurat que la investigació que està en marxa podrà determinar l'origen del foc.
3: La investigació sobre els fets està en marxa. Hem d'investigar per conèixer tant des de la perspectiva de no tan sols el tren que ha passat i les càmeres d'aquest tren, sinó altres trens que han pogut passar abans i poder recuperar, intentar saber el què i recuperar la cronologia dels fets i també des de la perspectiva del propi material, l'anàlisi del material cremat, etc. I això és el que estan ara els serveis tècnics fent per poder elaborar aquestes causes amb tota la prudència que hem de tenir i mantenir encara per no entrar en especulacions quan encara estem analitzant tots aquests fets.
2: Recordem que l'incendi al metro de Barcelona va provocar 131 ferits lleus i 6 menys greus. Flores ja va indicar ahir que l'origen de l'incendi podria ser una peça de revestiment del túnel, però ha insistit que aquest tipus de material no es troba en cap altre punt de la xarxa.
0: I dins de la crònica del fet divers, aquesta matinada els Mossos han detingut un home a Barcelona relacionat amb la mort violenta d'una dona.
2: L'han detingut al voltant de 2:15 del districte de Sant Martí i els Mossos investiguen el succés com un crim masclista. La dona va ser trobada en un pis del carrer Andrade, al barri de Sant Martí de Provençals, i després de rebre l'avís cap a 7:45 del vespre, diverses patrulles de la policia catalana es van desplaçar al lloc dels fets, on van localitzar la dona ferida de gravetat. La víctima va ser atesa pels serveis d'emergències i posteriorment es va confirmar la seva mort.
0: Ha quedat arxivada la denúncia per delicte d'odi al porter del Sabadell. Recordem que va incitar a insultar Pedro Sánchez.
2: Doncs sí, Núria, el jutge interpreta que no va cometre el delicte que denunciava la Federació d'Associacions de Veïns de Sabadell. Recordem que durant els actes de celebració d'ascens a la Lliga Hypermotion, el 20 de juny, Diego Foli va incitar des del balcó de l'Ajuntament a insultar el president del govern espanyol. En l'escrit, el magistrat considera inadequada i incorrecta l'actitud del porter, però creu que no comporta que es pugui determinar un delicte d'odi.
0: I a risc de quedar-nos sense temps, una quarta notícia, però crec que és molt bonica. La banda Juriol ha compartit el dolor dels incendis del Bages el 2022 en una cançó d'homenatge als bombers.
2: El grup ha publicat una nova versió acústica de Cendra, una cançó nascuda arran dels incendis del Bages del 2022 que va afectar prop de 1.750 hectàrees. Aquest homenatge als bombers de la Generalitat també es converteix en una crida a la prevenció dels incendis i la reinterpretació, que es titula Cendra 5.1, s'acompanya d'un videoclip que combina imatges cedides pels bombers amb escenes enregistrades al Parc de Manresa.
0: Moltíssimes gràcies, Paula Iglesias. Una abraçada des de Rubí.
2: Una abraçada, Núria.
0: Marxem cap a Terres de Ponent, a Lleida, 1-1. Quim Gasó, bon dia.
4: Bon dia, Núria.
0: Ah, i ens parles de l'abandonament d'animals de companyia, no?, que augmenten durant l'estiu.
4: Bé, no, em sembla que... No era ben bé això.
0: No era ben bé això, perdona. Això és notícia de Tarragona.
4: Correcte,
0: perdona, m'he colat,
4: si voleu,
0: tinc tu mateix.
4: No, si voleu us puc explicar que la ciutat de Lleida surt de la llista de municipis amb mercat residencial tensionat després de la pròrroga i l'actualització que, com sabeu, va fer publicar ahir el govern català. D'aquesta manera, a partir del març de l'any vinent, no es podrà aplicar el topall de preus de lloguer als habitatges. La Generalitat ha prorrogat per un any, doncs, la declaració de zona de mercat residencial tens amb un total arreu de Catalunya de 302 municipis afectats, 31 localitats més que el darrer any. La pròrroga inclou 118 municipis de l'anterior declaració que encara compleixen les condicions de tensió d'assequibilitat del mercat i en suma 53 de noves, per contra 22 municipis que en formaven part queden ara exclosos, entre els quals Lleida. En aquest sentit, el portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, ha lamentat que diverses ciutats catalanes perdin la declaració de zona amb mercat residencial tensat.
5: És absurd que hi hagi 22 municipis que perdin el topall del preu del lloguer, perquè què ens estan volent dir? Que Lleida o Figueres ja no tenen un problema d'habitatge, que els llogaters de Reus, de Tortosa, de Mollet, ja no necessiten que hi hagi un lloguer màxim, que les famílies que viuen en aquests municipis ja no estan tenint problemes per pagar el lloguer o per trobar un habitatge. Si la regulació precisament comença a donar els seus fruits, el que no podem fer és aixecar el peu de l'accelerador, deixar-la d'aplicar, perquè el que és probable que passi és que en aquests municipis, si cau la regulació, els preus tornin a pujar.
4: Al global de la demarcació de Lleida, per exemple, tres municipis surten de la llista, que són Lleida, Cervera i Guissona, i altres vuit s'incorporen al registre: Rosselló, Torrefarrera, Vallfogona, Balaguer, Gramunt, Torà, La Pobla, Segur, Montferrer, Castellbó i Ribera d'Urgellet, que passen a pertànyer a aquesta zona de mercat residencial tens.
0: Alguna altra informació que ens vulguis donar de Terres de Ponent?
4: Doncs sí, en cultura, l'Institut d'Estudis Ilerdencs s'incorpora la peça més antiga de la seva biblioteca amb una donació d'un incunable impresa a Lleida cap al 1485. El volum ara ha de ser catalogat, digitalitzat i posat a disposició de ciutadans i investigadors. L'obra és d'una extraordinària raresa bibliogràfica, va ser impresa pel tipògraf Enric Botel i ha passat a formar part del llegat del bibliòfil Ramon Areny Batlle, després que els seus besnebots l'hagin cedit a la institució. En aquest sentit, Sílvia Farrús, responsable del Servei de Patrimoni Bibliogràfic i Documental de l'IEI, ha explicat que serà la peça més antiga de la biblioteca.
6: És interessant l'incunable, doncs, perquè ja és una peça única, la més antiga que tindrem a la biblioteca. Ja en teníem un, del llegat Areny, també, precisament, que era de l'any 1498. Aquest està datat al 1485 per les característiques tipogràfiques, o sigui, no és la datació exacta, però per les característiques, pels tipus de fonts que veia servir el Botel, que era l'impressor que va fer aquest exemplar, doncs es pot datar al 1485.
4: Amb aquesta incorporació, el centre ha reforçat el seu fons patrimonial amb un dels pocs exemplars coneguts d'aquesta edició conservats arreu del món. I faig un darrer punt només referent a l'eclipsi d'aquí a uns dies, que és que la ciutat de Lleida ha exhaurit totes les entrades per veure aquest eclipsi des dels espais habilitats per la Paeria, una de les zones del camp de futbol dels Magraners, amb capacitat per 100.000 persones, i l'altra, la Seu Vella, amb capacitat per a 1.500.
0: Molt bé, aquell dia estarem tots connectats, eh?
4: Així estarem.
0: Clar que sí. Quim Gasó, uau, Lleida, una abraçada, gràcies.
4: Adéu, vagi bé.
0: I avui l'actualitat tarragonina se'n va cap a Terres de l'Ebre. Saludem Víctor Montesino de la Plana Ràdio. Víctor, bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Parlem del Pla Ter, i és que el govern ha decidit retardar fins l'estiu del 2027 l'aprovació definitiva del Pla Territorial d'Energies Renovables, el Pla Ter.
7: Així és. Segons avançava a nit 3CAT Info, però hem pogut confirmar des de la Plana Ràdio, l'executiu obrirà un segon procés d'informació pública per a introduir canvis al document després del rebuig de prop de 300 ajuntaments que preparen una associació per a reclamar-ne la reforma. El sector de les energies renovables també ha presentat al·legacions perquè revisen les zones prioritàries d'implantació i es facilite la tramitació dels futurs projectes.
0: Precisament ahir es va concentrar a Miravet, a la Ribera d'Ebre, representants de municipis, entitats i sectors econòmics de les Terres de l'Ebre, justament per rebutjar aquest pla.
7: Doncs sí, reclamen un repartiment més equilibrat de les energies renovables i denuncien que el territori ja ha assumit prou càrrega energètica. L'alcalde de Miravet, Miquel Morales Gutiérrez, demana al govern que compta amb el territori i ha assegurat que la quota energètica de les Terres de l'Ebre ja està més que saldada.
8: Crec que Catalunya ha de liderar la proposta de l'energia renovable arreu del país, però estem totalment en contra de com s'ha fet aquest plàter. Sense comptar en els ajuntaments, sense comptar en la gent del territori, que bàsicament som els que sabem, els que vivim d'aquí, els que volem seguir vivint d'aquí. El plàter actual ens trinxa el territori miserablement i crec que estem a temps de tirar enrere i començar de nou.
7: Recordem, esta plataforma de municipis en contra del Platé, que compta amb gairebé 300 adhesions, com hem dit fa un moment, volen constituir-se com a associació per tal de fer front a este pla, ja que no se senten amb el suport necessari per part de la Federació de Municipis de Catalunya.
0: I el govern invertirà 3 milions d'euros en el projecte Som Ruralitat. S'impulsa des de les Terres de l'Ebre per afavorir el desenvolupament dels municipis rurals.
7: Així és, una notícia més positiva. Bueno, la de que es cancela o es posposa el partit també és bastant. En aquest cas, parlem d'una subvenció finançada amb el Fons de Transició Nuclear que donarà suport durant 3 anys a un projecte liderat per la cooperativa Fites Terres de l'Ebre amb la col·laboració de la cooperativa Sant Isidre de la Fatarella. La iniciativa preveu crear almenys 28 llocs de treball en agricultura i cures, recuperar més de 50 hectàrees de cultius abandonats, mobilitzar habitatges buits i atraure noves famílies per a combatre el despoblament dels municipis rurals.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, Víctor Montesino, des de la Plana Ràdio. Fins ara.
7: Gràcies a vosaltres, a reveure.
0: I ara sí, parlem de la protectora d'animals i dels abandonaments dels animals de companyia que augmenten durant l'estiu. Marina Pérez Got, Tarragona, bon dia.
9: Bon dia. Doncs sí, aquí a Tarragona la protectora està bastant al límit, amb uns 120 gossos i uns 250 gats acollits en aquests moments, i això se suma a diferents factors que inclouen l'abandonament per vacances, la situació econòmica complicada o camades no desitjades. La conscienciació envers el benestar animal ha millorat, però aquests encara es veuen com una eina i com no com éssers vius.
0: Continuen, per altra banda, canviant de tema, les festes arreu del nostre territori.
9: Doncs sí, ja saps que ens agrada sortir de festa. Ahir va començar el Festival Internacional de Música de Cambrils, el FINC, que va inaugurar una nova edició amb la pianista suïssa Boogie La Diva, acompanyada per de Barcelona Big Blues Band. El concert va ser gratuït i ara aniran passant diferents artistes amb trajectòries diverses, com per exemple Ana Torroja o Siloé.
0: O Jethro Tull, els mítics Jethro Tull.
9: Exacte.
0: Déu-n'hi-do.
9: Sí, no, els deia sí. Perquè no els sabia pronunciar, però veig que tu sí.
0: Però
9: perquè...
0: no sé com es... Tota la vida els hem dit així, Jethro Tull, no sé com es deuen dir.
9: Així que perfecte.
0: I a Tarragona?
9: A Tarragona comencen les festes del barri de la Mora, s'allargaran durant tot aquest cap de setmana i continuen les festes del Morell, que també hi haurà festa aquest cap de setmana, de Vilaseca, l'Espluga de Francolí i els Pallaresos, o sigui, pots triar on anar.
0: I només és dimecres.
9: I només és dimecres.
0: Molt bé. Continuarem de festa en festa. Marina, moltes gràcies. Fins ara.
9: Fins ara.
10: Obert per vacances. De dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
0: Si m'heu demanat una llicència d'obra a un ajuntament, ja sabeu que aquest tràmit burocràtic pot arribar a tardar fins a 2 anys d'espera. Ara, el govern de la Generalitat ha fet una proposta per reduir aquests tràmits d'anys a mesos. A Ràdio Rubí en parlem ara amb el Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya. Albert Soler, bon dia.
11: Bon dia, Núria. Doncs sí, tenim aquí els estudis de Ràdio Rubí a Cristina Mora, presidenta de la demarcació de Barcelona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Molt bon dia, Cristina.
12: Bon dia, Albert.
11: Amb ella parlarem d'aquesta proposta per simplificar molts tràmits administratius que sovint, per manca de personal o altres per pura burocràcia, allarguen en excés els terminis d'una llicència d'obres que hauria de tardar només uns mesos. Hi ha dos canvis principals, pel que hem pogut veure, que són el tràmit de certificació del projecte de l'obra, que el podrà fer una entitat externa a l'Ajuntament, per exemple, el propi Col·legi d'Arquitectes, aquí... Totes aquestes entitats se'n diran entitats col·laboradores autoritzades per l'administració, que són les ECAU. L'altra gran mesura és la del silenci administratiu positiu. És a dir, que si no respon l'Ajuntament, el promotor de l'obra podrà avançar en alguns aspectes. Quins creus que serà més efectiu per reduir aquests famosos terminis que s'allarguen tant, Cristina?
12: Bé, són dues mesures diferents que m'agradaria aclarir. Jo voldria començar per la silenci positiu, perquè aquí crec que hi ha temes que no acaben d'estar clars. Per exemple, el silenci administratiu positiu, no, és que quan passa el temps que té l'administració per donar resposta i no te l'ha donat, tu pots començar amb l'obra. No? Què passa? Que això no vol dir que estiguis eximit de compliment. O sigui, que si tu en aquell projecte hi ha algun punt que no complia urbanísticament o tècnicament, a posteriori te'l poden tirar enrere. Vale? O sigui, no vol dir que amb el silenci estigui ja tot beneït. Que això comporta molt de risc. tant per l'arquitecte, en aquest cas, no? Perquè estàs assumint unes responsabilitats molt grans. Imagina't que has calculat malament l'alçada i t'has passat d'alçada. Ja has d'enderrocar una planta. Que qui ho paga, això? No? I després, pel promotor, que té el problema que té un edifici doncs, fora d'ordenació, no? En aquest cas. Llavors, bueno, s'ha d'anar amb compte amb el tema del silenci administratiu positiu. És veritat que aquesta normativa, aquest projecte de llei, amplia els supòsits, no?, respecte al que teníem, però aquest punt que et comento no l'anul·la. O sigui, que sempre has de complir amb normativa, encara que puguis tirar. Vale? Llavors, jo crec que serà complicat tant que tècnics com promotors acceptin aquests riscos.
11: Es vulguin arriscar, clar.
12: No? I respecte a l'altre, a veure, nosaltres com a col·legi estem preparant una sèrie d'alternatives a aquesta mesura, que estem treballant amb la Generalitat, perquè com a col·legi volem ser part de la solució, i com a arquitectes, però no creiem que sigui una mesura per reduir terminis, perquè el procés de llicència és molt ampli. O sigui, la revisió tècnica, que és el que et soluciona l'ECAU, en aquest cas, és una part del procés. Hi ha ajuntaments, per exemple, com Sant Cugat, com Gavà, que han fet estudi de processos i han mirat, no?, què passa des de que tu entres a la instància fins que tens la llicència. I realment, la part tècnica és una part petita. Després hi ha informes sectorials, hi ha els temps de firmes, hi ha els temps de instància. Vull dir,
11: el coll d'ampolla, bueno, realment on està, el coll d'ampolla, en aquests casos?
12: El coll d'ampolla és amb tot el procés administratiu que ens hem muntat, no? Que cada cop és més gran, cada cop hi ha més passes, i realment simplificar seria retallar aquestes passes, per la meva manera de veure-ho, eh? Però està clar que potser en alguns projectes molt grans, no? Aquesta normativa serà d'aplicat compliment, o sigui, d'aplicació en les vivendes que provinguin del Pla 50.000 del president Illa, vale? Perquè són unes vivendes que donen resposta a l'emergència habitacional que estem, no? I aquí cal pues, unes mesures pues, més dràstiques. Per la resta no serà obligatori, serà optatiu.
11: Per tant, si algú en particular vol fer reformes a casa seva, unes reformes importants, que necessitin un permís, o fer-se una piscina al pati, o qualsevol... Això, diríem, es poden acollir en aquest nou sistema, aquesta gent al particular, o en aquest cas no?
12: De moment no. De moment les mesures que estan sortint ara, que després t'explicaré també una respecte al programari de revisió, al BIM, en aquest cas, que també va sortir fa unes setmanes, estan pensades per l'obra major, per les llicències d'obra major, que són... a típica obra nova, no? Els blocs de pisos, una vivenda unifamiliar, bueno, unes oficines, o una gran rehabilitació, que si jo tinc la meva vivenda unifamiliar o el meu bloc de pisos, ja el rehabilito sencer de dalt a baix. O sigui, està pensat bàsicament per aquest tipus de llicències, ara per ara.
11: Per tant, està pensat, com deies, no? En el fons de la qüestió és perquè diguem, les propostes d'habitatge social que es fan arribin més ràpid del que tocaria o pels terminis en els que estem parlant. No? Una mica l'objectiu ve per aquí. D'acord. Llavors, dèiem el tema de les ECAU, no? de treure una mica una part del procés dels tècnics municipals i externalitzar-lo, podríem dir-ho d'aquesta manera. Què ha de tenir una entitat per poder fer aquest tipus de certificats?
12: Un aclariment respecte a això. O sigui, la proposta de Catalunya, pensa que diverses comunitats d'Espanya estan aplicant aquest sistema de diferents maneres. I la proposta de Catalunya s'assembla a la de València i a la de Galícia, amb què se li treu totalment a l'arquitecte municipal la decisió. O sigui, la CAU vindria a substituir. I això, per exemple, al Col·legi d'Arquitectes és una part que hem de treballar, perquè creiem que l'arquitecte municipal pues, és una figura molt valuosa en el procés i que se l'ha d'ajudar, no substituir-lo. Vale?
11: Per tant, disculpa, ara aquesta proposta de la Generalitat està en una exposició pública i hi ha període d'al·legacions. Per tant, entenc que el col·legi, una de les al·legacions pot ser aquesta, no?
12: Sí, al col·legi estem preparant una sèrie d'al·legacions que s'entreguen el dia 30 de setembre amb la voluntat d'aportar i de sumar i de millorar aquesta mesura. Llavors, què ha de tenir una ECAU? A Barcelona, per exemple, ja tenim ECAS, que es diuen, que fan la revisió tècnica exclusivament, sense la part urbanística, diguem-ne. I al final hi ha un procés d'habilitació, s'ha de desenvolupar un cop s'aprovi aquest avantprojecte de llei i es farà el reglament, i aquí es dirà les condicions que han de tenir aquestes ECAUs i un seguro. O sigui, com a tal, no ens preocupa, perquè ja et dic que a Barcelona ja funcionava i ja hi ha empreses, inclosos els col·legis, òbviament, que estem preparats per assumir aquest repte i aquest rol.
11: Mm-hmm. Molt bé. Si finalment el Parlament acaba aprovant aquesta reforma, amb les al·legacions mm-hmm. que presenteu i es puguin incloure, aquests petits canvis, els ajuntaments, he llegit que els ajuntaments podran triar si agafar el que diríem el carril ràpid o el carril de sempre, no diré el lent, sinó el de sempre. Sí. Això crec que té alguns matisos, no? Té alguns matisos aquest concepte.
12: Sí. Per Pla 50.000, per a projectes provenients del Pla 50.000 serà obligatori. I llavors, l'Ajuntament pot escollir acollir-se o no aquesta modalitat i després, si s'ha decidit acollir-se, el ciutadà o el promotor també podrà escollir anar-la per la via tradicional o per la via d'un ECAU. Llavors, si vas per la via de l'ECAU, això té un sobrecost que serà els honoraris de l'ECAU en concret, que ara mateix sembla que no estan regulats, que també serà una cosa segurament que demanarem, mm-hmm. perquè en el model de Barcelona, de les ECAs, sí que l'Ajuntament posa un topall per dalt i un topall per baix, amb la qual les ECAs ens movem dins d'aquest, mm-hmm. i ens agradaria anar cap a aquest model.
11: Per tant, entenc que pot ser que el promotor, no?, que li proposin, mira, podem anar més ràpid, però té un sobrecost. Què prefereix vostè, no? Té un petit sobrecost, però, a canvi, en lloc de 2 anys, potser tardarem 4 o 5 mesos, per posar un exemple, exacte. No? D'acord. Tornem als ajuntaments. Per un costat, parlaves del paper, no?, dels arquitectes municipals, no?, que pot quedar una mica en entredit amb aquesta proposta, però també moltes vegades es parla de si al final... no tots els ajuntaments hi ha la mateixa demora de mesos, no? Hi ha diversos graus i, de fet, des del col·legi sempre es fa com una mena de rànquing, etcètera. Moltes vegades atribuïm la falta de mans al departament de llicències, no?
12: Vull dir completament.
11: Que això també és així, no? Per tant, aquesta ECAU pot ajudar en aquest sentit de... aquelles, o almenys aparentment, no? Per això et dic, també ha vingut per explicar-ho, no? Però almenys a ulls de fora, no?, de dir... falten mans, doncs externalitzem-ho, com fa l'Ajuntament amb tants altres conceptes. Quan no tens mans pròpies, externalitzes un servei.
12: Sí, sí, sí. El que passa és que nosaltres, per exemple, presentàvem dins de les 6 mesures que vam presentar a la Generalitat, que nosaltres els diem les mesures del mentrestant, perquè les mesures que està traient ara a la Generalitat no són d'aplicació immediata. Perquè, per exemple, aquesta mateixa, doncs les ECAUs es tindran que donar d'alta, es tindran que formar. Imagina't, hi ha 947 municipis a Catalunya. Una ECAU s'ha d'aprendre la normativa de 947 municipis. No? Potser les ECAUs privades, com que són empreses, són un negoci, doncs aprendran la dels municipis més grans, però el Col·legi d'Arquitectes, com a entitat de dret públic, doncs assumirà tots els municipis, no? Segurament això no està encara definit, no?, ni decidit, però podria arribar a ser així. Què passa? Que 947 municipis, 947 normatives, normativa estatal, normativa catalana. O sigui, una de les mesures que nosaltres estem demanant és homogenitzar aquests criteris, no? Justament per poder anar més ràpid. O sigui, a vegades també el problema dels tècnics municipals és que ells mateixos no saben a què atenir-se. Que aplica, no? Llavors, nosaltres amb això ens volem ajudar homogenitzant. I un altre que proposàvem era fer una bossa de tècnics que, formats, en aquest cas el col·legi té un postgrau de formació per arquitectes municipals, que siguessin contactats per la Generalitat i que poguessin anar als punts calents, no? De llicències a ajudar. Perquè està clar que
11: falten mans.
12: Allà on hi haguessin, faltessin mans, cap allà que anirien aquests arquitectes de suport. Això era una de les propostes que teníem, perquè tenim claríssim que falten mans a tots els ajuntaments. Això ve de la crisi, ni tan sols del Covid. A la crisi es van fer una sèrie de normes, no?, que no es podien recuperar els llocs que es jubilaven, no? I hi ha un dèficit dèficit important. Cada cop hi ha més burocràcia, més normativa i menys mans. O sigui,
11: clar, i llavors els expedients
12: s'acumulen
11: en una muntanya. Val, per tant, les previsibles, encara no ho heu acabat de decidir, no? Perquè estem l'entrevista just en el procés, no? de pensar aquestes al·legacions, però més o menys ens les has explicat quines poden ser les al·legacions que pot presentar el col·legi per mirar de millorar aquesta proposta inicial de l'Ajuntament. Abans d'acabar, però, també us volia preguntar per una aplicació que heu posat en marxa des del col·legi en el marc de la Barcelona Capital Mundial de l'Arquitectura, que ha sigut aquest 2026, i també que es va presentar amb el motiu del Congrés Mundial d'Arquitectes, que també s'ha fet, va acabar fa uns dies i es va fer aquí a Barcelona. L'APP es diu Rutes. Què hi podem trobar en aquesta aplicació?
12: Sí, aquesta aplicació és una novetat, ara de fa uns mesos. Nosaltres tenim una web que és Arquitectura Catalana, on pots trobar més de 3.600 obres d'arquitectes catalans, i estan mapejades. O sigui, tu si vas a fer turisme, doncs, no? o visites la zona de Rubí, en aquest cas, doncs entres a la web i pots trobar les obres. Quina és la novetat de l'aplicació? Que amb l'aplicació et venen unes rutes ja preformades, hi ha unes 150 rutes establertes, que per Rubí em passa una en concret, però després tens algunes també que passen per Sant Cugat i per Terrassa. O sigui, que en el Vallès hi ha diverses rutes, o pots fer la teva pròpia ruta, que jo, en aquest cas, és el que recomanaria. Pues, tens una estona, no sé, el dissabte, no? Què fem amb els nens? Mai saps què fer. Doncs t'agafes l'aplicació, marques la zona on estàs i ell et munta una ruta per edificis d'interès que tu també, a més, també pots dir si vols d'arquitectura moderna, d'arquitectura clàssica. O sigui, realment és una aplicació molt recomanable tenir, no? I més aquests mesos que tenim la cana ja tres mesos a casa, no?
11: Exacte.
12: I ja no saps què fer més. Per, bueno, culturitzar-se amb arquitectura.
11: I també pot servir, ara que ho expliques, imagina, estàs passejant per qualsevol poble, i fins i tot pel teu, i sempre has vist un edifici bonic, diferent als altres, i dius... i no saps qui l'ha fet, què hi ha al darrere, no? Doncs pots entrar en aquesta aplicació i si està cartografiada, diríem,
12: veure. Si està cartografiada, la trobes, sí, perquè els edificis que tenim cartografiats són edificis premiats. O sigui, és arquitectura que té un nivell de qualitat certificat, no? per algun premi. Llavors, sí, un edifici t'agrada, pots mirar a veure si
11: té alguna cosa, no?
12: Si
11: ha guanyat el premi.
12: Sí.
11: Molt bé. Doncs moltes gràcies, Cristina Mora, presidenta de la demarcació de Barcelona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, per venir fins a Ràdio Rubí i explicar-nos a l'Obert per Vacances aquesta novetat amb la llei que crec que pot ser molt interessant per a molta gent que ens estigui escoltant.
12: Pues moltes gràcies, Albert.
0: Moltes gràcies, Albert Soler, des de Ràdio Rubí. Seguim endavant. I ara ens porten un projecte social i solidari des de Ràdio Barberà. Ens proposen parlar del programa Vacances en Pau, que també té lloc a Barberà, no? I que fa molts anys ja que es du a terme. Es tracta de solidaritat amb el poble saharaui.
13: El programa Vacances en Pau és una iniciativa solidària que acumula un llarg recorregut a casa nostra. Des de l'any 1989, cada estiu, centenars de famílies catalanes acullen a casa seva infants saharauis durant el mesos de juliol i agost. D'aquesta manera, nens i nenes d'entre 8 i 12 anys tenen l'oportunitat de deixar de banda, encara que sigui només temporalment, les dures condicions de vida als campaments de refugiats del desert del Tinduf. En Gregori Belmonte forma part de JALA, Solidaris amb el poble saharaui, una de les entitats involucrades en aquest programa, el programa Vacances en Pau. Bon dia, Gregorio. Per què és important que els infants saharauis puguin passar l'estiu aquí? I quins són els objectius fonamentals del programa Vacances en Pau?
14: Principalment perquè les condicions climàtiques del desert de Tinduf, d'Argèlia, on estan refugiades, són molt dures. Són 50-52 graus. En aquest estiu, per exemple, també estan tenint una plaga de mosquits molt important. I llavors el que facilita més que els infants tinguin unes vacances, puguin descansar millor. També la qüestió de fer una revisió mèdica. I, per últim, també el més important, que és un projecte de reivindicació política de la situació del poble saharaui.
13: Clar, perquè més enllà de la qüestió humanitària, d'atendre la necessitat d'aquests nens i nenes i que puguin descansar ni que sigui un temps de les dures condicions, també serveix perquè molta part de la població catalana pugui conèixer per què viuen aquests nens i nenes en el desert del Tinduf, en campament de refugiats.
14: Sí, amb aquest projecte el que aconseguim és això, que les famílies que acullen i tot el voltant d'aquestes famílies coneixen que el Sàhara Occidental està ocupat pel Marroc des del 1975, que va ser una ocupació violenta i amb una repressió constant al Sàhara Occidental, on encara viuen saharauis que reivindiquen, i llavors va haver-hi tota una part de població que va sortir al desert, va ser acollida per Argèlia, i des de fa 50 anys viuen en un campament de refugiats. Amb això el que volem és expressar també que aquesta situació, hi ha resolucions de la ONU que diuen que s'hauria de fer un referèndum per la independència del Sàhara Occidental, i això no s'ha donat. Per tant, dins d'un món on hi ha molts conflictes, el conflicte saharaui és molt antic, està molt silenciat, i aquest projecte el que vol és que hi hagi una conscienciació de la ciutadania i un recolzament polític al poble saharaui.
13: Tornar a posar el focus sobre aquest conflicte que per la seva durada doncs, moltes vegades perd també l'atenció mediàtica. Hi ha aquesta dimensió de conscienciació, hi ha la dimensió humanitària, l'atenció sanitària, per exemple, als infants, i també té un component important d'intercanvi cultural. No? Les pròpies famílies que acullen aquests infants també aprenen moltes coses sobre la cultura del Sàhara Occidental i a font lligam normalment fort, moltes de les famílies repeteixen.
14: Sí, es crea, com bé dius, un lligam afectiu molt important i molt interessant. Hi ha una integració cultural, evidentment aquests infants tenen una forma de vida diferent, més col·lectiva en les jaimes, en el camp de refugiades. També són musulmans, per tant això, bueno, pues en el tema del menjar pues també ens hem d'adaptar. La barrera idiomàtica el primer any quan arriben pues també s'ha d'anar superant, però això no són barreres infranqueables, sinó que al contrari, van fent un lligam. També les famílies que tenen fills i filles d'aquestes edats, pues, també és una experiència molt enriquidora pels nostres infants, no? Que han de compartir, rebre pues, algú diferent durant 2 mesos, i el que tu dius, després això sempre es complementa, intentem que les famílies de Barberà viatgin als campaments a conèixer la família d'origen de l'infant, i també això, no? Que es generi aquesta relació, aquesta solidaritat, evidentment també el que nosaltres podem aportar a aquests infants i a aquelles famílies pues, és molt important per la vida diària.
13: És un programa, com deia a l'inici de l'entrevista, que està molt consolidat, són pràcticament 40 anys de fer aquestes acollides, però sí que he pogut llegir que explicava que en els darrers anys no s'han recuperat les xifres prèvies a la pandèmia, que venen centenars d'infants, però en venen menys que abans de la pandèmia, o que potser en altre moment s'havien arribat a xifres més elevades. Quan nens i nenes vindran aquest estiu a Catalunya?
14: Aquest estiu a Catalunya està 240 infants. És veritat que hi ha hagut, no?, diversos factors perquè fan que hi hagi menys famílies d'acollida. Infants hi ha els mateixos o inclús més, però bueno, la pandèmia va ser un moment important, va interrompre el projecte a 2 anys, això va fer que les famílies es deslliguessin, i també hi ha un canvi generacional de famílies, hi ha moltes famílies que estan molt lligades molts anys políticament, des de l'esquerra política, i això també s'ha notat. També hi ha les famílies d'avui, pues, també pateixen precarietat laborals, canvis d'horaris constant en les feines, moltes famílies depenen dels avis, i a vegades pues, tampoc volen portar un infant que també s'ha pues, d'afegir amb els avis. No? Encara que nosaltres pues, disposem de... Bueno, sempre procurem que aquests infants vagin al casal d'estiu, per això, no? Primer perquè es relacionin els infants saharauis entre ells de la mateixa ciutat o de la mateixa zona, però és evident que hi ha un canvi generacional de famílies, de situacions diverses. Hem passat pues, això de pràcticament 2.000 infants a l'estiu a Catalunya a 250. No?
13: Doncs esperem que també moments de, com aquesta entrevista on se li dona visibilitat a la iniciativa serveixin perquè més gent la conegui i es pugui afegir a aquest programa Vacances en Pau, que com ho deien des de l'any 1989 permet que infants saharauis d'entre 8 i 12 anys visitin Catalunya durant l'estiu i generin aquest vincle amb famílies catalanes. Gràcies, Gregorio, per les teves explicacions.
14: Gràcies a vosaltres per l'entrevista.
0: Vacances en Pau, un programa que es replica en diferents pobles i ciutats i poblacions en definitiva de Catalunya. Avui hem conegut com ho viuen a Barberà del Vallès. Ràdio Barberà, Òscar Blanco, moltes gràcies. Ja sabeu que a l'Obert per Vacances ens agrada parlar de fauna. De fauna, i en aquest cas, de rucs. I és que un ramat de rucs ha pasturat durant mesos vora la riera de la Bisbal de Sant Jaume dels Domenys. L'objectiu? Doncs dur a terme una prova pilot amb aquest animal per controlar la canya americana. La canya americana, una espècie invasora que, pel que sembla, als rucs els agrada moltíssim. Per descobrir de què tracta aquest projecte, la Laia Batlle, des de Domenys Ràdio, ara està en companyia d'un dels tècnics que han dut a terme aquest projecte. Laia Batlle, bon dia.
15: Molt bon dia, Núria.
0: Molt xula, eh? Molt interessant aquesta entrevista. Digues, digues, explica.
15: Sí, doncs,
0: com mengen la canya americana, com esmorzen els rucs avui?
15: Durant unes setmanes, aquest ramat de rucs, del qual parles, van ser els protagonistes al municipi. No es parlava d'una altra cosa aquí al municipi, però més és que han fet una tasca prou important com mantenir a ratlla la canya americana. Per entendre una mica més el per què s'ha fet aquest estudi, tenim amb nosaltres el tècnic del grup ecologista GPEC, el Xavier Pedro. Xavier, molt bon dia.
16: Hola, bon dia.
15: Explica'ns, Xavier, en què ha consistit aquesta prova pilot.
16: Mira, el que volíem doncs, era estudiar l'efecte que tenien els rucs, i si ens servien per fer aquest control de la canya americana. Bueno, la canya, que és una de les espècies invasores que està catalogada com de les 10 pitjors que hi ha al món. I nosaltres ja fa anys que fem projectes de restauració en aquesta riera i en d'altres cursos fluvials, i sobretot el que intentem és controlar aquesta espècie, la canya. I tant nosaltres com altres entitats, administració i sòl, que dedica són molts recursos, molts diners i molts altres recursos a controlar aquesta canya. I sí que sabíem, eren coneixedors, que tant amb els cavalls com amb els rucs els hi agrada menjar aquesta espècie, la canya, i van voler provar, no?, amb rucs, a veure si funcionava com a mètode de control. Per exemple, si fas una desbrossada, si treus la canya primer, si es mengen els rebrots, o si deixes la canya sencera, si se la mengen, i de quina manera. I el que hem fet, doncs, és un seguiment per veure també quines altres espècies del bosc de ribera, les espècies autòctones, es menjaven, i poder saber si era un mètode que podria ser útil o no podria ser útil, doncs, en aquesta riera i en altres zones de Catalunya i del món.
15: Ha estat útil?
16: Doncs sembla que sí, en aquest cas sí. El que hem fet és, doncs, aquest any hem estat ara, acaba de finalitzar el projecte, i hem estat estudiant, doncs, això, a veure quines espècies es menjaven i quines no. Hem descobert coses que són interessants, val? Com algunes espècies que serveixen per regenerar el bosc de ribera, que no se les mengen, i sobretot, com que d'això no es tenien dades i no es coneixia i no estava registrat enlloc, doncs sobretot jo penso que ha sigut molt útil per això.
15: Mm. Per què heu escollit rucs i no un altre tipus d'animal?
16: Vale, mira, com deia abans, doncs els cavalls, per exemple, també se la mengen, però els cavalls és un animal que és força més delicat que els rucs. Els rucs, bueno, tenen una resistència i una capacitat per estar en ambients que siguin més hostils, no? Diguéssim. Aquest projecte, sobretot, ha comptat el que volíem, a part d'estudiar si era bo per l'ecosistema, no? També volíem estudiar si era bo pels animals, perquè, diguem, no proposarem fer servir rucs per aquest control si tampoc és bo pels animals, no? O sigui, no seria compatible. Mm. Volíem, d'una manera, intentar demostrar aquesta compatibilitat o demostrar que no ho era. I per això hem comptat amb un equip veterinari que bueno, els ha revisat abans de que fessin el treball, no? Durant i després del treball, i també per mirar per si passava alguna cosa que poguessin estar amatents de poder ajudar-los.
15: Deia abans que aquí a Sant Jaume es va crear un rebombori dient: tenim uns rucs aquí pasturant. Quin paper han jugat els veïns i veïnes del municipi i també l'escola, Xavier?
16: Ha sigut molt bonic perquè els rucs els hem posat en tres parcel·les experimentals diferents, i la primera que vam escollir ja era expressament que era a prop de la vila, en un camí on hi ha molta gent que hi va passejar. I, clar, hi van posar uns cartells informatius que explicaven el projecte. També derivàvem doncs, a participar com a voluntari o voluntària. I, bueno, doncs, clar, la gent es va trobar en un camí doncs, que és força de pas, sobretot gent que hi va, que hi va, que hi va a peu. Doncs això, que la gent començava a parlar entre els veïns, veïnes i tot això. I bueno, va tindre una molt bona acollida. I, clar, a més, vam tindre la gran sort que tots els animals que provenen d'una ramaderia d'aquí al poble, d'una ramaderia que tenen, són pastors, que tenen ovelles i cabres, però com que també els agraden molt els animals, tenen uns quants rucs que els hi vam sol·licitar si podríem formar part d'aquest projecte i ells encantats. Mm-hmm. I bueno, com que estava al costat, doncs aquests rucs teníem la sort que són molt bons, són molt dòcils, no hi havia cap mena de perill de que mosseguin, com fan molts altres rucs, mm-hmm. o et puguis emportar una cosa. I bueno, clar, doncs també hi havia mares amb petits, en concret hi havia tres mares amb els seus pollins, i llavors, doncs, clar, això va fer també doncs, que, bueno, que sigui una cosa, doncs, una experiència agradable, no?, per tothom tindre aquests veïns.
15: Mm. I per últim, molt breument, com queda ara el projecte? És a dir, quin és el següent pas?
16: El següent pas és volem fer una segona fase, no? Estem buscant ara, estem pendents de trobar el finançament per fer-la, i el que sí que hem fet és, per exemple, hem presentat el projecte a Bèlgica en una conferència que vam estar per parlar d'una altra cosa i va tindre molt bona acollida, no? molta gent que es va interessar també. I aquí volem fer, doncs, volem transformar el projecte en que sigui molt més científic. Ara hem registrat totes les dades que hem pogut, però volem comptar amb el suport d'universitats, per exemple, el Departament de Botànica de la Universitat de Girona, de la UB, i bueno, això, buscar entitats científiques que puguin formar part del projecte perquè puguem recollir dades i sigui útil, no?, per compartir aquesta experiència.
0: Doncs moltíssimes gràcies, molt interessant aquesta entrevista sobre els rucs i la canya americana. Així la podrem controlar, la podrem tenir a ratlla. Javier Pedro, tècnic del grup ecologista GPEC, moltíssimes gràcies i endavant amb el projecte.
16: Moltes gràcies.
0: I a Laia Vall, companya de Domenys Ràdio, moltes gràcies també per apropar-nos a aquest trosset de Sant Jaume dels Domenys.
15: Un plaer, Núria, que vagi molt bé.
0: Ens seguim escoltant durant l'estiu. Amb la Laia Batlle i amb altres poblacions de Catalunya, que ja veieu que l'Obert per Vacances el fem entre unes 70 emissores de tot el país. Nosaltres tanquem la primera hora i després tornem amb més arguments. Us ve de gust pintar una aquarel·la? A mi, moltíssima.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Desconnectar per tornar a connectar sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.
3: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
4: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
5: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
6: Qui de vosaltres té un gos? El proper poema que sentirem ens explica moltes coses d'ells. El sentim?
7: Hola, soy Lena Gabirondo, de l'Escola Escocetans de Cunit. Vaig a quarta. El poema es diu El gos i és de Josep Carnel. Poema, El gos. Forrem de primer feroxes, parents del llop i el jacal. I ara, amics de la gent humana, defenen l'home i la llar.
6: Quin poema més bonic, Aina. Gràcies per llegir-lo. Ens acomiadem com ho faria un gos? Fins al proper Embaladits. Guau, guau!
7: Adeu, Embaladits!
8: Ens agrada la poesia!
4: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta matinada un home presumptament relacionat amb la mort violenta d'una dona al districte de Sant Martí de Barcelona després que s'hagi entregat a una comissaria de la capital. La víctima va ser localitzada ferida de gravetat en un pis del carrer Abrada i va morir poc després mentre la investigació continua oberta per esclarir les circumstàncies dels fets. Amb aquesta ja són 4 les víctimes de violència masclista durant aquest 2026 a Catalunya i el 163 des que es recullen dades oficials. I el govern espanyol ha concedit l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, i li ha rebaixat la pena de presó de 4 anys i mig a 2 anys, evitant així el seu ingrés a presó. Es mantenen, però, els 13 anys d'inhabilitació i també la multa de 36.000 euros imposats per la condemna per prevaricació i falsedat documental en les contractacions irregulars a la Institució de les Lletres Catalanes. I el Departament d'Educació ha signat un acord amb patronats i sindicats de l'escola concertada per millorar les condicions laborals del professorat entre aquest 2026 i el 2031 amb una inversió de 118 milions d'euros. El pacte preveu reduir progressivament les hores lectives, avançar també la cobertura de les baixes al 7è dia i millorar les retribucions dels càrrecs de responsabilitat amb l'objectiu d'apropar les condicions dels docents de la concertada a les de la pública. I a banda, pel que fa a aquesta darrera, el govern ha aprovat un nou complement salarial per al personal docent de l'escola pública, que serà de 50 euros mensuals aquest 2026 i augmentarà progressivament fins als 170 euros al mes al 2029, tal com ja es va pactar al maig. També han ampliat el complement per més dedicació lectiva a diverses especialitats amb manca de professorat i ha reconegut també les dinamitzadores d'educació inclusiva com a assessores tècniques docents. I pel que fa a la mobilitat, diverses avaries afecten a hores d'ara la circulació. A l'A2, a l'altura d'Esparreguera, hi ha un carril tallat en sentit Barcelona. També hi ha carrils tallats a la C32 a Cornellà de Llobregat, en sentit nord, i també a l'AP7 al Papiol, en direcció Girona. A més, a la BB-4241, a Capolat, es dona pas alternatiu i, finalment, a la C25, a Santa Maria d'Oló, la retirada d'un vehicle també provoca retencions en direcció Girona. I Protecció Civil manté activat el pla Infocat davant un nou episodi de calor que incrementa el risc d'incendi forestal, amb previsió que el dissabte s'assoleixi el nivell màxim de perill. Els agents rurals activaran els nivells 3 i 4 del pla Alfa, en nombrosos municipis, mentre es mantenen també les restriccions d'accés a diversos espais naturals.
0: Notícies en xarxa.

0: Els Amics de les Arts explicant les anècdotes de diferents viatges, i és que depèn molt, no?, del punt de vista en què es miri. Anar a un lloc o un altre pot ser llocs emblemàtics i a tu que no et diguin res, o pot ser el raconet més allunyat del món o més inhòspit i que t'ho passis superbé, siguin les vacances o el viatge de la teva vida. Això depèn molt, però insisteixo, igual com deia al començament, i fa molt també amb qui viatgis. Enric Rubio, jo me n'aniria amb tu de vacances, va.
1: Ah, va, jo també.
0: Vinga, som-hi, som-hi.
1: Que a la Càper hi falta gent.
0: Això. Enric, què diuen els oients? Quins són aquells indrets, doncs, no tan obvis per anar de vacances, que hem de descobrir?
1: Molta cosa. Si vols, va, sí. Comencem amb els àudios, que és el que més hem rebut avui. Escoltem a la Susi.
2: Destinacions infravalorades hi ha moltíssimes. Perquè crec que a vegades no estan al lloc, sinó la gent amb qui estàs, clar, en aquell moment i amb qui ho comparteixes.
0: Ai, ai.
2: De totes maneres, estic convençudíssima que el poble, o sigui, el mateix poble on vivim, hi ha racons que encara no coneixem i que són increïbles. A mi em va passar, per exemple, amb Cardedeu, que quan vaig descobrir la Font dels Oms, em vaig meravellar. Era un espai preciós enmig de... del bosc, que hi ha com un gorg, que és un lloc increïble. I, de fet, infravalorat no sé si està, però infravalorat per mi sí que ho estava perquè ni el coneixia.
1: Veus? En aquest cas l'hem posat, l'hem dit, perquè és al vell mig del poble, és una zona urbanitzada, per tant, no és una cosa que quedi amagada.
0: Però sí. La Font dels?
1: Dels Oms. De fet, la gent s'hi va a banyar a l'estiu, la gent del poble aquí. És un petit parc per on passa el torrent, no, és una riera, perquè quan és plena sequera queda sec, però sempre queda una rajolí d'aigua i es fa una mica de bassa, de gorg, podríem dir d'alguna manera. I sí, és una zona molt ombrívola.
0: És com la platja de Cardedeu.
1: Sí, podríem dir-ho així, exacte.
0: Molt bé. La Font dels Oms, vinga, m'ho apunto.
1: Qui no es contenta és per qui no vol, i tant que sí. I t'haig de dir, Núria, que avui m'han picat la cresta.
0: No,
1: sí,
0: a tu
1: ja
0: no.
1: Ho veuràs, ja ho veuràs.
0: Amb l'Enric no us hi poseu, que ningú es posi amb l'Enric, No.
1: Doncs mira, ens l'han picat des del Ripollès, que no saps qui ens l'ha picat.
0: No ho sé.
1: La Pilar?
0: Pilar, li permetem tot a la Pilar. Què
1: li
0: passa?
1: Li permetem tot, ja veureu què ens diu.
3: Bon dia, obert per vacances.
0: Hola, Pilar.
3: A veure, clar, destinacions infravalorades. Aquí hi ha el risc de començar a dir llocs molt top secrets i que es comencin a massificar. Per tant, anirem amb molt de compte. Però sí que és veritat que, per exemple, a mi m'enamora molt més la platja de sorra fina tirant cap a zones de Cunit, de Cubelles, i aquest tipus de platges que són molt planetes i que no t'enfonses i pots anar caminant amb els peus a l'aigua fins molt endins. A mi això m'encanta.
0: L'esperem a Tarragona.
3: I tinc la sensació que potser tenen més èxit les platges de cap a la zona de Girona.
1: Potser sí, que són més
3: infravalorades. Que et fas mal als peus, que tot són pedres... Jo crec que aquestes... No es valoren prou aquestes platges d'aquesta zona.
1: Aquesta era la Maria, que ja veieu que us prefereix a vosaltres a les platges
0: Costa
1: de Girona.
0: Costa Daurada, Maria, t'esperem. Era la Maria, no era la Pilar?
1: Era la Maria. Sí, m'he equivocat d'àudio. Era la Maria, en aquest cas, ella no m'ha picat la cresta. En aquest cas, si voleu, anem a escoltar aquí sí que me l'ha picat. Ja veureu per quin motiu ja.
4: Bon dia, obert per vacances.
0: Hola, Pilar, sí.
4: Jo crec que els destins infravalorats són tots aquells que no has d'agafar un avió per anar-hi. La gent pensa que si no va molt lluny, el destí no interessa. I, per cert, tinc una queixa. Ai. El noi Silvestre va dir que jo tenia 72 anys.
0: Ah, no.
4: I només tinc 70.
1: Ep.
4: Només, Només 70.
1: 70 i trescant per aquestes muntanyes de Déu, amunt i avall tot el dia, Jo de gran no, ser com ella.
0: Dos anys fan, Dos
1: Home.
0: Anys són importants.
1: Sí,
0: fas
1: compte.
0: Bé de dir-ho, Pilar. No, és veritat. Sí. Molt bé.
1: Ja ho veus, Tothom coincideix amb això, una mica, que no cal anar tan lluny. De fet, jo soc un fervent defensor d'això, que en el propi Poles, jo crec que si totes i tots vosaltres ara mateix rebusqueu dins la memòria, teniu racons del vostre poble, per petit que sigui, que potser no hi heu passat mai o no us hi heu detingut suficientment estona.
0: Sí, és veritat, i activitats per fer, no?
1: Sí, mare de Déu. Sí.
0: Doncs vinga, anem-hi pensant, perquè ara teniu una altra opció, una altra manera d'entrar al programa i d'explicar la vostra abans de que tanquem, abans de les 11. Tornarem a llegir o a escoltar els vostres missatges. Molt bé.
1: I tant que sí.
0: Doncs tornem a connectar. Enric Rubio, des de Cardedeu, una abraçada.
1: Salut, a reveure.
0: Salut.

Doncs mireu, ara el que hem de fer és escoltar un reportatge que ens doni idees sobre això, destinacions infravalorades, no? N'hi ha moltíssimes i cadascú té la seva, però el que han fet els

0: Oklahoma o Nova York. Però què passa amb els llocs que gairebé ningú té en compte com a destinació de vacances? Indrets poc coneguts, que no obstant això, tenen un gran atractiu turístic, històric o natural i no acostumen a aparèixer a les guies més populars. Llocs que sovint sorprenen els visitants perquè ofereixen molt més del que s'espera. Poden amagar paisatges espectaculars, patrimoni i experiències que no tenen res a envejar als grans reclams turístics. Així que avui volem mirar cap a un altre costat, cap a aquells racons que potser no tenen tanta fama, però que quan els descobreixes et deixen una empremta difícil d'oblidar. I abans de començar el nostre viatge, hem volgut preguntar: quin és aquell lloc que has visitat o que t'agradaria visitar i que creus que molta gent encara no coneix prou?
1: Un indret que em va sorprendre molt va ser Cudillero, Astúries.
2: Cármenes, Villamanín...
3: Jo crec que per mi, Cracòvia.
2: El Marroc. Hi ha moltes zones del Marroc molt diferents i que sorprenen.
4: Es diu el Valle de los Templos, Sicília.
3: I ara com ciutat, sinó les Cotswolds, que és la campiña anglesa.
1: Sofia, la capital de Bulgària, em va sorprendre molt.
0: Doncs volem fer una ruta per alguns d'aquests territoris que sorprenen. No buscarem el lloc més famós ni el més fotografiat. Buscarem històries, paisatges, cultura i aquella sensació que tenen alguns viatges, la d'haver descobert alguna cosa especial. Perquè moltes vegades el valor d'un lloc no està en quanta gent hi va, sinó en tot allò que ens regala quan hi arribem. Comencem el nostre recorregut al nord d'Espanya, Astúries. A la costa cantàbrica hi trobem Cudillero, un petit poble mariner que sembla construït en forma d'amfiteatre mirant cap al mar. Un poble que va encantar a la Sandra.
1: És un poble superpetit, amb cases amb molt colorides, molta vida, la gent superamable, el dinar espectacular i molt bé de preu. La veritat és que és un poble pesquer, vull dir, tenen allà mateix un, el port. És el que més em va agradar del poble, vull dir, la gent, el bon rotllo que es respirava, tothom amable, és un poble petit, no? Llavors pues, tothom es saluda, tothom et vol ajudar. Les vistes són impressionants. Té unes... clar, no deixa de ser Astúries. Va ser increïble. Vull dir, és un viatge que guardo amb molt bons records perquè no m'esperava que aquell poble m'agradés tant. La tranquil·litat, la pau, la bona gent, el bon ambient, la gastronomia espectacular, vull dir... I com està tot... totes les cases, no?, pintades, molt colorides... Vull dir, em va resultar molt agradable. I Cudillero sempre és un poble 10.
0: I amagat entre les muntanyes de la serralada cantàbrica, Cármenes és un petit poble de la província de Lleó. Ens ho explica la Sílvia.
2: Hi ha uns poblets per allà, Cármenes... Villamanín, són poblets d'interior, bueno, amb un riu molt guapo i molt i sorprenent. Vull dir, tu passeges per allà i és molt agradable, és bonic i, a més, superbarat menjar bé i barat. Per tant, el recomano i sorprèn aquests raconets. Hi ha unes coves de Valporquero, hi ha una zona que per nosaltres que vivim a Catalunya... a vegades és bastant desconegut. Tyle było dni do
0: utraty sił. I seguim el nostre viatge per Europa. Cracòvia, Polònia, una ciutat amb una enorme riquesa històrica, places medievals, carrers plens de vida i una atmosfera que combina tradició i modernitat. Almenys això pensa la Neus.
3: Mi Cracòvia va ser un país que em va deixar molt sobtada. Em va encantar. Una ciutat petiteta, molt poc de moment massificada, les coses com sigui. La cultura em va encantar, el tema d'Auschwitz per descomptat, tot el que és la zona jueva, saps?

0: encara la marxa que n'hi ha allà anys 70, 80 d'aquí, el que vivien aquí, la música al carrer, música en directe, saps? A mi això em va agradar molt. És una ciutat propera per mi.
1: I de Polònia marxem fins al Regne Unit, als Cotswolds, una regió de pobles de pedra, paisatges verds i carreteres que semblen tretes d'una pel·lícula.
0: També em va encantar, no està gens massificada de moment. És que de les Cotswolds, te diria tant, té molt d'encanto. O sigui, són poblets i poblets i poblets, enriuets. Em va agradar moltíssim. 4, 5, 6 pobles més destacats d'aquella zona i nosaltres vam fer tota la ruta en cotxe i és com una relaxació bestial.
1: I una destinació sorprenent del Marroc és Ifrane, una de les més inesperades, com diu la Sílvia.
2: Hi ha moltes zones del Marroc molt diferents i que sorprenen. La zona era la zona d'Ifrane, no és massa gran, que és, li diuen la Suïssa marroquí, perquè sorprèn tant, és verda, amb un aire fresc, i no sé si és molt coneguda, la veritat, perquè està com al mig de del país, i clar, hi ha zones d'esquí, o sigui, muntanya, al Atlas, i sorprèn molt.
1: A la costa sud de Sicília s'amaga un dels grans tresors arqueològics del Mediterrani, la Vall dels Temples d'Agrigent. Malgrat el nom, no és una vall pròpiament dita, sinó una carena on fa més de 2.400 anys s'hi van aixecar alguns dels temples grecs millor conservats del món. Ho explica la Juanita.
3: I vaig quedar bocabadada en un lloc que vaig anar que no m'ho imaginava pas que podia veure això tan xulo. Es diu el Valle de los Templos, és un conjunt de temples grec i la veritat és que no m'ho esperava. I a més és que vas pel mig de Sicília d'una banda cap a una altra i et trobes a sobre d'una muntanyeta, els veus des de la carretera, vull dir que és impressionant i a més hi ha algun que està pràcticament sencer.
1: I finalment parlem de Sofia, la capital de Bulgària, una de les ciutats més antigues d'Europa, amb més de 7.000 anys d'història. Ens la recomana la Isabel.
4: És una ciutat on viuen diferents religions i cultures, esglésies ortodoxes, temples catòlics, mesquites i una sinagoga, comparteixen espai en total normalitat. A més, s'hi menja molt bé. La gastronomia és deliciosa i els preus són molt econòmics. Sense dubte, una destinació que recomano descobrir.
1: Al final, potser una destinació no es converteix en especial perquè aparegui a totes les portades, sinó perquè aconsegueix despertar una emoció. Cudillero, Agrigent, Cracòvia, Sofia, el Marroc... Són només alguns exemples d'aquells llocs que esperen ser descoberts amb una mirada diferent. Perquè viatjar també és això, sortir del camí marcat i deixar espai per a la sorpresa.
5: Moltíssimes gràcies per totes aquestes recomanacions tan ben documentades, Sònia Camí, companya de Roda de Barà Ràdio. Ai, seguim viatjant dins l'Obert per Vacances i res, ens queden uns 40 minuts de programa que aprofitarem molt bé. Ara toca pintar. Tot seguit, una entrevista plena de color, perquè entrem al taller d'un artista que fa anys que treballa amb una tècnica delicada i exigent, l'aquarel·la. Molta gent l'associa als primers dibuixos de l'escola o als llibres de manualitats, però l'aquarel·la és també una de les disciplines més rigoroses de les belles arts. I és que cada pinzellada és gairebé irreversible. Tal com pintes, es queda. L'aigua es converteix en una aliada imprevisible i el resultat depèn tant de la tècnica com de la capacitat de l'artista. Però vinga, que de tot plegat en parlem amb el propi artista que està acompanyant a l'Eduard Virgili d'Altafulla Ràdio. Eduard, bon dia.
6: Bon dia.
5: Ens presentes al Fermí. Escolta,
6: Sí, us presento el Fermí. Potser alguns de... ens esteu escoltant ja el coneixeu. A Tarragona és molt possible que el coneguin. Mm. També és molt possible que el coneguin, per exemple, cap a Ponent, perquè és nascut a Vinaixa, va créixer però a Tarragona, professionalment s'ha emplaçat a Barcelona. Per tant, és una miqueta de tot el territori i de tot arreu. Per tant, és molt possible que a través dels micròfons de la xarxa de comunicació local ara mateix hi hagi gent que el conegui. Som al seu taller per descobrir tot aquest univers creatiu al que ara feia referència i per explicar també com la pintura pot esdevenir una forma de desconnectar, d'observar el món amb uns altres ulls i fins i tot de reduir l'estrès. Perquè aquí, el lloc on som avui, es respira molta creativitat. Mira, jo ara mateix veig allí un pot amb uns llapissos de colors. Just aquí al darrere, tot l'escriptori ple amb unes paletes de pintura, fins i tot una làmina que no sé jo si ja està acabada del tot o no, ara li preguntarem al Fermí. També uns tubs de colors, una paleta que tinc just penjada aquí al meu costat. Per tant, ja et pots imaginar quin és l'univers creatiu d'aquest estudi.
7: Passa que moltes pintures diferents, però justament sembla que ell treballa molt l'aquarel·la, que jo sempre he relacionat l'aquarel·la amb l'estiu, no? Perquè per pintar cels i mars trobo que és fantàstica aquesta liquositat. A veure què et diu.
6: Mira, no sé què en pensa el Fermí. El Fermí és pintor, il·lustrador, dibuixant, dissenyador gràfic, publicitari.
7: Tot,
6: té una gran carta de presentació. Fermí, bon dia i gràcies per rebre'ns a casa teva.
8: Hola, bon dia. Res, per mi és un honor que t'hagis desplaçat fins aquí.
6: Escolta una cosa, Fermí, això que deia la Núria ara. Aquarel·la és sinònim d'estiu amb aquests mars, aquestes vistes, aquests cels?
8: Bé, sí, però jo he conegut molts aquarel·listes que no han pintat precisament mars, que han sigut, jo recordo un gran aquarel·lista de Reus, que el seu era pintar màquines de tren amb els seus vapors, aquelles màquines antigues, o sigui que no necessàriament ha de ser... Ara amb el meu cas, de rebot sí que és així, perquè jo vaig començar a pintar aquarel·les precisament a Altafulla, i clar, el primer que vaig pintar a Altafulla va ser el mar. I sí que el que diu l'Eduard, l'aquarel·la és aigua difuminada i es presta doncs, a fer cels i a fer mar, sobretot. És aigua.
6: Núria, tu que pintes aquarel·la? Que
7: no, ja, no, però si alguna vegada ho he provat, perquè ara t'ho posen molt fàcil, perquè fins i tot hi ha aquells pinzells amb aigua a dintre, eh? Si alguna vegada ho he provat, relaxa molt. És que és una... jo no tinc tècnica ni res, però entenc que és una tècnica especial. Sí, sí.
8: Sí, és una tècnica especial, encara que en el meu cas, vull dir, jo tota la vida m'he dedicat al disseny gràfic, a la il·lustració, i en la publicitat, vull dir, no pintava. Ara, en el moment que vaig vindre aquí a Altafulla, ja de gran, això farà 30 anys només, em vaig dir, bueno, aquí disposo de temps, disposo d'unes vistes meravelloses, un poble ple d'encant, una mar blava i tal, posem-se a pintar. I vaig decidir, home, i per què no m'hi poso amb aquarel·la, que no ho havia fet pràcticament mai? Com que diuen que és tan difícil, m'hi posaré a veure què passa. I, bueno, de difícil no en té res per un professional que dibuixa i pinta tota la vida, però simplement és una tècnica més.
6: Però no siguis modest, perquè des d'aquí m'explicaves abans, fora d'antena, que quantes obres han arribat a sortir?
8: Pues sí, ho vaig calcular fa un parell o tres d'anys, unes 1.500 aquarel·les. Potser ara són més, no? I llavors és allò de que sí, a través de moltes exposicions m'ha anat sortint. Potser actualment aquí a casa han de tindre entre 400 i 500. Llavors vol dir que més de 1.000 aquarel·les algú altre les té penjades por ahí. I això a mi m'omple de satisfacció.
6: Escolta una cosa, què té l'aigua que és tan imprevisible? Això és una dificultat afegida en la tècnica de l'aquarel·la?
8: Sí, bueno, jo sempre em diuen, em fan la mateixa pregunta. L'oli és una pintura que és additiva, o sigui, que és anar posant. Si no t'agrada el groc, que és pintat, al damunt li pintes vermell i després ho retoques amb negre i fas el que vols. L'aquarel·la simplement és més delicada.
6: És això que deia la Núria al principi, sí. No? Que el primer tras que fem amb l'aquarel·la... Sí. És ja el definitiu.
8: Sí, però tu has de saber quin traç vols fer i te sortirà. Per tant, és una cosa que és simplement més delicada i has de saber el que vols fer.
6: No hi ha marge per rectificar amb l'aquarela?
8: Sí, i tant. Jo sempre explico una anècdota. En una de les oposicions que vaig fer al port, jo vaig pintar una sèrie de barques al Serrallo, i una colla de barques estaven lligades al norai de ferro, i quedava tot molt guapo, molt maco, i va vindre un pescador i va dir, escolti, perdoni, diu, però això, aquest quadre està malament. Dic, i això per què? Diu, perquè tal com estan lligades les barques, diu, l'endemà no en quedarà ni una, se les hauran portat la corrent. O sigui, el norai estava al revés. I clar, jo ràpidament vaig emportar l'aquarela cap a casa, vaig girar els norais, els vaig pintar, i ningú sap que els norais aquells estaven al revés. O sigui, hi ha tècniques per esborrar i per rectificar.
7: Mira, o sigui, que Eduard...
6: Sí, digues.
7: Eduard, perdoneu que interrompo i tiro cap a un altre costat, però és que ara t'explotarà el cap. Ahir l'Eduard ens parlava des de la desembocadura del riu Gaià, parlàvem de les tortugues, no sé si era ahir o un dia anterior.
6: Abans d'ahir, el Catllà, la desembocadura no, era el Catllà, però sí,
7: el
6: riu Gaià.
7: Ens imaginem el passeig al voltant del riu, al llarg del riu Gaià, el Fermí ho ha pintat també. Estic veient una aquarela preciosa d'aquell, sí, no?
8: Sí, jo vaig fer una exposició tota de pintures, o sigui, tot del Gaià i els seus voltants. Aquests bosquets, tota la vegetació, totes les fulles... O sigui, tot dedicat exclusivament al Gaià i al seu entorn.
6: I no t'ho perdis, Núria, perquè tu que ets de Tarragona, segur que t'agradarà veure els elements del seguici festiu de la ciutat. Doncs el Fermí també els ha pintat tot i, de fet, aquest divendres inaugura una exposició que es diu Homenatge a Tarragona de Festa Major de 24 noves aquarel·les de les festes de Santa Tecla. I això serà el Fòrum d'Altafulla. És una exposició que tens ja preparada. Em penso que pot ser que hagi vist els quadres aquí. Sí. Quan he entrat a casa teva, Fermí, els tenies aquí al costat de la porta.
8: Amuntegats aquí, preparats per agafar el jeep i portar-los cap de l'exposició. Sí. Està tot a punt.
6: Aquest cop has decidit això, pintar els elements de la Festa Major.
8: Sí, bueno, de fet, algú, quan vaig començar a pintar les aquarel·les, eren molt senzilles, no hi havia gent, no hi havia persones. I algú em va criticar que eren massa sèries, que li faltaven vida. I llavors, jo precisament, com que m'he dedicat en els meus inicis a fer il·lustració, per novel·les i per llibres i tal, amb tècniques similars a l'aquarela, amb tècnica de pintura gouache. En gouache es pinta com si fos un acrílic, que es pinta amb aigua, però cobreix les pintures, no és aquarela. Però algunes vegades la difuminació és tipus com l'aquarela. Llavors vaig dir, bueno, doncs em faré una de Tarragona, de les festes, amb força gent perquè vegin que sí que puc fer pintura en vida. I llavors em vaig fer un parell de Tarragona de les festes, això ja fa anys, els vaig fer allà al museu que hi havia de Tarragona, la Casa Castellarnau, em vaig fer 2 anys seguits dintre de les festes de Santa Tecla, i llavors al cap d'uns anys doncs em vaig decidir, va haver una amiga que em va dir, escolta, per què no tornes a... per què no pintes els cabeçudos, bueno, els capgrossos i tal, i vaig pensar, per què no la torno a repetir, al fi i al cap a mi l'il·lustració m'agrada fer il·lustració, no? Que al fi i al cap també era la meva antiga professió, i per això aquest any sempre faig Altafulla, doncs, i amb un raconet posava Tarragona, algú Tarragona, doncs aquest any és al revés. Tota serà de Tarragona i amb un raconet l'habitació aquella interna que hi ha doncs serà dedicada a Altafulla. O sigui, me n'en recordo.
6: Escolta una cosa, Fermí, qui veu tots els quadres, qui visita una exposició teva, no s'anima després a agafar també unes aquarel·les i dir, vinga, va, provem-ho de manera autodidacta?
8: Sí, hi ha molta gent que els anima i perquè, en teoria, l'aquarel·la sembla que sigui fàcil. I ja t'ho dic, de fàcil no en té res, però el que deies, la pinzellada que fas és la que queda. El que passa és que professionalment ja saps els secrets i ja saps que si per fer aquesta difuminació has de fer aquest tipus de pinzellada i has de posar aquest color. I llavors arriba un moment que sí, que és fàcil. És fàcil.
6: Home, ho acostumem a associar, no?, a la pintura de la canalla, als nens. Sí. Però no és així. I avui ho estem explicant en primera persona.
8: De totes maneres, això és una deformació que ve històrica des de fa molts anys. Abans els pintors eren hòmens, i els hòmens eren els que anaven bruts de pintura i creaven i pintaven, i les dones les deixaven en un raconet amb aigua perquè anessin fent taquetes de color, i així sortia l'aquarela, que era més fàcil, més de senyoretes, i això pot ser creat aquesta il·lusió falsa a través del temps. Crec que una mica, potser és això. Però ja t'ho dic, és una tècnica més artística que necessita saber-ne, i el que la domina, doncs no hi ha cap secret.
6: I relaxa? Ajuda a fer teràpia?
8: Sí, encara que també et diré una cosa, amb molta gent que no s'equivoqui massa, amb el sentit que l'aquarela amb tothom l'associa, i potser és l'autèntica aquarela, la difuminada d'aigües, de colors, que va fent diferents tonalitats. En el meu cas, és la tècnica aquesta mateixa, però aplicada a la, podríem dir, més il·lustració, a la que llavors aconsegueixo jo uns quadres amb molt detall, molt detallistes.
6: I tant.
8: I, mentre que l'aquarela és una cosa més... més improvisada, i aquells en diuen els entesos que són els autèntics aquarel·listes, que jo m'aparto de l'aquarela, però jo continuo dient que jo pinto aquarela, el que passa que és el meu estil.
6: De fet, Núria, no et perdis l'anècdota, abans també fora de micros el Fermí me l'explicava, que en una exposició ell es va fer una mica el despistat per escoltar els comentaris d'aquella gent que visitava l'exposició. I què et van dir? Què et van dir? Explica-ho tu.
8: Em van dir, diu, este tío sabe mucho, está muy bien hecho, muy bien hecho. De hecho, son fotografías que le pinta encima y queda tan bien... que no lo parece fotografía, pero si rascas un poco verás que detrás hay la foto. Pero es tan bueno que no se nota.
7: I et vas poder contenir de no contestar-los i escolteu que no hi ha res a sota.
8: No, perquè mira, fa 30 anys que estic exposant aquí el tapullet d'anècdotes d'aquestes. De tot tipus, em podria explicar, podria escriure un llibre d'anècdotes de la gent que passen i tal.
7: Doncs t'emplacem a fer-ho. Hem d'acabar l'entrevista, Eduard. Se'ns acaba el temps i
6: mira, segur que et diré més anècdotes. Deixa'm només que li pregunti per si aquesta làmina que tens just aquí al darrere està acabada o no, com que veig que encara és el pupitre de treball.
8: Sí, li prepararé un pas per tu, i si em dóna temps la pujo, i si no, doncs es quedarà aquí.
6: Però la tens ja?
8: Sí.
6: Doncs mira, farem una fotografia.
7: Ah, sí.
6: De fet, li farem una foto al Fermí amb aquesta aquarela, perquè vegeu tots el realista que és.
8: Sí, però ja aclarir que aquesta aquarela és de l'any passat. El que passa és que hi havia coses que no m'agradaven i ara les he rectificat.
6: Ah, mira, allò que parlàvem abans.
8: Sí, no diré quines coses, però crec que el quadre ara ha millorat bastant.
6: Fermí, moltíssimes gràcies per rebre'ns. Escolta, que vagi molt bé l'estiu, que vagi molt bé aquesta exposició i per molts anys de seguir pintant amb aquarel·les.
8: Sí, espero que sí, molts anys i sempre amb aquarel·la, perquè pintar olis i acrílics i tal ja n'he fet, però vull dir, el trobo més avorrit. És més divertit fer el que estic fent.
6: Doncs per molts anys de diversió. Gràcies.
8: Moltes gràcies i moltes gràcies per escoltar-me.
7: Eduard Virgili.
6: Ja ho veus, Núria? Aquarel·les. I si tu les aquarel·les et porten a l'estiu, escolta, a les tardes, que no fas antena, agafa les aquarel·les i el pinzell.
7: Doncs mira, aquesta tarda m'hi poso i també us envio una foto, penjarem una foto per comparar l'aquarel·la del Fermí amb la meva, d'acord?
6: Fantàstic.
7: Eduard Virgili, moltes, moltes gràcies. Molt interessant.
6: A tu.
7: Fins ara.
9: Obert per vacances.
7: Des d'Altafulla, cap a l'Escala, perquè allà tenen un monument patrimonial que val la pena conèixer una mica més a fons, tot i que jo crec que si heu anat a l'Escala ja n'heu sentit a parlar o l'heu visitat. És l'Alfolí de l'Escala. Ens ho explica l'Ona Vilà.
10: En Entre els carrerons del nucli antic de l'Escala, el carrer El Folí número 6, a tocar de la platja, s'alça un dels edificis més emblemàtics del municipi, l'Alfolí de la Sal. Un casal de planta basilical amb tres naus rectangulars, dos pisos d'alçada i un pati interior. Construït a finals del segle XVII, l'Alfolí de la Sal va ser magatzem de sal, duana marítima i pòsit de pescadors, i durant segles va representar el motor econòmic i de desenvolupament de l'Escala, que va passar de ser un barri de pescadors a una veritable vila marinera. Actualment convertit en un museu, l'edifici recull tota aquesta memòria en una exposició permanent titulada L'Escala i el mar d'Empúries. La data de construcció de l'edifici de l'Alfolí de la Sal és incerta, tot i que la façana principal, la llinda d'una finestra, du la data de 1697. Ara bé, d'aquella època, l'Arxiu Municipal de l'Escala no en té cap constància. No se sap qui va construir l'edifici, de qui era propietat ni quins usos tenia. Les primeres informacions que es tenen sobre l'immoble són del 1716, quan amb el decret de nova planta va ser designat el Folí de la Sal, tal com explica la directora del Museu de l'Escala i l'Arxiu Municipal, Mariona Font.
11: Sí que sabem que a partir de la Guerra de Successió, amb el decret de nova planta, a partir de 1716 és destinat al Folí de la Sal, que era doncs, el lloc, el magatzem de la sal, on tota la gent que necessitava sal l'havia d'anar a comprar. Era un comerç estancat, que se'n diu, i era controlat pel rei. Només hi havia 15 alfolins a tot Catalunya on la gent podien anar doncs, a buscar la sal que necessitaven. Se'n van construir al llarg de la costa i després també n'hi havia d'interior centres de producció de la sal, com el de Cardona o com el de Gerri de la Sal. L'Escala no és un lloc productor de sal, sinó que és un alfolí de distribució. La sal que es distribuïa aquí provenia d'Eivissa i dels Alfacs, del delta de l'Ebre, i venia amb grans barques, amb pailabots, que amarraven just aquí a la platja i la descarregaven amb els lleus de sardinals i el portaven doncs, a aquesta sala a guardar aquí en aquest magatzem fins que no venien a buscar-la.
10: En aquest sentit, segurament es va escollir l'edifici en qüestió per la seva proximitat amb la platja. L'edifici segurament era privat i, tot i que es desconeix quin era el propietari abans del 1800, sí que se sap que a partir del segle XIX la propietat era del figuerenc Francesc de Romà, a qui la hisenda reial pagava un lloguer. La compra de sal per part dels municipis era un fet obligatori, perquè aquest impost era el que finançava les conquestes i empreses reials.
11: Estaven obligats a venir a buscar un cop a l'any sal a l'Alfolí de l'Escala, més de 200 pobles que estaven repartits amb l'Alt Empordà, una part del Baix Empordà, el Gironès, la Garrotxa i fins i tot Ripollès i Cerdanya. Uh-huh. O sigui, amb les comunicacions que hi havia en aquell moment, amb els camins que hi havia, doncs venir a buscar la sal aquí a l'Escala, doncs havia de ser també tota una aventura.
10: L'emmagatzematge i distribució de la sal es feien a la planta baixa, a la nau principal i a les adjacents.
11: Sabem que les tres sales que estaven així amb les arcades, amb les voltes de mig punt, eren a magatzem, i que l'última, la de la dreta, en deien el toldo, que era on tota la gent podia anar a comprar la sal a granel. La resta era ja per si la volies anar a comprar a l'engròs, i en canvi, si la volies anar a comprar a granel, tenia l'altra entrada per poder-ho fer.
10: La primera planta, en canvi, es destinava a habitatge i vivia l'administrador que portava els comptes de l'Alfolí. Segons fonts documentals, el primer administrador que va tenir el magatzem de la sal de l'Escala va ser el cunyat de l'administrador de les Salines de Catalunya, un home que vivia amb totes les comoditats que pertocaven a un noble de l'època, tal com mostren els inventaris notarials que es conserven. D'aquella època també han arribat fins als nostres dies rebuts que detallen les comandes de sal de diferents pobles i també els llibres de l'administrador. Aquests últims es conserven a l'Arxiu de la Corona d'Aragó a Barcelona. Paral·lelament al magatzem de sal, al segle XVIII, l'Alfolí va funcionar també durant unes dècades com a duana marítima.
11: Una part era Alfolí i l'altra duana marítima, perquè el port de l'Escala també va guanyar importància amb el comerç de cabotatge. Hi havia famílies que tenien amb vaixells que els carregaven i anaven a vendre doncs, o tant a la Fira de Bellcaire a França o per tota la costa, i això doncs, també necessitava doncs, una duana. El fet d'haver-hi doncs, aquestes dues institucions va fer que vinguessin també gent important, famílies importants aquí a l'Escala i s'instal·lessin. Clar, hem de pensar que al principi del segle XVI el nucli del poble era Sant Martí d'Empúries. Només uns pocs pescadors es van començar a fer les cases, les barraques, més que res, més que cases, eren aquí al port de l'Escala. I de mica en mica, al construir aquest edifici, això va fer que la població de l'Escala, doncs, en molts pocs anys, es multipliqués per mil. Va venir molta gent a viure aquí. I després, per això, també es va demanar doncs, que la capitalitat del terme municipal doncs, passés a l'Escala en detriment de Sant Martí d'Empúries.
10: El magatzem de sal i la duana van estar en marxa fins a finals del 1869. A partir d'aquell moment, tot i que l'edifici continuava en mans privades, va passar a tenir molts usos diferents, sempre lligats amb el món de la pesca i la salaó.
11: Sobretot es van llogar les parts de sota dels magatzems i hi havia doncs, un barriler, hi havia diferents fàbriques de salaó que també van llogar els espais i després hi va haver-hi també el pòsit de pescadors, fins que a partir dels anys 50 hi va quedar totalment inutilitzat i com que no s'hi feia res es va anar degradant i als 70 doncs, amenaçava ruïna.
10: Aleshores, amb l'auge del turisme, l'edifici va ser objecte d'especulació, així com el cementiri mariner de l'Escala que l'empresariat volia convertir en un aparcament.
11: Clar, aquest edifici, si el veus així des de l'exterior, no crida massa l'atenció, però quan entres sí que després descobreixes que realment és un edifici espectacular. I en aquells moments, a principis dels 70, hi va haver-hi tota gent que el volien comprar i enderrocar-lo per fer-hi pisos turístics. Clar, en aquell moment doncs, la gent doncs, mirava cap al futur i no pensava que aquests monuments que hi havia aquí al poble fossin tan importants.
10: Per sort, una associació ciutadana, la Comissió de Defensa de l'Arquitectura Popular, va aconseguir conservar tots dos monuments.
11: Aquesta Comissió de Defensa de l'Arquitectura Popular va anar recollint firmes i va anar doncs, demanant que es protegissin aquests edificis, i sí, a partir del 78 es van protegir i després amb l'arribada de la democràcia, gràcies a l'informe de l'Eduard Carbonell, van ser declarats els dos edificis, tant el Folí de la Sal com el cementiri mariner, com a béns d'interès cultural.
10: Un dels fets que va propiciar l'estima del poble de l'Escala per l'edifici de l'Alfolí de la Sal va ser la Festa de la Sal, que es va celebrar per primer cop l'any 1997, coincidint amb l'aniversari del tercer centenari de la construcció de l'edifici.
11: El 1990 es van recuperar aquestes fotografies, aquests negatius d'en Josep Esquirol, on es veia aquests pailabots que descarregaven sal aquí a l'Escala, amb totes aquestes barques. Clar, aquest fet, i que l'edifici de l'Alfolí encara estava en mans privades i que no se sabia tenir un destí incert, va fer que des de l'Ajuntament i des de l'arxiu es creés la Festa de la Sal perquè la gent fos una mica conscient de què tenien i que potser sí que valia la pena preservar-lo. En aquest moment de la festa era quan es reivindicava més aquest paper important de l'Alfolí de la Sal. I això va permetre doncs, que amb aquesta pressió finalment l'Ajuntament el 2006 el comprés. Van tenir la sort d'aquí a l'Ajuntament que vam poder aconseguir una subvenció que era l'1% cultural i amb aquesta gran subvenció es va pagar molt de la rehabilitació de l'edifici i va durar molts anys. Allò es va inaugurar així per plantes i va ser al principi el 2017.
10: Una rehabilitació que va durar més de 10 anys i que va permetre conservar algunes de les parts originals de l'edifici que es conserven encara avui i permeten veure, per exemple, la riquesa que tenia la primera planta de l'edifici quan acollia l'habitatge de l'administrador de l'Alfolí.
11: Es guarda un terra original a la sala dels còdols, que precisament té aquest nom perquè són tot aquest terra està fet amb còdols, amb riarencs d'aquí de la platja. I en el primer pis, doncs aquest sostre de fusta, que era un enteixinat, que anava tot ell policromat, que mostra la riquesa amb què vivia doncs, aquest administrador de la sal. Aquesta rehabilitació que es va fer es va permetre, doncs, amb el muntatge de l'exposició al primer pis, de guanyar el Premi de Museologia l'any que es va inaugurar, el 2017, i després, posteriorment, vam ser nominats a millor museu europeu de l'any el 2020.
10: Després de la reforma, l'edifici de l'Alfolí de la Sal es va inaugurar com a museu. Actualment acull exposicions temporals a la planta baixa, una exposició permanent sobre la història de l'Escala i una sala dedicada a l'escriptora Caterina Albert Víctor Català a la primera planta i la seu de l'Arxiu Històric de l'Escala a la planta superior.
11: A la primera planta hi ha una exposició que es diu L'Escala i la Mar d'Empúries i es fa un repàs doncs, a tota la història dels canvis de paisatge i tots els pobles que han vingut a habitar doncs, aquí a l'Escala. S'inicia doncs, des de l'època del Neolític i acaba doncs, ara doncs, en el segle XX. I aquí, a la part central, doncs, és on s'explica més aquest origen de la platja de l'Escala com a lloc de botigues, les barraques dels pescadors que pesquen amb la tècnica dels sardinals i que després doncs, se construeix aquest gran edifici i se li dona l'ús de magatzem de la sal. I clar, la unió entre que tens la sal més amb tota la pesca que portaven doncs, aquests sardinals, el que fa és que sobresurti sobretot aquesta indústria de la salaó que ha fet que l'Escala sigui coneguda doncs, arreu.
10: Així, l'edifici de l'Alfolí de la Sal, que al segle XVIII va impulsar el creixement econòmic i social de l'Escala, és ara un espai on el municipi preserva la seva memòria i explica la seva identitat al món.
7: L'Alfolí de la Sal, visita obligada si aneu a l'Escala, no confondre, i també s'ha de visitar amb el Museu de l'Anxova i de la Sal, que hi ha a l'Escala. Dos peces que expliquen el municipi, la història del municipi perfectament i de la seva activitat. És un podcast de patrimoni que ens han dut des de Ràdio L'Escala a la companya Ona Vila. Seguim endavant. Vinga, i ara anem als fogons. Des del Canar Ràdio, la companya Cristina Esteban ens proposa conèixer com era la cuina del rei Alfons XIII, un podcast de cuina, de converses a la cuina, més que no pas de receptes.
12: La Rosa Samper és neta i filla de cuineres i avui parlarem amb ella de la cuina de principis del segle XX. Ens situem a l'any 1915. Los marquesos de les Atalayuelas tenien molta relació amb los reis de l'època, Alfons XIII i la Victòria Eugènia, i de tant en tant los convidaven a casa a menjar. La marquesa sempre presumia de la seva cuinera, Agustina Labuñoles, de qui estava encantada.
13: La meva iaia va ser una cuinera molt peculiar perquè, bueno, pel lloc on va estar treballant. Primer els marquesos i després els reis. La marquesa sempre presumia perquè deia que la muchacha, la cocinera que ella tenia, que d'una celga, una patata i una cebolla sabia pollo asado. En un moment donat, se queden sense cuinera personal dels reis. I llavors li diuen a la marquesa que si, per favor, mentre encontraven a algú, li podrien deixar la xica esta que tiene del pueblo, que total, que la marquesa una mica així, bueno, perquè no es podia negar, perquè eren los reis, i el marquès era la madreta d'Alfons XIII, total, que se'n va la iaia a palau.
12: La reina, la Victòria Eugènia, era una persona molt senzilla, però en canvi el rei era més sofisticat a l'hora de menjar. I l'Agustina li preparava moltes vegades un dels seus plats preferits. Per cert, en aquells temps, a la cuina de palau hi havia unes 200 persones treballant.
13: La iaia de tant en tant hi baixava, però era una cuina, ella tenia una zona petita on feia el menjar del dia a dia dels reis, ¿vale? I un dels plats que li encantava al Alfons XIII era, jo ho diré en castellà, los pichones con vino tinto y manzanas con cebolla. I clar, la iaia els hi feia i ell sempre diia estos pichones son como terciopelo en la boca. És senzilla de fer, era simplement ell dia que tenia el sabor a terciopelado perquè els havia trobat suaus, cuitets, penso. Simplement era doradets los pichons, llavors ho feien en unes marmites altes. Vale? Llavors allò coïa tot igual. Llavors era dorar ben doradets els pitxons, afegir-li ceba talladeta, caramelitzar-la una mica, poixar-la ben poixadeta amb el mateix oli, el mateix suquet dels pitxons, afegir-li uns trossets de manzana i llavors, en un caso a part, posava la iaia el vi i llavors el reduïa una mica per l'alcohol. Vale? I perquè al reduir l'alcohol també se feia com una miqueta més espesset, vale? Lligava una mica. Llavors, quan havia reduït el vi, lo tirava junt amb on estava la carn del pitxó, la ceba i la poma, i llavors ho deixava tapar. Llavors, al cap de 10 minuts, no sé, quan ella veia que ja quasi estava acabadet de coure, i tirava una miqueta de caldo. I llavors, en la mica de la ceba, més la manzana, la salsa quedava lligadeta.
12: L'Agustina va estar prop d'un any cuinant per als reis i va estar molt a gust. I una de les persones que va agafar més confiança va ser en la infanta Isabel de Borbó, coneguda com la Xata, molt propera al poble i que tenia un gran cor.
13: La infanta Isabel sempre li deia a la iaia, Agustina, la corte és com un corsé que aprieta mucho i a mi me gusta ir muy suelta y muy ligera.
12: L'Agustina, ans i després de cuinar per als reis, tal com hem dit, ho va fer per als marquesos d'Alcanar, los marquesos de les Atalayuelas, a qui de tant en tant també els preparava plats típics del poble.
13: Perquè com que el marquès pervenia d'aquí d'Alcanar, li feia molta gràcia pues, los plats típics d'aquí del poble, no? I una de les coses que li agradava molt era el clàssic suquet de peix. I llavors li feia un suquet d'escrita en la seva picadeta, bueno, tal com ella ho feia, i li posava o patata o moniato baix, com a base, o les dues coses. I llavors damunt l'escrita, amb el pebre roget del poble, que es feia abans i tal. I li encantava, li encantava. I això era un dels plats que ella va continuar fent després a casa, sobretot els divendres sants. Se podia fer en escrita, es podia fer també en bacallà.
12: Quan l'Agustina va anar a viure a Madrid, no sabia parlar castellà i això li va portar més d'una anècdota. Una de les més divertides va ser quan la marquesa li va demanar que comprés un quilo de filets i va anar a la merceria a demanar un quilo de fil. La infanta Isabel, en la que va agafar tanta confiança a la cort, li va regalar unes arracades de marfil d'un viatge que havia fet a París, una joia que la Rosa encara avui conserva en molta estima.
7: Déu-n'hi-do, quines converses de cuina tan interessants. Avui el que ens ha portat la companya Cristina Esteban des d'Alcanar Ràdio, ni més ni menys que als fogons de la cuina d'Enric XIII i també del marquès de la Lluelas d'Alcanar. Déu-n'hi-do, una converses de cuina d'època avui. Vinga, va, que anem tancant programa. 10 minutets i seran les 11. Passem per l'agenda d'activitats. I saludem com cada dia a aquesta hora la Lídia Porta des de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
14: Hola, bon dia.
7: A veure, ho he llegit bé, això? Gregotecno?
14: Jo crec que sí.
7: Grego, no. Digue'm.
14: Sí, Gregotecno. Ho estaves dient bé.
7: Què és el Gregotecno? Explica'ns.
14: Doncs sí, és un artista de Barcelona que fusiona el cant gregorià amb música electrònica. El nom ja ens dona una miqueta de pistes. I avui actuarà al Museu d'Història de Catalunya, en la seva terrassa, tancant l'edició de les Nits d'Estiu, que és un cicle que connecta la història amb música contemporània, amb artistes que hi han passat per la terrassa, com Santa Salut, Joan Garriga o Maria Hein. I escoltem un momentet de Gregotecno per veure què és, que és una mica curiós, no? Sí.

0: És tal qual ho han dit, eh? Can Gregorià i base tecnològica. És tal qual m'ho imaginava, molt bé. Però en directe ha de tenir un punt encara més interessant. Això serà avui a les 10 del vespre, com deies, no? A la terrassa del Museu d'Història de Catalunya.
1: Sí, i les entrades són 16 euros i inclou una consumició.
0: I seguim parlant de la segona proposta de cinema a la platja.
1: A Sitges hi ha una nova cita del cicle Cinema Lliure a la platja i avui la platja de la Fragata acull la projecció de Little Amélie, que és una pel·lícula que narra la història d'una nena belga criada al Japó que descobreix que té una mirada plena de sinceritat i imaginació. I si volem, escoltem una miqueta el tràiler.
2: Excepto un tubo. Pasaron días, semanas, siglos... Y se produjo el milagro. Y fue así como nací, por obra y gracia del chocolate blanco. El placer era yo.
1: Doncs bé, abans de la projecció, mm-hmm. També es podran veure dos curtmetratges, un que es diu Matcha, que és la història sobre el dol i la memòria a través de la cerimònia japonesa del te, i Platgerbat, que és una reflexió sobre els petits plaers quotidians. Això és avui. A dimecres, 29 de juliol, a la platja de la Fragata, com bé comentàvem, i començarà amb Pic, es pongui el sol, entre 9:45 i les 10 del vespre.
0: M'agrada aquesta apreciació, ells ja avisen, eh? Diu, d'entre 9:45 i les 10, però quan es pongui el sol, perquè, clar, si s'ha de projectar, no? que estem en condicions lumíniques.
1: Ens hi hem de veure.
0: Vinga, i ara una salutació a tothom que ens escolta des de Lleida, perquè la darrera activitat que clou l'agenda d'avui ens du cap al claustre de la Seu Vella.
1: Sí, al claustre de la Seu Vella tindrem el cicle Nits de Lluna Plena i hi ha un espectacle que es diu Acústic del Quartet Immortality, que és una formació que oferirà un concert íntim amb veu, guitarra, caixa i piano, interpretant cançons d'autor, música pop i peces de teatre. Una miqueta varietat en un entorn últim com és el claustre de la Seu Vella de Lleida.
0: Molt xulo, espectacular. Mira, els estem escoltant de fons, em sembla, no?
1: Sí.
0: El Quartet d'Immortalitat. Lídia Porta, moltíssimes gràcies per aquests apunts d'agenda. Fins demà, companya.
1: Fins demà.
0: I vinga, venen tancant ara sí el programa i ho fem en connexió amb l'Enric Rubio, Cardedeu. Bon dia i adeu. Què tal, Enric?
3: Molt bon dia i adeu, així m'agrada.
0: Tenim alguna aportació més pel que fa amb aquestes destinacions infravalorades?
3: Doncs mira, t'haig de dir que el que són les comarques de secà, no perquè ho hagi dit jo, però ha guanyat per golejada. Ens diuen des d'aquí, ens diu Visca l'Oest, la Laura Alcalde. No sabem si és d'allà o si ho visita com a turista de qualitat.
0: Molt bé.
3: I també ens comenten, des d'aquí l'Alfred ens diu, la Conca de Barberà, poblacions com Conesa són destinacions increïbles, tant per la seva gent com per l'encant del poble. No sé si el coneixes, tu, aquest poble.
0: Conesa, no ben bé, però la conca de Barberà té rotllo, sí, sí.
3: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Val la pena.
3: I, de fet, també ens recomanen doncs, a visitar tot el que seria... Molta gent es queda al Pallars Sobirà, no?, que puja cap a dalt, no?, i en canvi el Pallars Jussà té uns tresors increïbles, d'això ens ho diu l'Antoni, també de Pons, i diu que és una zona que val la pena aturar-s'hi.
0: Molt bé. Ens deixem perdre aquest estiu, doncs, per
3: Exacte.
0: Llocs que no ens ho pensàvem mai. A veure si ens ho passem bé. Demà, canviem els viatges.
3: Tema del dia.
0: Tema del
3: sí.
0: dia.
3: Canviem els viatges. És que tenim el Dia Internacional de l'Amistat, així que parlem d'amics i d'amigues. I mira, és que aquest any, amb 3 setmanetes que portem, ja en som molts d'amics i amigues aquí a l'Obert per vacances. Per tant, escolta'm, obrim el meló, quins són els millors amics, quines són les millors amigues,
0: sí, sí.
3: Tema general de l'amistat.
0: Jo aprofiteu la nostra antena per enviar un missatge de gratitud als vostres amics o amigues, per dir-los a través
3: sí.
0: de l'antena de l'Obert per vacances com us els estimeu.
3: Clar oi que tant que sí, sí. Em sembla fabulós.
0: Serà
3: sí,
0: molt
3: sí,
0: entranyable sí. demà, ja estic buscant cançó, no sé pas què posarem. Tu ja les tens triades, no?
3: Sí, en tenim algunes. He vist que me n'has posat alguna, per tant, mira, jo en aquest cas n'he posat una per demà.
0: Molt bé, doncs vinga, acabem de conformar la selecció musical. Què estem escoltant? Això que sona de fons és...
3: Pont i Pissador.
0: Pont i Pissador, veritat?
3: Sí, sí, evidentment.
0: És una bogeria
3: sí, sí, sí.
0: de grup, eh?
3: Una bogeria de grup. De fet, els que no... Potser l'heu escoltat alguna vegada, però quan aneu a veure un directe és tan bèstia,
0: sí?
3: tan espectacular...
0: És això és etiqueta rockabilly directament? O com ho definiríem?
3: Toquen de tot. Sobretot sí. toquen música tradicional i tenen una norma que és no fer servir cap instrument que sigui mínimament conegut. O sigui, intenten tirar cap a instruments que siguin sempre... especials diferents i a nivell de cant tenen una qualitat brutal perquè, de fet, inclús et fan cants harmònics, cant mongol, cant... És increïble. De fet, tenen molts tutorials que val la pena repassar-los pel YouTube d'aquest grup que ens ofereixen perquè puguem intentar imitar lleugerament el que ens fan.
0: Quin munt de recomanacions avui, Enric. Anem a pair-ho tot, eh? Vinga.
3: I tant que sí.
0: Fins demà, amics de Cardedeu. Una abraçada.
3: A reveure.
0: Això és el que ens passa a les 11, que hem de pair tot el programa que hem començat a les 9 perquè és com una esquitxada de temes i de recomanacions i us emplacem a reescoltar-lo, el trobareu a les nostres xarxes penjat i d'aquesta manera podeu repescar. Però demà no ens adonarem que ja tornarem a ser demà a les 9 amb una nova edició de l'Obert per Vacances. Que passeu bon dia.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra han investigat 36 casos de tràfic d'éssers humans entre el 2025 i el juliol d'aquest 2026 amb 24 víctimes identificades i 32 detinguts. La policia alerta de l'augment de l'explotació sexual en pisos, la consolidació també de xarxes d'explotació laboral en supermercats i plantacions de marihuana i també l'ús creixent de les xarxes socials per captar més víctimes. Per facilitar la detecció i la col·laboració ciutadana, han habilitat un nou correu electrònic i també un codi QR de contacte directe amb investigadors especialitzats. Ho explica Lluís Moreno, que és sotsinspector de la Divisió d'Investigació Criminal.
2: Aquest correu electrònic i aquest codi QR. I crec que és molt important també que se sàpiga que la informació que rebi per aquest correu estarà gestionada directament per investigadors especialitzats. O sigui, el filtre serà directe per persones que coneixen la matèria, que poden detectar fàcilment si és una situació de tràfic d'éssers humans, si és una situació d'explotació, i així ens garanteix una actuació policial molt més ràpida i molt més àgil.
1: Les investigacions han constatat que el tràfic d'éssers humans continua adoptant noves formes d'explotació per tal de dificultar la detecció policial. I la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha condemnat aquest matí a Salt el feminicidi d'una veïna de Barcelona que es va produir ahir a la nit. Menor ha volgut expressar el seu sentit condol i escalf també a l'entorn de la víctima per violència masclista i també als veïns i veïnes de la localitat. A banda, en aquest cas, són 4 els feminicidis d'enguany, corresponents a 4 dones assassinades per violència masclista. I Protecció Civil manté activat el pla Infocat davant un nou episodi de calor que incrementa el risc d'incendi forestal amb previsió que dissabte s'assoleixi el nivell màxim de perill. Els agents rurals activaran els nivells 3 i 4 del Pla Alfa en nombrosos municipis mentre mantenen també les restriccions d'accés a diversos espais naturals. A més, també el Procicat està en alerta per previsió de calor extrema amb temperatures que podran superar els 40 o fins i tot els 41 graus a Ponent i al Prepirineu. I els veïns del tercer edifici afectat per l'esvoranc de les obres de l'L9 del metro de Barcelona situat al carrer Rubinstein 6 podran tornar a casa a partir d'avui. El retorn dels desallotjants s'està fent de manera progressiva i el govern preveu que entre aquesta setmana i la vinent ja s'hagin pogut tornar als seus habitatges els residents del 60% dels pisos evacuats. I pel que fa al...

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Aquests són els continguts d'aquesta setmana.
1: Les dones i la Guerra Civil són les protagonistes del Calaix Actiu. La primera entrevista comença al Museu del Rock de Barcelona. Dos anys després de la seva inauguració, ens torna a sorprendre amb noves activitats. En parlem amb en Juanjo Castellano.
2: La història comença fa uns 4 anys aproximadament, amb una idea. Jo col·lecciono guitarres que han format part de les col·leccions o de les eines que han fet servir alguns dels guitarristes més coneguts, no? del rock, sobretot, el blues, el rock. I aquí em trobo amb una col·lecció ja bastant gran de peces que, bueno, tinc guardades amb les seves maletes i un dia, bueno, pues penso que s'ha de fer alguna cosa amb elles, que al seu puesto no està guardada en una maleta en una habitació, sinó que seria ideal poder compartir-ho, no?
1: I no deixarem la música. Ens retrobarem amb Laura Andrés, una entrevista molt personal on descobrim el seu últim treball, Zero.
3: Perquè aquest àlbum es diu Zero i neix en un moment molt concret amb una cosa de vida que tots hem viscut, que és un dol, no? Una pèrdua. Llavors, bàsicament aquest àlbum és un àlbum homenatge al meu pare, que va morir fa 2 anys.
0: Malgrat que fa molta calor, podeu trobar un espai tranquil i, si és possible, refrescant per escoltar aquesta edició d'El Calaix a la seva edició número 352, temporada 7, capítol 47. Benvinguts! Benvinguts!

0: cultura.
1: Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició sonora i muntatge tècnic, Josep Maria Soler. El Calaix,
2: més estiu.
1: Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
1: L'alçament militar a la guarnició de Melilla el 17 de juliol de 1936, que l'endemà s'estendria arreu de l'Estat, feia esclatar la Guerra Civil, que no finalitzaria fins l'1 d'abril de 1939. Homes, dones i nens van viure, lluitar i patir durant 3 anys sota la incertesa d'una guerra que s'iniciava ara fa 90 anys. Són moltes les fonts que podem consultar per saber-ne més, però ja fa temps que s'han trencat molts silencis i hem pogut conèixer de primera mà què i com van viure alguns dels seus protagonistes aquest fet històric que quedarà per sempre en la nostra memòria. A Valls s'organitzen les jornades de Valls Història Viva, l'altra cara de la guerra, dones i guerra civil. Visites guiades teatralitzades on, en escenaris del patrimoni de la ciutat, com el safareig o el refugi antiaeri, i d'altres de recreats, com una fàbrica tèxtil, s'explica l'altra cara de la guerra, la de la població civil.
2: Ens situem a finals de juliol del 1936. Valls és una ciutat amb uns 11.000 habitants, pagesa, però amb molt potencial industrial i, per tant, obrer. Les bugaderes i les mestresses fa dies que no es troben a rentar. No han vingut per por del que senten dir els homes pendents de les notícies de la ràdio i que fan grupets a la plaça del Blat per saber notícies de l'Ajuntament que està en mans del comitè. Molts homes joves, el dissabte 18 de juliol, van anar a defensar Barcelona dels militars insurrectes. Les dones pateixen i tenen el marit, el pare, el fill o el germà. L'ambient està polititzat pels sindicats i tots els partits polítics estan en alerta.
1: Les dones estan al capdavant de la cura de la llar. Treballen a les fàbriques produint material de guerra i les trobem als hospitals.
2: La premsa ens informa de l'èxit de la convocatòria del curs per formar infermeres de guerra voluntàries, noies entre 17 a 36 anys, solteres o vídues sense fills, que un cop examinades comencen a exercir aquest dur voluntariat.
1: Un projecte gestionat des de la Regidoria d'Igualtat i Feminismes de l'Ajuntament de Valls, amb la col·laboració d'entitats i ciutadans, amb el treball de les historiadores vallenques Pilar Vives Corbella i Aida Sánchez Martínez, la dramatització de Míriam Culleré i la direcció artística de Bàrbara Flores, per posar sota el focus tot el que les dones van fer en aquesta guerra.
0: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre, per a la xarxa. Fa 2 anys obria les portes a Barcelona al Museu del Rock, amb Juanjo Castellano al capdavant. Aquest col·leccionista de guitarres apassionat ha fet realitat el seu somni de retre homenatge a la història del rock. Però no serà l'únic que hi trobarem.

0: Obrim el calaix de les entrevistes. El calaix més estiu. Amb Mònica Socies.
1: Sempre hem estat pioners en moltes coses. Però la d'avui, quan me la van proposar, vaig pensar sí o sí, us l'haig de compartir. Què fareu aquest estiu? Doncs escolteu l'entrevista i crec que després ja ho tindreu clar. De moment, passem amb el convidat Juanjo Castellano. Ell és el fundador del Museu del Rock de Barcelona, pioner a Europa. Juanjo, benvingut.
2: Hola, moltes gràcies.
1: I això, explica'ns una miqueta. Pioner, la idea, com va començar? Com... Perquè això no és una cosa de dir, mira, m'hi poso i...
2: No.
1: És que aneu al museu i ho veureu.
2: Porta molta feina, la veritat és que sí. Bueno, doncs comencem. La història comença fa uns 4 anys aproximadament, amb una idea. Jo col·lecciono guitarres que han sigut part de... Bueno, han format part de les col·leccions o de les eines que han fet servir alguns dels guitarristes més coneguts, no? Del rock, sobretot, el blues, el rock. I aquí em trobo amb una col·lecció ja bastant gran de peces que, bueno, tinc guardades amb les seves maletes. I un dia, bueno, pues penso que s'ha de fer alguna cosa amb elles, que al seu puesto no està guardada en una maleta en una habitació, sinó que seria ideal poder compartir-ho, no? I aleshores surt la idea de muntar aquest museu, que més que neix amb la idea d'exposar aquestes guitarres, però al final aquestes guitarres el que han servit és per crear un fil conductor per explicar la història del rock i com va aquesta música o l'evolució d'aquesta música influenciar tota la història del segle XX, en realitat, no? O sigui que no és només una col·lecció de guitarres, sinó és l'oportunitat la part física de la història, no? De la història de la música, del rock. O sigui que és una mica això.
1: Sempre hem dit que la cultura és reivindicativa, és rebel, que els intel·lectuals són els primers que moren a les guerres, també ho hem remarcat més d'una vegada. I aquí descobrireu com la música, com aquestes guitarres, és el que deia el Juanjo, no? Tota la història que tenen darrere. Vull dir, és una visita, a més feu visites guiades, per tant són comentades.
2: Sí.
1: Que hi ha una guia.
2: Sí, aquí el que fem és, hem dividit la història des del seu naixement, aproximadament al voltant dels 50-40, amb el blues, quan el blues ja està desenvolupat, no? I hem creat uns... ho hem separat en espais, diguéssim, de la part dels moments més importants del canvi, no? De la música, doncs quan la música arriba a la televisió, quan el rock... els grans festivals de rock, o el Woodstock, per exemple... les botigues de discos, l'arribada del videoclip en MTV, els grans concerts... O sigui, ho hem dividit una mica en moments clau que van provocar canvis a nivell de l'evolució de la música, no? Que no només afecten al rock, perquè el videoclip afecta al rock, a la música electrònica, al pop, va afectar a tots els estils musicals, no? Però nosaltres estem centrats en el rock, en aquest cas.
1: Sí, sí, però ja veureu quantes històries i com forma part de la nostra història. I a mesura que ho aneu escoltant, aneu veient, direu, certament aquí hi va haver un impàs, un punt d'inflexió, un acarar. La música té molt a dir i encara queda camí.
2: Afortunadament. Però més,
1: sí, sí, i que no pari mai, eh?
2: Sí, sí.
1: A més, heu fet ara, després de 2 anys d'haver inaugurat... Voleu fer un petit canvi i apropar-vos més a tothom. Jo ho he fet d'una manera que a mi m'encanta. Clar, és que els que tenim una edat, ja...
2: Ja.
1: Juanjo, què heu preparat?
2: Doncs pues mira, hem modificat tota la planta baixa del museu. Hem creat un espai. El que volíem és crear o donar l'oportunitat als visitants de la ciutat de Barcelona a repetir la visita al museu. I aleshores el que hem creat és un espai, d'exposició temporal, que en aquest cas la primera estarà fins al desembre, esperem, on, bueno, anirem donant

0: no ha vist Regreso al futuro. Qui no l'ha vist? Qui no l'ha vist? L'he vista tantes vegades en bucle i aquesta també forma part del museu. Ara ja en forma part.
1: Sí, forma part perquè... bueno, Regreso al futuro és, encara que és una estem parlant de cine, no?, en aquest cas, està molt vinculada a l'exposició temporal que hem iniciat, perquè realment s'adelanta al futur. Va ser un avançat al seu temps, no? A l'escena amb l'escena del ball es va tocar una cançó que no existia en aquell moment, no?, el Johnny B. Goode, i es va tocar amb una guitarra que no existia en aquell moment encara. Aleshores, bueno, va ser, és l'excusa perfecta, no?, per ficar-la ja, i a més tenim la guitarra original amb la que es va rodar la pel·lícula va desaparèixer, no es troba, s'ha estat buscant, hi ha professionals del món de la col·lecció i sobretot equips són el mateix fabricant que ha estat treballant per veure si trobaven la guitarra, va desaparèixer, i amb motiu del 40 aniversari de l'estrena de la pel·lícula, de la primera, Gibson va fabricar només 88 peces que són idèntiques a la que es va fer servir a la pel·li, no?, en aquella escena. I nosaltres en tenim una, i a més signada per l'actor que feia de Marvin Berry, que es va lesionar la mà i que per això el Marty McFly toca la guitarra en aquell concert, no?, en aquella actuació. O sigui, és una guitarra una miqueta especial també, n'hi ha un poquetes, i firmada per l'actor només aquesta. O sigui que excusa perfecta per vindre i, a més, veure altres peces que ja hem aprofitat per mostrar una mica a la gent, no?, l'aeropatina aquest famós, signat també pel Michael J. Fox. Bueno, una excusa perfecta perquè encaixa molt bé, no?, a l'exposició.
0: Són peces icòniques i crec que fins i tot són peces i pel·lícules, en aquest cas la música dins del cinema, però parlem de música. Són guitarres que han inspirat a altres persones. Jo penso que quan nosaltres anem al cinema o llegim un llibre, sempre hi ha qui agafa, no?, i qui xucla tot això i després ho utilitza i crea. I jo penso que és el cas d'aquesta pel·lícula. Crec que hi ha hagut altres artistes que aquesta escena els molts, ha influenciat.
1: Molts. Hi ha molts guitarristes que... Bueno, molta gent, molts guitarristes professionals i molta gent que al veure aquella escena van decidir que volien aprendre a tocar la guitarra. És així, o sigui, és veritat. Hi ha molts, moltíssims. I jo crec que de vegades el cine i la música no només aporta entreteniment, sinó que dona l'oportunitat de vegades que surti un fenomen que potser si hagués vist una altra història s'hauria dedicat a una altra cosa, no? Hauria sigut mecànic, més a saber, no? Però sí, és veritat. D'aquí van sortir molts guitarristes. Sí.
0: Perquè és molt curiós. Jo ara t'estava escoltant i intentava imaginar totes les peces que hi ha. Jo sí que haig de fer aquesta visita. Ara ja m'has creat la necessitat. No, ara sí o sí haig de venir, perquè, a més, és una visita diferent, però molt unida a la cultura. I pensava en grans moments històrics, no?, en grans cançons. Tu parlaves de Woodstock. Aquí també hi va haver un punt d'inflexió, o sigui, això va ser... Bueno, els joves aquí...
1: Bueno, va ser un moment en el que es reivindicaven moltes coses d'una manera pacífica i veiem un moviment que és el que diem. Hi va haver música, allò era un concert, era l'excusa per protestar per unes situacions socials que hi havia en aquell moment, però d'allà van néixer o es van donar a conèixer grandíssimes estrelles, no?, com que després... Bueno,

0: No, pues van a inspirar altres músics també, no? Estem parlant, no sé, estem parlant de músics, bueno, i de bandes, no? Estem parlant no sé, del Carlos Santana, estem parlant de Jimi Hendrix, estem parlant de Jimi Hendrix, i després pues, és un dels que va inspirar moltíssim a Keith Richards de Rolling Stones o el mateix, o el mateix Jimmy Page, no? De Led Zeppelin. Bueno, sí, són, en aquest cas, Woodstock va ser un moment molt important per la història de la música en general, eh?
1: Parlem d'inspirar, però la meva pregunta és, com? O sigui, ara tenim el Museu del Rock, vale, fa 4 anys, tu tenies guitarres, etc etc. Però la llavor, la llavor, la llavor, què és la música per tu? Què són totes aquestes peces? Com vas arribar realment a dir, doncs, escolta, perquè no és una cosa a més econòmica, que dius, has
0: No,
1: d'anar
0: clar,
1: comprant aquestes guitarres.
0: sí. M'ha costat algun disgust, eh? A casa amb la dona i, bueno, sí.
1: Bueno,
0: No és fàcil, no és fàcil.
1: això ho deixarem així, en punts
0: Sí.
1: suspensius. Però com és? Quan t'enamores tu? Quan dius, jo vull això, m'agrada això, vull viure-ho?
0: Pues mira, jo la guitarra és que... haig de dir que soc molt, molt dolent tocant la guitarra, o sigui, dolentíssim. Però toc una mica, però sóc dolent. O sigui, no sóc un guitarrista de fet, toco en privat, per dir d'alguna manera, vale? Perquè en directe, uf, no tinc pànic escènic, jo crec. Però, bueno, en sèrio, que la veritat és que la guitarra m'ha agradat sempre i sempre he tingut guitarres i he comprat i he venut, però va arribar un moment que em va sortir una... De casualitat, no? De casualitat, amb un col·leccionista, vaig contactar amb un col·leccionista i vaig veure, pues, jo volia col·leccionar peces una mica més sèries, no? I aleshores tenia dues opcions. Una, per tirar per la col·lecció de guitarra vintage, peces antigues, i l'altra opció que m'agradava molt era l'opció de comprar guitarres que tinguessin una història darrere vinculada al guitarrista. Per què? Perquè una guitarra vintage està molt bé, no? Segur, totes les guitarres tenen història, perquè sigui de qui sigui, ha servit per tocar i per passar bones estones amb la família, amb un concert que ningú sap que ha tocat. Però jo, en aquest cas, la guitarra d'un artista conegut, per dir-ho d'una manera, m'agradava molt perquè era com tindre... Imagina't, farem un símil. Tu imagina't poder tindre les eines que va fer servir Miguel Àngel, per pintar la Capilla Sixtina. Pues seria una cosa brutal, no? Pues per mi això és una mica lo semblant, o sea, una cosa similar, no? Et diria que té un valor similar. Jo per tindre una guitarra, pues no sé, la guitarra de David Knopfler, amb la que es van gravar els dos primers discos de Dire Straits, i tindre aquella guitarra que és part de la història i que l'escoltem i que, no sé, Sultan's Swing, per exemple, serà una cançó que s'escoltarà sempre, no? Tindre aquella guitarra és... Uau, és una passada, no? I és més tindre la part de la història que el valor del propi instrument en si, no? Perquè tinc algunes guitarres que, a nivell de valor d'instrument, pues, bueno, són una guitarra de plexiglàs, pues, a lo millor no és... Tècnicament no és la més d'allò, però és una guitarra que de plexiglàs, però que ha tingut Joe Perry d'Aerosmith i que ha anat de gira per tot el món amb ella i que ha tocat, pues, és més el valor d'allò que ha fet amb aquella guitarra, no? Les guitarres, igual que els altres instruments, tenen la seva història darrere i per mi són les eines en les que s'han creat peces, cançons que perduraran, no? O sigui que...
1: Banda
0: És
1: sonora
0: una
1: de la
0: resposta
1: nostra
0: difícil la
1: vida.
0: que t'haig de fer amb aquesta... Aquesta pregunta és una resposta molt complicada, però sí, significa molt clar, sí.
1: No, no, jo penso que has fet un bon símil i ara em feia recordar moltes vegades quan parlem d'arqueologia, no? De les pedres, que diuen això només és una pedra. I tu dius, no, no
0: No,
1: és una pedra.
0: no. No,
1: Doncs les guitarres, ara me les miraré diferent. Jo en tinc una, que jo sí que tocava la guitarra. Jo ho feia bastant bé, eh? Encara haig de reconèixer. Que escolta'm, ara la guardaré i me la miraré fins i tot diferent després d'haver-te escoltat, eh? Però
0: Molt
1: sí. I s'han creat bandes sonores, com deia, de les nostres vides, no? Moltes de les cançons que tu has citat han format part de moments molt importants de persones que ens poden estar escoltant ara mateix. I això ho poden viure al museu. Sí. És un regal, també.
0: Home, ens agrada veure-ho així, de veritat, sí, sí. Jo crec que hi ha dues coses que a les persones ens en fan recordar situacions o experiències, no? Una, els olors, que això és totalment real, i l'altra, una cançó. O sigui, jo, no sé si, bueno, ho dic i si no ho talleu, la veritat és que hi ha un programa de televisió que no sé si ja està o no està, no sé si encara està a la 2, em sembla que és, Pedacitos de Hierro y Plomo, crec que es diu, Cachitos de Hierro y Plomo.
2: Cachitos de Hierro y Plomo, Cachitos, sí senyor.
0: Que pots, bueno, fan un recorregut per la música, estils i tal, no? I jo, de vegades, moltes vegades, depèn del que surt, no? Ostres, escoltes una cançó i te'n recordes, jo me'n recordo quan era petit, i a lo millor anava amb la bici i després arribava a casa i te'n recordes de coses o situacions, no? I jo crec que la música igual que els olors, et transporten o et porten records que d'una altra manera potser no tornaries a tindre, no? I és, jo crec que és una de les coses importants que tenim, no? Les persones.
1: I fins i tot et diria que és un tret molt, molt característic, no? Molt particular del museu, perquè les peces de segles enrere, per exemple, ens poden fascinar. Sí. Però aquí van unides a una història i una història que també forma part de nosaltres. Per això a mi també em va cridar molt l'atenció. Molt. I ara te'n faré una altra de pregunta difícil.
0: Vinga.
1: Parlàvem de bandes sonores de les nostres vides. En deus tenir moltes de bandes sonores, Juanjo, però alguna, així que et vingui...
0: Pues bona pregunta. Saps què passa? Que jo et diria que jo... el meu recorregut per la música des que era petit és super variat, perquè jo sempre, ja, també és veritat, jo vaig descobrir el rock quan ja era una miqueta gran, perquè, bueno, una miqueta gran, a mi jo tenia 16 o 17 anys, no? Però a lo millor, no sé, he tingut èpoques que anàvem amb els amics i els amics escoltaven la Sissi Kats, i tu escoltaves a la Sissi Kats, no? I sortia l'Aplauso, no me'n recordo què, Aplausos, no sé, i jo estaves esperant que sortís la Sissi Kats, no? Però jo diria que seriosament, jo vaig tindre uns inicis amb el rock més aviat vinculats a bandes com AC/DC. AC/DC, Guns N' Roses. I jo per aquí tiro una mica també, sí. Després vaig descobrir molt tard i m'hauria agradat descobrir abans, no? El Led Zeppelin, per exemple, no? I ara és una de les... és una de les bandes preferides, no? I és una llàstima que ja no els podem disfrutar, no? Però els Led Zeppelin arriben més tard i és música dels 70. Jo, amb la meva, a l'època que ja comences a escoltar una mica més seriosament, pues, a lo millor és el 85 aproximadament, no? I aquí ja comences a portar les samarretes de les bandes i tota aquesta història, i aleshores pues, tires a AC/DC, Guns N' Roses, tires una mica per aquí, no? Iron Maiden, tires una mica al rock duro, no? I després entren altres coses, no? Entren els Dire Straits quan tinc 18 anys, aproximadament, perquè me'n recordo. Els Dire Straits, i vas evolucionant, no? Zeta Top, que m'agrada moltíssim, també. I després, més tard, perquè això és més tard, el blues, que ja aquí és quan descobreixes a Gary Moore o descobreixes el B.B. King o a les grans estrelles de blues, no? Que ara has de dir que és una de les coses que més m'agrada, no? I no sé si és l'edat, a lo millor sí.
1: Mira... Ara estava pensant en el meu germà i en el meu nebot, que és el seu hereu, perquè estaves dient precisament totes aquestes bandes, Iron Maiden, Led Zeppelin... O sigui, i clar, jo, com que vaig créixer a l'última, em posava en aquestes músiques. I ara ho agraeixo perquè penso que la cultura musical que he arribat a agafar, no? Una miqueta és haver nascut una mica tard i haver escoltat, no? I ara anava fent un remember i penso, ells dos també els hi regalaré una entrada perquè no se poden perdre.
0: Haig de dir que ara, digues. També estem... Ara posem en marxa una cosa que jo crec que serà bastant interessant i que donarà l'oportunitat de conèixer... Perquè ara hem canviat moltíssim la forma en la que escoltem la música. I ara és difícil que escoltem un disc sencer. Ara anem cançó per cançó, ens fem una llista, a Spotify on sigui, ens fem una llista i estem tirant. Escoltes la ràdio i sents cançons bueno, una mica de tot, però no et poses un disc sencer. No és habitual, no? Hem perdut aquesta bona costum, no? O aquesta forma d'escoltar música. I ara el que farem nosaltres són unes sessions que començarem, jo crec, cada pari o tres de setmanes. I farem unes sessions en les que, amb un aforo petit, de 30 o 25 persones aproximadament, i una al mes, jo crec que farem una, bueno, una al mes, un disc cada mes, on farem un recorregut per dintre del disc. I ens estrenem amb Pink Floyd.
1: En Josep Maria Soler és molt de ganes de parlar.
2: Porto ja molta estona aguantant... Hola. Hola. Encantat. Hola, Mònica. Dos coses. És el que comentaves, que ara ja no escoltem un disc sencer, i és cert, perquè el món de la indústria discogràfica ha canviat molt, molt, moltíssim. Més que res perquè ja no escoltem discos sencers, primer perquè ja físicament és que no gaudim dels discos, tot i que ara hi ha un cert retorn al vinil. Però jo vinc d'una època de radiofórmula durant molts anys, els anys 90 i part del 2000, que quan sortia un disc de qualsevol grup musical, em refereixo intèrpret, grup musical, tant nacional com internacional, era un autèntic aconteixement. Vull dir, que t'arribava el nou disc de la Tina Turner i quan t'arribava a la ràdio allò era espectacular. Primer t'arribava el disc de promoció, però després es arribava el disc sencer, amb el qual el podien gaudir amb totes les cançons. Jo sempre deia el mateix, que discogràficament sempre gaudíem o ens presentàvem o havíem de presentar les cançons que, de manera, doncs, el primer disc de promoció, el segon senzill, el tercer, i fins aquí ja no arribava més. Havies de descobrir el disc sencer perquè, a part de les cançons promocionables, la resta de cançons que incloien els discos també n'hi havien de bones, de cançons que no han quedat, diguéssim, que amagades o que no es descobrien o que no se'n parlaven, no? I després, clar, és descobrir aquestes cançons, aquests grups que has anomenat, una llarga llista, i que formen part dels que tenim una certa edat, doncs la banda sonora de les nostres vides, no? Jo en aquest cas jo ho he descobert com a oient dins de la professió radiofònica, no? Diguéssim que quan arribava aquestes novetats discogràfiques, quan ho rebíem a la ràdio, doncs allò era un autèntic aconteixement, no? I ara, doncs, això, ara tenim, sí, Spotify i tot això, però que evidentment ha canviat molt,
0: però,
2: no?
0: Però fixa't com escoltem la música, en el mòbil,
2: sí,
0: el cotxe, però i a casa, a l'ordinador. No hi ha tanta gent que tingui un tocadiscos.
2: No, s'ha perdut, sí.
0: I no tenim el temps ja tampoc per posar un disc.
2: No.
0: I ja està per ell, perquè estem treballant i ens ho posem de fons, però estem treballant. O sigui, no...
2: El tema internet ens ha acostumat a treballar i a escoltar amb molta velocitat, o sigui, 3 minuts i ens cansem, 3 minuts i ens cansem, inclús els que ja, doncs això, que tenim una certa edat, això, per exemple, doncs ara, doncs, sí, ha arribat el nou disc dels Rolling Stones, que me l'he escoltat, no? L'he escoltat sencer, però l'he escoltat a trossos, que abans l'hauria escoltat directament...
0: Una.
2: Bueno, ha arribat la segona, la tercera cançó, bueno, deixaré continuar més tard. I...
1: Josep Maria, has d'anar al Museu d'Art amb aquestes sessions que han de fer.
2: Volia fer una pregunta molt concreta i us deixo. Sí. És, evidentment, doncs, bé, el Museu del Rock, he estat mirant la pàgina web, impressionant, evidentment s'ha de visitar, està molt concentrat amb guitarres elèctriques. Hi ha altres elements que...
0: No, perquè diguéssim que... Tota la història gira al voltant, és el fil conductor, la guitarra. És, clar, els elements que hi ha allà són els que jo vaig anar col·leccionant.
2: Val.
0: I tot es crea a partir d'aquí. Les guitarres les intentem col·locar cronològicament a cada espai, amb una lògica el més possible, perquè és difícil, però són és guitarres. Però ja dic, és que avui dia, al museu, si tallessis les guitarres i posessis, no sé, samarretes o bateries, o el que fos, és igual, perquè l'important que expliquem ja no és la història de la guitarra, sinó tota la influència de la música dins de la història, no? I la guitarra és una mica la mostra física d'aquell moment i d'aquell artista, per exemple, no? Però hi ha, dels espais que he comentat que tenim, amb la majoria dels àudios que n'hi ha i els vídeos que fem, et diria que no parlem ni de guitarres, o sigui, estem parlant de la situació social d'aquell moment, no? Dels, no sé, dels anys 60, amb la televisió, no? Pues com arriba la música, la influència de la música negra, com l'adoptem els blancs, la transformem en el rock and roll, el conservadorisme als Estats Units, o sigui, parlem una mica de tota aquesta problemàtica social que portava el rock, no? I en aquell moment. I després el gusto con altra. I després a les botigues de discos parlem de la indústria discogràfica. Parlem dels estudis de gravació, de la part tècnica, del negoci, de... parlem una mica de tot això. O sigui que, realment, la guitarra, pues, si no estigués la guitarra i estigués una altra història, una altra cosa, pues, estaria també... funcionaria igual, vull dir, no? Però bueno, què millor que tindre una guitarra que ha tocat Gary Moore a Austràlia al concert amb Thin Lizzy, no? Pues, què millor que això, no? Però...
1: és rockmuseumbarcelona.com, o sigui que preneu nota, torneu a escoltar l'entrevista, si en teniu ganes, però jo penso que amb el que hem escoltat fins ara i amb les músiques ja estem clicant per anar a veure per anar a gaudir totes aquestes sessions. Juanjo, moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres, moltíssimes gràcies.
1: I enhorabona, eh?
0: Gràcies.

0: Laura Andrés és pianista i compositora. Va estudiar piano a Barcelona i París i es va especialitzar en Jacques Delcros, músic pedagògic a la EM de Ginebra, una tècnica escènica i holística a mig camí entre la música, la dansa, el teatre i la improvisació. L'any 2021 va rebre un premi Enderrock pel seu àlbum Blanc. Després arribarien Kitsugi, Venus i Zero. Obrim el calaix de les entrevistes.
1: El calaix més estiu.
0: Amb Mònica Socias.
2: L'estiu és música, però Laura Andrés és música tot l'any. Benvinguda, Laura.
3: Hola, què tal? Com estem?
2: Ara feia molts dies que no parlava i quan em vas escriure em vas dir Mònica, què tal l'estiu? Vaig pensar, ui, la fitxo. La fitxo aquesta vegada una entrevista més personal. Aquest any estic una mica així, de nostàlgia, i estic amb entrevistes personals. I parlar de música jo penso que amb tu és una meravella, per tal com l'entens. Els nostres oients han escoltat ja aquesta entradeta on has estudiat, nosaltres ja vam parlar l'altra vegada d'aquesta dimensió amb la que tu treballes musicalment, que tampoc has deixat.
3: No, el tema de la docència, dius.
2: Sí.
3: No, de fet, no l'he deixat, sinó que l'he recuperat ara, perquè en el seu moment ho vaig parar perquè per estar en un projecte propi jo vaig necessitar implicar-me molt i no podia estar a tot arreu, però m'ha passat que hi ha molta gent que m'està demanant classes o que torni a estar una mica en actiu, llavors he muntat una acadèmia online. Llavors ara tinc un alumnat de més de 100 persones que estem tots en una comunitat i estem aprenent piano cadascú al seu nivell i és molt divertit. Fem trobades en directe i, bueno, a mi m'encanta. Fem trobades de moment virtuals, però la idea és també intentar fer-ne alguna presencial. I hi ha gent que està molt motivada. I és molt bonic veure gent adulta recuperant el piano i trobant un lloc on emocionalment sentir-se com, no sé, sostingut i abraçat, no? Perquè al final tots estem igual.
2: Uau, ja tens hores, per favor.
3: Bueno, és veritat que això demana hores a nivell tècnic, sobretot, perquè són plataformes d'aquestes que has d'estar-hi molt. Llavors, això ho faig a mitges amb el meu tècnic de la pàgina web, que és en Roberto, que ell està a València. Ell porta tota la part tècnica, perquè ja saps tu, bueno, tu també segurament, no?, treballes amb gent al voltant, perquè no ho podem fer tot. I llavors les millors coses sempre es fan en equip, en aquest cas. Però clar, jo m'ocupo dels vídeos i també de fer una mica de seguiment dels alumnes, sí.
2: Sí, jo si no tingués en Josep Maria Soler, Josep Maria Soler, hola.
3: Jo no volia dir, però...
2: El tenim aquí. Ell riu.
0: Tot és qüestió d'equip, full equip. Clar.
3: Exacte.
2: És qüestió, sí. Cada, com diuen, no? cada mestre, jo sou librillo, tu vas a la música, jo vaig a les entrevistes i després els nostres tècnics són els que ens arreglen tota aquesta part.
3: Els àngels de la guarda. Jo sempre dic que és un àngel de la guarda.
2: Certament, Laura. Però anem una miqueta amb el temps enrere. Jo tinc molta curiositat. Fixa't, l'altre dia pensava, quin devia ser el teu primer llibre de música que vas tenir a les mans?
3: Uau, no ho sé. El primer llibre de música jo crec que van ser els llibres que em donaven a l'escola de música quan era petita. És que no me'n recordo. Però jo recordo que hi havia llibres que per la majoria dels meus companys eren tortura i a mi m'agradaven molt.
2: Això passa, eh?
3: Aquests llibres antics de solfeig horrorós, com que a mi se'm donava bé el tema de cantar i tenir oïda i m'era fàcil, m'encantaven. Aquests m'encantaven. El que no m'agradava tant era tota la teoria, però...
2: Però clar, es necessita, perquè moltes vegades, quan escoltem música, veiem tota aquesta part més sensible, la part de creació de les lletres, la part de composar, etc. Però clar, les hores de teoria, què penses? No sé...
3: Ja, però això és igual que les llengües. És a dir, sí, estem d'acord que per conèixer una llengua a nivell expert has de conèixer conceptes de gramàtica, has de conèixer conceptes de, no?, de que és una subordinada, hi ha quatre coses que has de conèixer. Però llavors ja depèn del nivell que tu vulguis realment tenir en aquell llenguatge concret. I això no impedeix que tu llegeixis i t'emocionis. Per exemple, jo parlo francès, bé, no? perquè m'agrada molt i perquè tal, però si em preguntes coses de gramàtica no en tinc ni idea. De fet, si les preguntes en català tampoc ho sé. No sé si amb us, i, e, u, no t'ho sé dir, no em sé la regla. Aleshores, amb la música passa el mateix. Jo crec que amb la música tenim molta por perquè ens han inculcat que hem de saber la teoria, no? I dius, uah, ens fa aquella por. Però realment, si tu prens com una llengua que estàs descobrint, i que és el llenguatge de l'ànima, per favor, o sigui... Saber quatre cosetes de llenguatge de l'ànima crec que obre moltes portes i no és tan difícil.
2: tres àlbums. No vaig errada, no? I l'últim va ser... Quatre! Me'n deixava un! Calla! Sempre em deixo alguna cosa, eh?
3: Sí, o sigui, l'últim del que vam parlar, que era Venus, era
2: Venus.
3: Sí.
2: Ai, me n'he saltat... No t'he entrevistat pel quart? No.
3: No. No ens hem trobat, perquè la vida
2: malament.
3: Ens atropella, Mònica, la vida ens atropella.
2: Bueno, jo he vist que atropellada constantment, doncs.
3: Això.
2: Laura, vist que atropellada constantment. Doncs mira que jo volia fer una entrevista més personal, però ara m'has arreglat, escolta'm, m'has arreglat l'entrevista.
3: Ara personal igualment, ja veuràs.
2: Sí,
3: ja veuràs.
2: Sí. Parlem d'aquest quart àlbum, jo m'he despistat molt.
3: Jo t'ho explico
2: de seguida. Les coses. Vinga, va.
3: I a més, parlaré de la meva vida. En aquest, o sigui, els altres poden ser d'altres vides, però en aquest parlo de la meva vida, perquè aquest àlbum es diu Zero i neix en un moment molt concret amb una cosa de vida que tots hem viscut, que és un dol, no? Una pèrdua. Llavors, bàsicament, aquest àlbum és un àlbum homenatge al meu pare, que va morir fa 2 anys, i per una malaltia molt llarga, no? Diguem que ell estava molt bé, però el cos no el va acompanyar i al final va dir, ja està, ja en tinc prou, no? I el meu pare, per mi, això que parlàvem de coses personals, ha sigut com el pilar de la meva vida, no? Una persona amb qui ell no va estudiar mai música, però ara m'emocionaré, eh? Però una persona que la sentia molt i a mi em va acompanyar molt sempre, no? Llavors, bueno, quan ell estava malalt, jo estava un dia a casa i de cop i volta vaig com sentir la necessitat d'escriure unes peces, o sigui, d'escriure, de tocar, i posar-me al piano. I vaig estar 2 dies tocant i em van sortir totes les cançons de cop, tot l'àlbum de la baixa. I l'àlbum comença amb Lamento, que és com això, no? Una premonició del que vindria, perquè això va ser al març i el meu pare es moria al setembre. I llavors, aquest dol es desenvolupa i com el superes, en comptes d'anar cap a fora, anant cap a dins... Mira, tinc els pèls de punta, eh? Això no es veu ara.
2: No es veu, i ara m'estic contenint molt, també.
3: Però és això, és com les petites coses fan que superis el dol i integris que aquesta persona no hi és físicament, però que segueix en nosaltres. Jo, el meu pare, no el tinc físicament, però el tinc tota l'estona amb mi. I no sé, hi ha coses que veig que em recorden a ell i de vegades li parlo i tot això, no? Però el disc, bàsicament, és... Comença amb una cançó que es diu Lamento, segueix amb una cançó que es diu Breath, que és respira, o sigui, respirar. És l'única cosa que podem fer quan per seguir vius, no? Després ve Letter, que per mi té a veure amb tot el que és llegir o escriure, la paraula, això que dèiem, no? De deixar anar tot aquest batiburrillo que tenim, no? Aquesta mena de mareig, de sentiments, d'emocions, no saps què et passa, intentes posar-te fred, però clar, et passen coses, reacciones raro, perquè estàs de dol i la vida, tal com està muntada, no dona temps a aquest dol. Aleshores, les cançons, cada una d'elles va desgranant aquest procés i acabes tornant a casa, no? Hi ha una cançó que es diu Casa, una altra que al final que es diu Hygge, que és com un concepte molt nòrdic, que és aquesta sensació de benestar, d'estar a casa o amb un mateix sense fer res, no? Que estem sempre produint. Sempre hem de produir, hem d'estar més forts, sempre hem de... No? Menjar col·làgen, magnesi...
2: Tot.
3: Són obligacions, ja, a la vida adulta.
2: No, tot.
3: Horrible experiència, no la recomiendo, no? O sigui...
2: Sí, clar.

0: Assaboreu l'estiu, nens que no heu crescut encara, que ja veureu de grans quanta pressió tindreu.
1: Exacte. I llavors acaba el disc amb una cançó, que aquesta sí que és posterior, que es diu Life to Come, que és la vida que ve. Perquè encara que quan tens el núvol a sobre, no, o vius una cosa així, bueno, clar, costa, no?, de digerir i passes un temps com vivint una mica en gris, la imatge és, saps quan veus una carretera i, i entremig es fa una esquerda i entremig creix una flor? I dius, però com s'ho ha fet? Com coi s'ho ha fet aquesta flor, que és tan fràgil, per obrir-se pas amb l'asfalt? Doncs els éssers humans estem preparats per la vida i per recuperar les eines per ser feliços. I per això Life to Come al final és una cançó com molt plena d'esperança. És com una mena de bolero, com bonic, no? I al meu pare també li agradava molt ballar i llavors, bueno, diguem que passem del drama, no?, a aquesta mena de serenitat. Vull dir que és un disc superpersonal, Mònica. Em deies, vull una entrevista personal, doncs té...
0: Però ara m'has deixat sense paraules, la veritat, sort que ens queda la música, perquè m'has deixat ara sense paraules. No, no sabia, fas tantes coses i veig sempre tanta activitat teva a xarxes, però certament és això, se'ns menja la vida. Eh? Mira, ara aprofitaré per donar un consell. Atureu de tant en quant, mireu, que m'he menjat jo aquest últim treball i trobo que és una meravella.
1: És boníssim. Wow.
0: Sí.
1: Tot i així ha estat sotmès a tot això que expliques, eh? És a dir, fas el disc, però després és fes la promo, busca concerts, no sé què hi penses, hosti, no? Tot el significat que té, a vegades penses que el perds, però realment el recuperes als concerts. És a dir, i una altra cosa molt xula que faig amb aquest disc, als concerts, que aquí m'he tornat una mica punky, és que sí, ara fliparàs, perquè el que faig és, començo el disc, començo, i no paro de tocar fins al final. O sigui, i aviso el públic, per això, dic que aquest disc que es diu Zero és un procés de dol i el que no faré és anar-vos interrompent perquè m'aplaudiu. O sigui, em sembla absurd. Llavors és, comença el viatge, que tothom faci el seu, perquè jo crec que una pèrdua l'hem tingut tots, vull dir, a aquestes alçades de la vida, i tothom fa el seu viatge, que a més pot ser una pèrdua d'una persona o que deixes una relació o has perdut una feina, estàs en un moment... difícil, doncs és això, la música et porta a viatjar per llocs d'un mateix. Llavors ja, quan acaba el disc, llavors sí que ja la segona part del concert ja respira més lleugeresa, diríem, i ja vaig a cançons una miqueta més amunt, o bueno, vaig interrompent més, faig una miqueta més de bromes i tal, i diguem que clar, tot aquest sentiment, tota aquesta emoció és molt heavy, com es va acumulant, és una passada, és molt bonic a la vegada.
0: Ara intentava, mentre m'estaves explicant, intentava imaginar-me al públic en aquell silenci i tu sense parar de tocar des de l'inici fins al final, imaginant-me cares, sensacions, pells de gallina i sobretot per dintre, què deuen estar pensant, com deuen estar vivint aquesta música. Vull dir que l'inici és una cosa, però després quan ja t'atrapa en un concert, no vull saber ni saber totes les coses boniques que et deuen dir, no, Laura?
1: Sí, i a la vegada també la por amb la que he enfrontat cada concert, perquè també, clar, pensa que estem en una societat que més de 3 minuts ja desconnectem. I si no podem fer una story per penjar a Instagram, és que no hem viscut res, no? Vivim així. I llavors, clar, vaig jo i dic, doncs mira, allò... O sigui, super mainstream. No, clar, vull dir... Vaig pensar, bueno, pot ser que la gent s'avorreixi, pot ser que si no estàs connectat, pot ser que et sembli un pal, però no, realment, molta gent ha vingut allò, a dir-me gràcies. O sigui, gràcies per aquest moment. Gent que... Una cosa que em va emocionar molt fa poquet, a més, que van venir un pare i una filla, crec que va ser Sabadell, que em van venir a trobar perquè havien perdut l'avi, no? L'avi de la nena, diríem, feia poc. I estaven tots dos super commoguts, no? I clar, a mi és que... Bueno, és una cosa que m'al·lucina. I em fa molt feliç i em sento molt afortunada de poder tocar el piano i provocar aquestes coses. Em sembla, vamos, un regal.
0: Ara estaves dient això d'aquestes presses, no? I d'escoltar d'una sola tacada, d'una sola vegada, tot el disc. I precisament a l'entrevista anterior també es deia això, Josep Maria Soler, que ell ha participat en l'entrevista del Museu del Rock, també ho deien, no? Sessions per escoltar tot el disc, tot un àlbum sencer. I això és meravellós, que ho recupereu. Que siguis ja la segona persona avui, que m'ho diu, em fa tenir esperança que el món no s'acaba, eh? No se'n va.
1: Sí. O això, o és que som molt boomers, perquè clar, jo recordo aquell moment de, que era petita, però de que hi havia un disc nou a casa, els meus germans eren més grans, i llavors bueno, hi havia tot tipus de música, i hi havia des d'Iron Maiden fins a música clàssica, vull dir, era molt eclèctic tot. Però clar, jo recordo, no? Veure'ls allà amb el disc a la mà, mirant les lletres, o sigui, amb els amics, compartint disc, quedaven per escoltar música. I clar, això ho hem perdut. I és tan bonic que això ara succeeixi en directe i que ens ajuntem per fer això, perquè és una experiència humana. O sigui, humana, sensible i gairebé mística, diria.
0: Laura, jo t'haig de venir a veure. Quin és el teu proper concert, sisplau? Necessito saber-ho.
1: Heu de venir. Ara mateix, mira, els concerts així més, diguem, com més potents que tenia a l'estiu, diríem, els he tingut durant el mes de juliol, però al mes d'agost tinc dues perles molt boniques. I la primera em sembla que et toca a prop, perquè és el dia 7 d'agost, que és un divendres, als Jardins de la Boella. Bueno, no sé si coneixes la Boella.
0: Al costat de casa.
1: Ho tens al costat
0: sí,
1: de casa?
0: Sí, a tocar, a tocar. No, bueno, al costat de casa no, ja m'agradaria tenir la Boella enganxada a casa, però sí, sí, de les meves terres, evidentment. Doncs escolta, seràs molt benvinguda. Jo no sé si el 7 d'agost ja deu estar ple, però vaja, jo ho intento.
1: Mira, el 7 d'agost, a més, serà un dia molt especial perquè realment és una cosa que no he fet. Aquest estiu només faig aquest concert amb aquest format. I és un concert que és un restaurant, bueno, el Mas de Boella és un lloc idíl·lic, diríem. És molt bonic, és un hotel, un restaurant.
0: Hi heu d'anar.
1: Sí, però jo hi he tocat, vaig tocar una vegada, i bueno, dues vegades, i és guapíssim. I ara hi torno, diguem, amb el meu format, amb la meva música, i fem un concert amb sopar, diguem, d'alta gastronomia, també. O sigui, és sopar més concert, tot el pack, diríem, tot el pack complet.
0: Vaja, I una nit d'estiu meravellosa.
1: Aquelles nits d'estiu que dius, mira, avui em poso guapo, saps? I me'n vaig a sopar, no? I tinc un... Saps aquells records que tens de vegades? Aquella nit tan bonica, no? Doncs és això. Una miqueta és aquest el concepte. Sí, sí. I després també tinc el 15 d'agost, que és un altre concepte diferent. Vull dir que podeu anar a la Boella després, feu l'excursió amb mi fins a la Cerdanya, perquè toco al Festival de Cinema de la Cerdanya.
0: Uau, sí que vindré també.
1: Tingui tot el programa. Allà també està bé. Sí, sí.
0: Tanco programa, me'n vaig a la Cerdanya. Josep Maria, agafa les maletes, va, que anirem a gravar-ho. Escolta, bé, jo suposo que tant els Jardins de la Boella com el Festival de Cinema de la Cerdanya, si es posen a internet, poden trobar en les pàgines web pertinents les entrades per...
1: Sí, també a la meva web. Jo tinc una web que és lauraandrés.com i sí. Allà està tot centralitzat. Si voleu veure què fa la Laura Andrés, lauraandrés.com. Ja està. I allà hi ha tots els concerts, hi ha això de l'escola que et comentava, bueno, una miqueta tot.
0: Bueno, coneixereu una miqueta la Laura, podreu accedir a la seva agenda, però vaja, jo ara ja m'he bloquejat aquests dos dies perquè realment si puc, moltes vegades no puc fer-ho, eh? No és perquè no tingui ganes, sinó, però ostres, el de la Boella que em queda al costat de casa, és com si hi entraves...
1: És bastant...
0: Uf! Sí, és que ara necessito escoltar-te, escoltar aquest treball, perquè mira, sorpresa meva, dels oients, però meva també. Ves que m'ho hagués dit, eh?
1: Oh, què et sembla la vida?
0: Aquesta vegada m'has enganxat. Laura, jo m'estaria molta més estona, però ho haurem de deixar aquí.
1: Està volant, això, eh?
0: Sí. Ai. Escolta, traiem la resta d'entrevistes i continuem amb la...
1: Tant a gust, eh? És que ho feu molt, molt, molt bonic. Molt, sí.
0: Bueno, amb tu és fàcil, també. I bueno, se dona la vinentesa, precisament, doncs, que ha passat això, no? Que no coneixia aquest quart treball.
1: Doncs ja te l'enviaré. Perquè el toquis.
0: No, ja xafardejaré, perquè ara no ho direm a ningú, però quan pengi la trucada... Ja saps que em posaré a escoltar, ja per tots els auriculars, i em posaré a escoltar. I nosaltres des d'aquí, tant la Laura com jo, us convidem doncs, que aneu als seus concerts i després, sobretot, que ens digueu com us heu sentit.
1: Això, sí. Molt important.
0: Sí, sí, perquè d'aquí convidem que feu activitats, però és perquè realment ho visqueu a pell i ànima. És així, eh?
1: Exacte.
0: Laura, ens veiem aviat, doncs.
1: Oh, i tant, això espero.
2: Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició sonora i muntatge tècnic, Josep Maria Soler. El Calaix, més estiu, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa.

0: Molt bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: Ordenat el confinament dels nuclis de Mas Llorenç i Mas Arboners al Baix Penedès, així com dels veïns d'algunes urbanitzacions de la zona per un incendi que ja mobilitza 24 mitjans entre aeris i terrestres. Tot plegat coincidint amb l'arribada del nou episodi de calor extrema que s'allargarà com a mínim una setmana i que es convertirà en la tercera onada de calor d'aquest estiu, una situació que dispararà el perill d'incendis. Sarai Sarroca és la directora del Servei Meteorològic.
2: Ja tenim avisos activats, especialment a la zona de Ponent, amb graus fins 4 sobre 6. Aquests avisos toquen sostre demà i divendres disminuiran una mica perquè ens arribarà pols sahariana. Facilitarà que hi hagi aquest ambient més tèrbol, també més humit.
0: Pel que fa a les temperatures, tornaran a superar els 40 graus en algunes comarques. Previsió del temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia. Continua aquesta situació del tot estancada, ben seca i també amb molt de sol. Per tant, un temps completíssimament del mes de juliol i novament amb més calor de la que toca. Som a la canícula, però una mica fins i tot passada de rosca. I és que aquesta tarda una altra vegada arribarem a la xifra psicològica dels 40 graus de màxima, en el cas del Pla de Lleida, gran part del país de 32 a 37 graus i en proporció farà més calor, per exemple, a les valls del Pirineu que no pas en àrees del prelitoral o de la costa. A prop del mar el que tindrem és molta humitat, per tant, xafogor immensa, amb alguns núvols que s'aniran arrossegant per la Costa Daurada, també al voltant del Cap de Creus i al llarg d'aquesta tarda alguna nuvolada més potent a l'Alt Pirineu, si de cas amb algun ruixat, però francament aïllat entre la Cerdanya i l'Alt Ripollès. Demà una situació molt semblant, núvols baixos al matí a la costa i al vespre del dijous alguna tempesta al Pirineu Lleidatà. N'estem pendents a la xarxa?
0: Estarem pendents, estigueu pendents. És dimecres 29 de juliol de 2026. Tenim més titulars. Nou feminicidi a Catalunya, el quart de l'any, Maite Polo.
4: Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta matinada un home relacionat amb la mort violenta d'una dona dimarts al vespre al districte de Sant Martí de Barcelona. Eva Menor és la consellera d'Igualtat.
5: Una condemna rotunda del quart feminicidi que ha tingut lloc aquí a Catalunya enguany, amb un missatge de condemna rotunda i de condol a l'entorn de la víctima i als dos infants orfes que ha deixat aquest darrer assassinat masclista.
0: Més coses, Salvador Illa aprova l'ajornament del Consell de Política Fiscal.
4: Des del Vietnam, on continua de viatge oficial, el president català ha considerat encertada la decisió del govern espanyol d'apostar pel diàleg i donar més marge per intentar arribar a un acord també amb el Partit Popular.
0: Atenció amb aquesta xifra, 486.000 hores extres no remunerades a la setmana.
4: Això és el que denuncia que fan els treballadors catalans segons Comissions Obreres. El sindicat reclama l'aprovació del nou reglament de control horari després de l'estiu per controlar-ne l'ús abusiu.
0: I presentat el nou equip de govern a l'Ajuntament de Girona.
4: Guanyem i Esquerra redueixen a 3 les tinences d'alcaldia i creen les regidories de Ciutat Universitària i Centres Cívics. La nova organització del govern gironí entrarà en vigor dilluns, encara que no s'aprovi el cartipàs.
0: Cultura, Modest Cuixart, a Terra, Sant Feliu de Guíxols.
4: La seva obra és el leitmotiv d'una mostra que es podrà veure a l'espai Thyssen. S'hi estableixen vincles entre alguns dels seus treballs i pintures d'artistes com Casas, Graner, Grau Sala o Torres García.
0: Esports, Jordi Cervantes, dia d'exàmens per als equips catalans de primera i segona divisió.
6: Continuant amb la seva preparació, l'Espanyol disputarà el primer partit a Anglaterra contra el Burnley a partir de 9:45. El Girona se les veurà amb el Castelló a 7:15 a la Girona Academy, mentre que el Sabadell s'enfrontarà al Manresa a Sant Oleguer a partir de 9:15 del vespre.
0: El control de sol, el nostre company Francesc Ávila, la coordinació José Gallardo i Regina González. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Portada d'aquest dimecres, malauradament, l'incendi que afecta des de fa una estona al Baix Penedès, a Mas Llorenç, mobilitza ja 24 mitjans entre aeris i terrestres. Protecció Civil ha ordenat el confinament de Mas Llorenç i també de Mas Arboners, així com els veïns d'algunes urbanitzacions de la zona. Última hora, Ràdio Televisió del Vendrell, Lourdes Meronyo, bon dia.
7: Molt bon dia, doncs així és, el foc ha començat a les 12:12 del migdia i fa uns 35 minuts que han ordenat aquest confinament dels nuclis de Mas Llorenç, Mas Arboners i les organitzacions d'en Font de Talló, la Pineda de Santa Cristina, de la Bisbal del Penedès, Torreforta de Santa Cristina i el Coi de la Rubiola. Pel que ens acaben de comentar ara mateix, són 30 dotacions, 7 d'elles dotacions aèries, afecta unes 30 hectàrees i estan llançant focus secundaris. Pel que expliquen, també estan afectades les carreteres TB-2041, TB-2042 i la C-51Z, entre els punts quilomètrics 17 i 20. Pel que fa al servei urbà de bus de la Bisbal del Penedès, també ha quedat anul·lat aquesta tarda en diversos punts. I pel que han explicat, que llançaven focus secundaris a uns 100 metres, aquestes 30 hectàrees sembla que va en direcció a una zona de vinyes que podria actuar com a eix de contenció i que el CAP hauria coronat. També recomanacions per a aquest confinament, que es refugiïn a l'interior, tanqueu portes i finestres i que es tapi qualsevol forat per on pugui entrar aire. Estarem molt pendents a veure com va evolucionar aquest foc i després en una estona tornarem a entrar.
0: Doncs així ho farem. Gràcies, Lourdes, per aquesta última hora. Per tant, ja són 30 els mitjans aeris. I pel que fa a la resta d'Espanya, els focs més grans són els de Madrid i Àvila. La seva extinció evoluciona bé. El president espanyol Pedro Sánchez ha comparegut per fer un nou balanç aquest matí i ha demanat prudència perquè les pròximes hores, diu, seran decisives per la nova onada de calor. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. El president del govern, Pedro Sánchez, ha comparegut al centre d'operacions de Navalcarnero, a Madrid, vestit amb armilla de comandament de protecció civil. Sánchez ha dit que les feines per controlar els focs de Madrid i Ávila van bé, però que les pròximes hores seran clau.
9: I que nostra principal prioritat és salvar vides, núcleos poblacionales y vencer al fuego. Hoy yo creo que estamos más cerca de ese último objetivo, pero todavía nos quedan horas muy importantes, decisivas, porque la EMET nos acaba de informar que estamos ya en una nueva ola de calor.
8: També ha demanat als afectats que tinguin paciència i confiïn en les autoritats i a tothom que no faci cas dels rumors i notícies falses i s'informi a través de vies oficials o mitjans de comunicació fefaents.
9: Yo puedo entender la ansiedad, la angustia, la necesidad de volver a sus hogares, pero también quiero pedir de nuevo a los ciudadanos que se informen por los vehículos oficiales, por los medios de comunicación contrastados.
8: A l'incendi de la Vall d'Uixó, a Castelló, s'ha reduït el balanç de la superfície cremada. De les més de les 10.000 hectàrees d'ahir, s'han passat a les 9.300 avui. El foc continua sense control per cinquè dia consecutiu.
0: Tot plegat quan Catalunya i bona part d'Espanya, com dèiem, viuen de ple un nou episodi de calor extrema que s'allargarà com a mínim una setmana. Previsiblement serà la tercera onada de calor d'aquest estiu. A Catalunya s'esperen temperatures que podrien superar els 40 graus. Marc Pijoan, bon dia.
10: Bon dia, Jordi. Torna la calor intensa que, segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya, s'allargarà una setmana. Sarai Sarroca n'és la directora.
2: Ja tenim avisos activats, especialment a la zona de Ponent, amb graus fins a 4 sobre 6, és a dir, tonalitats carbassa dels avisos de situació meteorològica de perill del Servei Meteorològic. Aquests avisos toquen sostre demà i divendres disminuiran una mica perquè ens arribarà pols sahariana, facilitarà que hi hagi aquest ambient més tèrbol, també més humit.
10: Sarroca ha avançat que la primera quinzena d'agost es preveu encara força càlida, però que a partir de la segona és probable que hi hagi més dinamisme. Això podria comportar l'arribada de pluges. Doncs bé, precisament aquestes anomalies climàtiques molts les atribueixen al fenomen del Niño. En aquest sentit, des del Servei Meteorològic de Catalunya han volgut aclarir que en el nostre territori les conseqüències d'aquest esdeveniment climàtic no són directes. Sarai Sarroca.
2: La temperatura molt alta d'aquest estiu no té relació amb el fenomen del Niño. Ara bé, sí que preveiem que aquest efecte dominó acabi arribant i se sumi ja al fet que hi hagi un escalfament global, el de que hi hagi uns efectes de més pluja o més sequera aquí a Catalunya a partir de la primavera de l'any que ve.
10: El Niño, de fet, és l'escalfament anormal del Pacífic tropical i és considerat el mecanisme de variabilitat climàtica natural més potent de tot el planeta. Es produeix quan els vents que han d'empènyer les aigües càlides del Pacífic oriental cap a l'occidental s'afauleixen. L'aigua escalfada s'acumula davant les costes d'Amèrica del Sud i això impedeix que aflori l'aigua freda de l'oceà.
0: I amb les altes temperatures de l'estiu hi ha col·lectius més susceptibles a patir problemes de salut. De fet, a les urgències de l'Hospital Germans Trias i Pujol atenen a pacients que ingressen amb complicacions derivades de les seves malalties agreujades per la calor. Ràdio Ciutat de Badalona, Neus Aragall.
11: Des de fa uns anys, l'hospital rep un volum més elevat de persones que hi acudeixen per problemes relacionats amb les altes temperatures. Els casos més habituals són de persones grans que es debiliten per la calor, gent que ha patit un cop de calor o pacients amb descompensacions per les seves malalties. Els avenços de la medicina fan que cada vegada hi hagi més població major de 70 anys, que és, precisament, un dels col·lectius més vulnerables. La cap de secció d'urgències, Neus Robert, ens ho explica.
12: Poblacions molt vulnerables, com són aquells majors de 75 anys o pacients amb malalties cròniques, cada cop en tenim més a la població, per sort, però aleshores també es descompensen més habitualment i són els pacients que recorren més als serveis d'urgències en èpoques dels pics de temperatura.
11: Per evitar anar a urgències amb mesura del possible, des de l'hospital recomanen seguir els consells del Departament de Salut. Destaca evitar sortir al carrer durant les hores en què les temperatures són més altes, mantenir una bona hidratació i fer l'activitat a la tarda, que és quan hi ha menys sol. Això sí, des de l'Hospital Germans Trias i Pujol remarquen que en cas de necessitat s'acudeixi a urgències.
0: 5 minuts i arribem a 3:15 i Barcelona obrirà a partir d'aquest dissabte un espai de dia perquè les persones sense llar es refugiïn de la calor.
4: A l'equipament, que està ubicat al passatge 2 de maig, hi podran accedir lliurement les persones que ho necessitin i trobaran un espai amb taules i aire condicionat. Allà els oferiran begudes o refrigeris com ara gelats i també una peça de fruita o barretes energètiques. El refugi de dia complementa la xarxa que hi ha per a persones sense llar.
0: I encara a la ciutat de Barcelona, els treballadors d'atenció al visitant de la Sagrada Família estan de vaga aquest dimecres per denunciar, diuen, condicions laborals i climatològiques extremes.
4: Diuen que han d'estar-se drets en jornades de fins a 11 hores sense poder seure i que molts treballadors acaben periòdicament al dispensari mèdic del centre de treball per cops de calor, marejos i deshidratació.
1: Notícies en xarxa.
0: Titular tràgic de la jornada, una dona ha estat assassinada a la ciutat de Barcelona en un nou crim masclista, el quart d'aquest any a Catalunya.
4: L'home s'ha entregat aquesta matinada a una comissaria dels Mossos després d'apunyalar la dona presumptament ahir al vespre davant dels dos fills de la parella al domicili, segons fonts policials. Va passar al districte de Sant Martí. Demà a les 12 del migdia es farà un minut de silenci a la plaça de Sant Jaume de Barcelona. 153 dones han estat assassinades per la parella o exparella des de l'any 2012 a Catalunya i 10 infants i adolescents. Més d'un centenar han quedat orfes la darrera dècada.
0: Doncs la consellera d'Igualtat, Eva Menor, ha condemnat el feminicidi durant una visita a sala al Gironès, on ha presentat el desplegament del punt Lila Mòbil, que estarà actiu tot l'estiu arreu de Catalunya. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
13: Menor ha volgut expressar el seu més sentit condol i escalf a l'entorn de la dona assassinada i ha reiterat el compromís de la Generalitat amb la lluita per erradicar el que ha descrit com una vulneració dels drets humans, fent una crida també al compromís col·lectiu per aconseguir aquesta fita.
14: Missatge a tota la ciutadania, en especial a les dones, per dir-les que no estan soles, que tenen tot un conjunt de recursos a la seva disposició, des del telèfon 900-900-120, que és un telèfon 24 hores, 365 dies de l'any, un telèfon que no deixa rastre.
13: Tot plegat en plena presentació dels punts liles itineraris que aquest estiu s'han desplegat per diferents punts de Catalunya. La consellera ha visitat aquest matí el que s'ha ubicat al mercat setmanal de

0: són capaços de pensar que aquesta persona està fent un horari laboral que no és normal, perquè si nosaltres marxem a treballar i veiem aquesta persona, tornem de treballar, tornem a veure la mateixa persona, ens hauríem de plantejar que alguna cosa passa.
1: Per fer-hi front, el cos ha anunciat la posada en marxa de dos nous canals de contacte directe amb la ciutadania. Es tracta del correu electrònic stopexplotació@mossos.cat i d'un codi QR que deriva a un formulari. Seran completament anònims i serviran per promoure la col·laboració ciutadana en la detecció de possibles víctimes i situacions d'explotació.
2: Un minut i un quart de tres, el president de la Generalitat, Salvador Illa, troba bé que el govern espanyol hagi ajornat fins al 4 de setembre el Consell de Política Fiscal i Financera que s'havia de celebrar aquest dimecres.
1: Sí, des del Vietnam, on segueix de viatge oficial, el president Illa ha dit que al setembre el Partit Popular ja no tindrà excuses per dedicar 20.000 milions d'euros a favor de la sanitat i l'educació públiques.
3: Ajornament de la Comissió de Política Fiscal i Financera d'ahir, mirin, menys excuses i més responsabilitat. Es tracta de posar 20.000 milions d'euros a favor de la sanitat i l'educació públiques. L'aposta del govern d'Espanya pel diàleg ens sembla encertada. El 4 de setembre s'acabarà ja el temps de les excuses i començarà el temps de les solucions.
1: El nou model ja tenia garantida l'aprovació al Consell de Política Fiscal i Financera perquè tenia el vot favorable del govern espanyol i del govern català. I, a més, des d'abans d'ahir també comptava ja amb el sí del govern de les Canàries, format per Coalició Canària i el PP. Aquest canvi de parer de Canàries havia esquerdat la unitat del bloc del no a la proposta.
2: I us ho diem en titulars, Catalunya és la segona comunitat on més hores extraordinàries es fan. Cada setmana els catalans fem 486.000 hores extra no pagades i no compensades de cap manera. Sumant les hores de mes, que si es remuneren, la xifra arriba gairebé al 1 milió d'hores extrasemanals.
1: Tot plegat, segons el sindicat Comissions Obreres, comporta que es deixi de contractar 26.000 persones a jornada completa.
2: Més detalls, Marta Almau, bon dia.
4: Bon dia. En el segon trimestre del 2026 s'han registrat 3.997.800 persones treballant. Això és un increment del 3,4% respecte del primer trimestre, una dada que representa un nou rècord d'ocupació superant el tercer trimestre del 2025. Pel que fa a l'atur, entre els mesos d'abril i juny s'ha registrat un descens. Després que pugés en el primer trimestre fins al 10,1%, ara situa una dècima per sota del 8%. Catalunya té 343.000 persones a l'atur, mentre que el primer trimestre la xifra era de 436.000, 93.000 persones més que ara. Tot plegat són les millors xifres des d'abans de la crisi immobiliària del 2008. Unes dades que, segons Paco Ramos, secretari de Treball de la Generalitat, confirmen la dinàmica de país de generar treball de qualitat.
5: Una evolució positiva del nostre mercat de treball, de la generació d'activitat econòmica i ocupació.
4: Tot i que els sindicats també valoren positivament les dades, remarquen que s'ha de millorar la qualitat dels llocs de treball. Escoltem Albert Ferrer, de Comissions Obreres, i Yolanda Funes, d'UGT.
6: Les assignatures pendents continuen tenint a veure amb la millora de la qualitat de l'ocupació i amb les diferències per sexe.
7: Perquè alhora ha pujat la temporalitat, la parcialitat dels contractes i la quantitat d'hores extres.
4: Pel que fa a les dades de l'Estat espanyol, l'ocupació ha crescut un 2,2% i ara mateix hi ha 22,7 milions d'ocupats.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Passen dos minuts d'un quart de tres, Guanyem Girona i Esquerra presenten la proposta del nou Cartipàs després de la sortida de Junts, una organització que busca l'eficiència per acabar tota la feina feta en el que queda de mandat a Girona FM Pau Villafañe.
9: La nova estructura planteja tres tinences d'alcaldia per sota de l'alcalde d'Uxalelles quan fins ara n'hi havia sis, però alhora es creen dues noves regidories com són la de Ciutat Universitària, que recau en Adam Bertran, d'Esquerra, que també tindrà la de Llengua Catalana, i la de Centres Cívics, que durà Caral Vila, de Guanyem Girona. L'alcalde Salelles explica l'objectiu del nou Cartipàs.
10: El que hem fet és doncs, que aquelles competències que tenien els regidors de Junts, el que hem fet és més o menys repartir-les i reorganitzar amb aquestes quatre àrees, amb una voluntat també de simplificar, de ser eficients, de poder doncs, executar al màxim, que és un dels objectius que tenim nosaltres com a govern. És el que volem fer, és acabar la feina feta.
9: A destacar que l'alcalde Salelles agafa l'àrea de promoció econòmica, la regidora Robert assumeix contractació pública i patrimoni i Gemma Martínez també tindrà l'àrea de salut i serveis socials. Tant l'alcalde com el portaveu d'Esquerra, Quim Allats, han reconegut que estan en converses amb Junts i el PSC per aconseguir el màxim consens possible per aprovar l'organigrama per ple.
2: I polèmica a l'Ajuntament de Ripoll perquè la filla de l'alcaldessa, Sílvia Oriol, s'ha guanyat una plaça de policia local. L'alcaldessa nega haver intervingut en cap moment al procés de selecció dels agents del cos. Com a alcaldessa, però, va designar el tribunal que havia de puntuar els aspirants. Oriol s'ha defensat al ple que la seva filla

0: ja va obtenir la millor puntuació de tots els aspirants a la plaça, Ràdio Ripoll, Judit Espert.
1: Junts ha demanat a l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Oriols, que traspassi la regidoria de seguretat a un altre regidor de l'equip de govern per evitar possibles conflictes d'interessos després que la seva filla hagi guanyat una plaça per via d'urgència al cos de la policia local. Oriols ha defensat que no ha participat en el procés de selecció i que no té contacte directe amb els agents, sinó amb el cap del cos policial. Escoltem a Ferran Raigón, portaveu de Junts, i Sílvia Oriols, alcaldessa de Ripoll.
2: No hi ha hagut cap alcalde, alcaldessa en l'Ajuntament d'aquesta vila que hi hagi hagut doncs, cap fill que hagi treballat en aquesta casa i vostè que se'n vanta tant resulta doncs, que caiem en aquesta, no sé si dir-ne, casualitat.
3: La mateixa manera que jo no puc beneficiar-la en res servint-me del càrrec públic que ocupo, tampoc tinc dret a perjudicar-la com a vilatant que és de Ripoll i com a persona perfectament vàlida i òptima per ocupar un lloc a la policia local de Ripoll.
1: Junts assegura que l'alcaldessa sí que ha pres part en una part del procés de selecció.
2: El dia 29 de juny, quan vostè ja feia 6 dies que coneixia qui s'havia presentat en aquest procés de selecció, va ser vostè mateixa, en tant que regidora de seguretat, qui va nomenar els 3 membres del jurat.
1: Oriols ha defensat que no ha estat una designació dit, sinó que la seva filla ha passat un procés de selecció en el qual va quedar primera.
0: Arribats a aquest punt de l'informatiu, és el moment de repassar d'altres notícies destacades. I parlem de l'eclipsi solar del 12 d'agost. Es deixa notejar en el sector turístic a les Terres de l'Ebre amb allotjaments i activitats completes des de fa mesos, tant a la Terra Alta com al Delta de l'Ebre. 21 Ràdio, Cinta Bonet.
4: L'eclipsi solar del 12 d'agost tindrà un gran impacte turístic al conjunt de les Terres de l'Ebre. Una mostra són les reserves en activitats i allotjaments turístics del Delta de l'Ebre o la Terra Alta, on han penjat el cartell de complet des de fa mesos. És el cas dels apartaments La Fàbrica d'Horta de Sant Joan. Òscar Godes n'és el propietari.
5: Ho tenim totalment ple. O sigui, normalment són unes dates que sempre s'ompli l'agost aquí, però ara per l'eclipse ja fa de principis d'any ja està tot ple.
4: La presidenta de l'Associació de Turisme de la Terra Alta, Pilar Miró, assegura que la comarca és una zona privilegiada per a l'observació de l'eclipsi, amb molt d'interès pel turisme estranger. Escoltem Miró.
6: Molt turisme estranger. Ara, per aquest 12 d'agost ens vindrà molt turisme estranger. Perquè, clar, estem en aquesta zona, no?, privilegiada que baixa de dalt de que és la zona d'Astúries.
4: El sector assegura que l'eclipsi solar permetrà donar a conèixer al món el conjunt de les Terres de l'Ebre i els seus grans atractius.
0: I l'Agència Catalana del Consum continua a Tarragona amb les inspeccions de la venda física i en línia d'ulleres per a l'eclipsi solar del 12 d'agost. Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
7: La campanya encara continua i fins ara no s'han imposat sancions als fabricants i venedors, però sí que es fan retirar del mercat les ulleres fraudulentes. La delegada de l'Agència Catalana de Consum a Tarragona, Carme Torres, aconsella als ciutadans que no se la juguin.
8: Hi ha moltes possibilitats que les ulleres siguin segures, per tant ens en podem refiar. I després també aquestes advertències de seguretat que dic que han d'estar a la ullera o en aquell fulletó que ens donen, seguim-les també, perquè per molt que les ulleres siguin segures, si després no les utilitzem amb seny, pot portar també problemes. No comencem a mirar el sol sense tenir les ulleres posades, no ens les traiem fins que no haguem acabat l'observació.
7: Pel que fa a les vendes per internet, també es comprova que tota la informació obligatòria sigui visible per al consumidor abans de formalitzar la compra.
0: 8 minuts, arribem a 2:15, moment per la cultura. I per Sant Feliu de Guíxols, que inaugura aquest vespre l'exposició Vincles a l'espai Thyssen del monestir, una proposta que combina les pintures de Modest Cuixart amb les d'altres artistes del passat, però també del present, a la visió de la Costa Brava Joan Parareda.
9: Vincles entre les obres de Modest Cuixart i el passat. Tota l'exposició a l'espai Thyssen de Sant Feliu de Guíxols gira al voltant d'aquesta temàtica. Cada sala de la mostra permet redescobrir l'artista en tots els seus sentits. Les obres de Cuixart conversen amb les de la col·lecció Carmen Thyssen, totes elles molt ben relacionades. L'objectiu és vincular els artistes de les diferents etapes, donant al passat una veu de present. Pilar Giró és la comissària de l'exposició.
10: Posar de relleu com es construeix un llenguatge d'avantguarda eclèctic i canviant en l'obra de Cuixart durant el segle XX i quin és aquest llegat de Cuixart quan tenim un artista del segle XXI en l'exposició que també dialoga amb Cuixart.
9: Reivindiquen l'esperit pedagògic de l'espai Carmen Thyssen. Han treballat amb artistes de present i en clau femenina, també per reivindicar un dels missatges de Cuixart. L'exposició conté algunes obres de l'artista que feien més de 30 anys que no es veien exposades. També dedica una sala als seus dibuixos, que il·lustren petites poesies. Des de demà fins al dia 2 d'agost, el públic la podrà gaudir de manera gratuïta. Per moltes coses que ens passin, jo t'estimo igual, jo t'estimo igual, potser més que mai. Per moltes coses que ens passin, que no acabi mai.
0: I arribarem als esports, amb música, escolteu els detalls, també Ginestau, la Ludwig Bank, són alguns dels artistes que participaran a la propera edició de les Festes del Turó d'Olot.
11: Se celebraran del 4 al 8 de setembre amb una cinquantena d'actuacions.
0: Detalles i la Ludwig Bank, arribem als esports, que ens porta el nostre company Jordi Cervantes. Jordi, bon dia.
12: Bon dia. Dia de proves pels equips catalans a primera i segona divisió. L'Espanyol s'enfrontarà al Barney a partir de 3:15 del vespre en el partit amistós de la pretemporada, el primer en terres britàniques. Els blanquiblaus, que recordem, estan realitzant una estada de 5 dies a Anglaterra, s'enfrontaran a un conjunt que el curs passat va descendir de la Premier League. Pel que fa als equips catalans de segona, el Girona disputarà el seu tercer amistós, ho farà davant el Castelló a partir de 6:45 a la Girona Academy, mentre que el Sabadell, que també jugarà el tercer partit d'aquest estiu, s'enfrontarà al Manresa Sant Oleguer a partir de 6:45. Un conjunt arlequinat que ja sap que jugarà la final de la Copa Catalunya contra el Barça Atlètic el pròxim 2 de setembre. A la nova Creu Alta, Pau Vituri, Ràdio Sabadell.
13: L'estadi creualtenc, per tant, acollirà tres compromisos seguits, ja que el cap de setmana anterior i el posterior l'equip de Ferran Costa rep a casa l'Almeria i el Córdoba, respectivament, en partits de Lliga. I a tot això, el Sabadell disputa avui el tercer compromís de la pretemporada, el primer dels tres amistosos programats aquesta setmana. Després de perdre contra el Castelló i d'empatar dissabte passat davant l'Espanyol, el conjunt arlequinat rep a Sant Oleguer el Manresa, que acaba de pujar a segona federació i que és l'exequip del tècnic Ferran Costa.
14: Van ser 3 anys de la meva vida on ho vaig deixar tot pel Manresa. Jo sempre tindré carinyo, a part visc a Manresa, o sigui, imagina't, i els hi desitjo el millor. A partir d'aquí, dimecres serà un dia gran, però perquè juga el Sabadell.
13: Un compromís que es perdrà Javi López Pinto. L'extrem santcugatenc va patir a l'entrenament de dilluns un esquinç en el lligament lateral extern del genoll dret. A 6:45 arrencarà aquest Sabadell-Manresa en directe amb imatges al canal de Twitch de Ràdio Sabadell.
12: Pel que fa al Barça, Joan Laporta va anunciar a través de les xarxes socials que ha superat una arrítmia cardíaca. Mentrestant, el primer equip continua amb dobles sessions d'entrenament a Anglaterra, on ja ha arribat, acaba d'arribar, Rafinha, després de disputar el Mundial i de gaudir de les seves vacances. Un dels que encara trigarà a tornar són els campions del món, entre ells Joan García, que avui ha assegurat que l'objectiu d'aquesta temporada no és un altre que guanyar la Champions.
15: Creo que un punto medio, ¿no? Creo que obsesionarse tampoco es bueno, porque al final, cuando no salen, pues creo que el efecto negativo puede ser muy grande, pero creo que sí que tiene que haber esa ilusión, esa exigencia, esas ganas de hacerlo bien y de conseguirlo, porque creo que estamos capacitados y confiamos mucho en que podemos hacerlo.
12: I qui ha jugat un amistós aquest matí ha estat el Sant Andreu, que ha perdut davant el Mallorca B per 1-0.
0: Gràcies, Jordi, per l'última hora de la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 3:15 de la tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Desconnectar per tornar a connectar sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.
3: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
4: El diccionari TermCat.
5: 40 anys, 40 paraules.
6: 2010. Informàtica en núvol.
7: Organització d'un sistema informàtic en què l'usuari fa ús de recursos i serveis de processament i emmagatzematge de dades allotjades en servidors externs accessibles a través d'internet.
8: Marta Graner.
9: Tant en anglès com en català, es manté aquesta metàfora del núvol per referir-se al lloc on s'emmagatzemen o es tracten les dades, perquè transmet molt bé el concepte clau, que és utilitzar recursos informàtics, servidors, espais d'emmagatzematge o programes, que no estan instal·lats localment a l'ordinador que tu estàs utilitzant, sinó que s'hi accedeix a través d'internet, com si baixessin d'un núvol que ho conté tot. Aquest sistema d'emmagatzematge s'ha estès perquè té molts avantatges, principalment l'accessibilitat des de qualsevol ubicació, les còpies de seguretat i la sincronització automàtiques. I, sobretot, l'estalvi d'espai físic i de recursos.
5: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el TermCat.
0: La xarxa de comunicació local.
10: Molt bon dia, són 2:45.
11: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
10: Ordenat el confinament dels nuclis de Mas Llorenç i Mas Arbonès al Baix Penedès, així com de veïns d'algunes urbanitzacions de la zona per un incendi que ja mobilitza 30 mitjans entre aeris i terrestres. Tot plegat coincidint amb l'arribada del nou episodi de calor extrema que s'allargarà com a mínim una setmana i que es convertirà en la tercera onada de calor d'aquest estiu a Catalunya. Una situació que dispararà el perill d'incendis. Sarai Sarroca és la directora del Servei Meteorològic.
12: Ja tenim avisos activats, especialment a la zona de Ponent, amb graus fins a 4/6. Aquests avisos toquen sostre demà i divendres disminuiran una mica perquè ens arribarà pols sahariana, facilitarà que hi hagi aquest ambient més tèrbol, també més humit.
10: Perquè per les temperatures tornaran a superar els 40 graus en algunes comarques, previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
13: Bon dia. Continua aquesta situació del tot estancada, ben seca i també amb molt de sol. Per tant, un temps completíssimament del mes de juliol i novament amb més calor de la que toca. Som a la canícula, però una mica fins i tot passada de rosca. I és que aquesta tarda, una altra vegada, arribarem a la xifra psicològica dels 40 graus de màxima, en el cas del Pla de Lleida, gran part del país de 32 a 37 graus, i en proporció farà més calor, per exemple, a les valls del Pirineu que no pas en àrees del prelitoral o de la costa. A prop del mar el que tindrem és molta humitat, per tant, xafogó immensa, amb alguns núvols que s'aniran arrossegant per la Costa Daurada, també al voltant del Cap de Creus, i al llarg d'aquesta tarda alguna nuvolada més potent a l'Alt Pirineu. Si de cas amb algun ruixat, però francament aïllat, entre la Cerdanya i l'Alt Ripollès. Demà una situació molt semblant, núvols baixos al matí a la costa, i al vespre del dijous alguna tempesta al Pirineu lleidatà. N'estem pendents a la xarxa.
10: És dimecres 29 de juliol de 2026. Tenim més titulars. Nou feminicidi a Catalunya el quart de l'any, Maite Polo.
8: Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta matinada un home relacionat amb la mort violenta d'una dona dimarts al vespre al districte de Sant Martí de Barcelona. Eva Menores, la consellera d'Igualtat.
14: Una condemna rotunda del quart feminicidi que ha tingut lloc aquí a Catalunya enguany, amb un missatge de condemna rotunda i de condol a l'entorn de la víctima i als dos infants orfes que ha deixat aquest darrer assassinat masclista.
10: Més coses, Salvador Illa aprova l'ajornament del Consell de Política Fiscal.
8: Des del Vietnam, on continua de viatge oficial, el president català ha considerat encertada la decisió del govern espanyol d'apostar pel diàleg i donar més marge per intentar arribar a un acord també amb el Partit Popular.
10: Atenció amb aquesta xifra, 486.000 hores extra no remunerades a la setmana.
8: Això és el que denuncia que fan els treballadors catalans, segons Comissions Obreres. El sindicat reclama l'aprovació del nou reglament de control horari després de l'estiu per controlar-ne l'ús abusiu.
10: Cultura, Modest Cuixart, a terra Sant Feliu de Guíxols.
8: La seva obra és el leitmotiv d'una mostra que es podrà veure a l'espai Thyssen. S'hi estableixen vincles entre alguns dels seus treballs i pintures d'artistes com Casas, Graner, Grau Sala o Torres Garcia.
10: Esport, Jordi Cervantes, dia d'exàmens per als equips catalans de primera i segona divisió de futbol.
15: Continuant en la seva preparació, l'Espanyol disputarà el primer partit a Anglaterra davant el Burnley a partir de 9:15. El Girona se les veurà amb el Castelló a 7:15 a la Girona Academy, mentre que el Sabadell s'enfrontarà al Manresa Sant Oleguer a partir de 9:15 del vespre.
10: El control de so, Francesc Ávila, la coordinació José Gallardo i Regina González. Passen gairebé 4 minuts de 3:15.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
10: És la nostra portada d'aquest dimecres. L'incendi que afecta des de fa una estona al Baix Penedès, a Masllorenç, i que ja mobilitza 30 mitjans aeris, mínim, entre aeris i terrestres. Protecció Civil ha ordenat el confinament tant de Masllorenç com també de Masarbonès, així com els veïns d'algunes urbanitzacions de la zona. Última hora, Ràdio Televisió del Vendrell, Lourdes Meronyo, bon dia.
16: Bon dia, doncs. Han pujat les dotacions, ara mateix són 34 terrestres, 7 dotacions aèries, les que estan intentant controlar aquest nou incendi que ha afectat les comarques del Cap d'en Tarragona en aquesta plena quarta onada de calor. El foc s'ha declarat al terme municipal de Masllorenç poc després de les 12 del migdia. Segons han informat els bombers de la Generalitat a través de la xarxa social X, les flames, segons han explicat el cos d'emergències, afecten vegetació forestal, llançant focus secundaris a 100 metres. Ara per ara, com bé comentaves, estan confinades diverses urbanitzacions. Entre elles està Masllorenç, està també el que seria Masarbornès, està la de Font de Talló, la Pineda de Santa Cristina de la Bisbal del Penedès, Torreforta de Santa Cristina i el Coll de la Rubiola. La mesura també afecta les carreteres TB24, 2041, 2042, C51, Esteta, entre els punts quilomètrics 17 i 20. Pel que fa al servei de bus urbà de la Bisbal del Penedès, també ha quedat anul·lat en diversos punts a causa d'aquest incendi. Pel que hem pogut saber a través de les xarxes socials i de bombers, aquest focus està llançant diversos focus secundaris i estan treballant per aturar el flanc esquerre. El cap hauria coronat i avança direcció a una zona de vinyes llaurades que podrien actuar com a eix de contenció.
10: Doncs gràcies, Lourdes, per aquesta última hora. Estarem pendents. Pel que fa a la resta d'Espanya, els focs més grans són els de Madrid i Ávila. La seva extinció, però, evoluciona bé. El president Pedro Sánchez ha comparegut per fer balanç, un nou balanç aquest matí, i ha demanat prudència perquè les pròximes hores, diu, seran decisives per l'arribada de la nova onada de calor. Mont Carvajal, bon dia.
17: Bon dia. El president del govern, Pedro Sánchez, ha comparegut al centre d'operacions de Navalcarnero, a Madrid, vestit amb armilla de comandament de protecció civil. Sánchez ha dit que les feines per controlar els focs de Madrid i Ávila van bé, però que les pròximes hores seran clau.
18: I que nostra principal prioritat és salvar vides, núcleos poblacionales y vencer al fuego. Hoy yo creo que estamos más cerca de ese último objetivo, pero todavía nos quedan horas muy importantes, decisivas, porque la EMET nos acaba de informar que estamos ya en una nueva ola de calor.
17: També ha demanat als afectats que tinguin paciència i confiïn en les autoritats i a tothom que no faci cas dels rumors i notícies falses i s'informi a través de vies oficials o mitjans de comunicació fefaents.
18: Yo puedo entender la ansiedad, la angustia, la necesidad de volver a sus hogares, pero también quiero pedir de nuevo a los ciudadanos que se informen por los vehículos oficiales, por los medios de comunicación contrastados.
17: A l'incendi de la Vall d'Uixó, a Castelló, s'ha reduït el balanç de la superfície cremada. De les més de les 10.000 hectàrees d'ahir, s'han passat a les 9.300 avui. El foc continua sense control per cinquè dia consecutiu.
10: I tot plegat, com dèiem, quan Catalunya i bona part d'Espanya viuen de ple un nou episodi de calor extrema que s'allargarà com a mínim una setmana. Previsiblement serà la tercera onada de calor d'aquest estiu. A Catalunya s'esperen temperatures que podrien superar novament els 40 graus. Marc Pijoan, bon dia.
19: Bon dia, Jordi. Torna la calor intensa que, segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya, s'allargarà una setmana. Sarai Sarroca n'és la directora.
12: Ja tenim avisos activats, especialment a la zona de Ponent, amb graus fins a 4 sobre 6, és a dir, tonalitats carbassa dels avisos de situació meteorològica de perill del Servei Meteorològic. Aquests avisos toquen sostre demà i divendres disminuiran una mica perquè ens arribarà pols sahariana, facilitarà que hi hagi que també més tèrbol, també més humit.
19: Sarroca ha avançat que la primera quinzena d'agost es preveu encara força càlida, però que a partir de la segona és probable que hi hagi més dinamisme. Això podria comportar l'arribada de pluges. Doncs bé, precisament aquestes anomalies climàtiques, molts les atribueixen al fenomen del Niño. En aquest sentit, des del Servei Meteorològic de Catalunya han volgut aclarir que en el nostre territori les conseqüències d'aquest esdeveniment climàtic no són directes. Sarai Sarroca.
12: La temperatura molt alta d'aquest estiu no té relació amb el fenomen del Niño. Ara bé, sí que preveiem que aquest efecte dominó acabi arribant i se sumi ja al fet que hi hagi un escalfament global, el de que hi hagi uns efectes de més pluja o més sequera aquí a Catalunya a partir de la primavera de l'any que ve.
19: El Niño, de fet, és l'escalfament anormal del Pacífic tropical i és considerat el mecanisme de variabilitat climàtica natural més potent de tot el planeta. Es produeix quan els vents que han d'empènyer les aigües càlides del Pacífic oriental cap a l'occidental s'afauleixen. L'aigua escalfada s'acumula davant les costes d'Amèrica del Sud i això impedeix que aflori l'aigua freda de l'oceà.
10: Titular tràgic de la jornada, 6 minuts i 3 quarts de 3. Una dona ha estat assassinada a Barcelona ciutat en un nou crim masclista, el quart d'aquest any a Catalunya.
8: L'home s'ha entregat aquesta matinada a una comissaria dels Mossos després d'apunyalar la dona presumptament ahir al vespre davant dels dos fills de la parella, segons fonts policials. Va passar al districte de Sant Martí. Demà a les 12 del migdia es farà un minut de silenci a la plaça de Sant Jaume de Barcelona i són 153 les dones assassinades per la parella o l'exparella des del 2012 a Catalunya i 10 infants i adolescents. Més d'un centenar, a més, han quedat orfes la darrera dècada.
10: La consellera d'Igualtat, Eva Menor, ha condemnat el feminicidi durant una visita a Salt, al Gironès, on ha presentat el desplegament del punt Lila Mòbil, que estarà actiu tot l'estiu arreu de Catalunya.
14: Una condemna rotunda del quart feminicidi que ha tingut lloc aquí a Catalunya enguany, amb un missatge de condemna rotunda i de condol a l'entorn de la víctima i als dos infants orfes que ha deixat aquest darrer assassinat masclista.
10: Més coses. El president de la Generalitat, Salvador Illa, us ho dèiem en titulars, troba bé que el govern espanyol hagi ajornat fins al 4 de setembre el Consell de Política Fiscal i Financera que s'havia de celebrar aquest dimecres.
8: Des del Vietnam, on segueix de viatge oficial, el president Illa ha dit que al setembre el PP ja no tindrà excuses per dedicar 20.000 milions d'euros a favor de la sanitat i l'educació públiques.
20: Ajornament de la Comissió de Política Fiscal i Financera d'ahir, mirin, menys excuses i més responsabilitat. Es tracta de posar 20.000 milions d'euros a favor de la sanitat i l'educació públiques. L'aposta del govern d'Espanya pel diàleg ens sembla encertada. El 4 de setembre s'acabarà ja el temps de les excuses i començarà el temps de les solucions.
8: El nou model ja tenia garantida l'aprovació al Consell de Política Fiscal i Financera perquè tenia el vot favorable del govern espanyol i Catalunya. I, a més, des d'abans d'ahir també comptava ja amb el sí del govern de les Canàries format per Coalició Canària i el PP.
10: I el grup de Junts al Congrés demana explicacions al govern espanyol pels problemes amb les proves PISA a Catalunya.
8: Ho fa l'endemà que el Ministeri d'Educació expliqués que va advertir ja fa més d'un any a la Conselleria del RAM que l'OCDE havia detectat una taxa d'exempció d'alumnes superior a la permesa en les proves. De la seva banda, el Sindicat de Professors de Secundària ha qualificat l'episodi d'irresponsabilitat i negligència i reclama depurar responsabilitats.
10: I el president de Castella-La Manxa, Emiliano García Page, socialista, creu que l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, aprovat ahir pel govern espanyol, és un xantatge a l'independentisme que danya la credibilitat en la lluita contra la corrupció.
8: En una entrevista a la SER, el dirigent ha criticat que el govern espanyol hagi decidit aplicar la mesura cobra d'amagat i ha assegurat que va en contra d'un dels compromisos històrics del PSOE contra la corrupció.
10: 3 minuts i 3 quarts de 3. Catalunya és la segona comunitat on més hores extraordinàries es fan. Cada setmana els catalans fem 486.000 hores extra no pagades i no compensades de cap manera. Sumant les hores de més que sí que es remuneren, la xifra arriba gairebé al 1 milió d'hores extra setmanals.
8: Tot plegat, segons Comissions Obreres, comporta que es deixi de contractar 26.000 persones a jornada completa.
10: Més detalls, Marc Dalmau, bon dia.
1: Bon dia. Des del 2019 s'ha detectat un increment del 45% de les hores extra, un fet que no afecta igual a tothom. Les dones fan ara un 183% més d'hores extraordinàries. En canvi, hi ha un augment molt més suau en homes, del 31%. Així, dones, joves i el sector serveis són els que més hores extra fan. Saida Eliluc és la secretària de Treball i Economia de Comissions Obreres de Catalunya.
21: És un frau laboral i, per tant, la Caixa de la Seguretat Social deixa de tenir ingressos molt importants. També es vulnera els drets dels treballadors i treballadores. És un problema de salut laboral i és una dificultat també per conciliar la vida personal i laboral i també és una oportunitat perduda per crear ocupació. L'informe calcula que el volum actual de les hores extras equivaldria a prop de 26.000 llocs de treball a jornada completa.
1: I una altra dada, si ho quantifiquem en diners, el sector empresarial deixa de pagar 11,6 milions d'euros setmanals en concepte de sous i cotitzacions. A l'any, això són més de 600 milions d'euros que es deixen de percebre.
10: I més coses, Barcelona es posiciona com a punta de llança internacional davant el repte global de l'habitatge amb una cimera entre tots els sectors per debatre el fenomen i passar a l'acció. Serà amb un congrés dins la Smart City a principis de novembre. Aglutinarà més de 27.000 professionals d'un miler de ciutats de tots els continents.
8: Es dirà House Barcelona, es farà del 3 al 5 de novembre i obrirà debat sobre tots els aspectes de la crisi mundial de l'habitatge, des de possibles canvis de normatives fins a vies de finançament. L'impuls a l'Ajuntament barceloní hi aplegarà governants, constructors i promotors i també el tercer sector social, l'acadèmia i entitats. El director del Congrés i de la Smart City Expo World Congress és Hugo Valentí.
22: El nostre objectiu no és organitzar un congrés més, i és que Barcelona porta molts anys demostrant que és capaç de liderar els grans debats urbans internacionals, i és per això que vam fer l'Smart City Expo al Congrés. Ho fem reunint governs, empreses i organismes de tot el món. Però ara volem fer un pas més. Volem que Barcelona sigui també la capital mundial del debat sobre l'habitatge, i no només del debat, sinó també de les solucions.
8: El més rellevant per al director de House Barcelona serà una reunió internacional d'alcaldes i alcaldesses perquè vol que marxin del Congrés havent conegut noves experiències i havent fet nous socis per afrontar el problema de l'habitatge.
10: Doncs encara a Barcelona, els veïns d'un tercer bloc afectats per l'esvoranc de la línia 9 podran tornar a casa a partir d'aquest dimecres, segons que han indicat fonts del Departament de Territori.
8: Es tracta de l'edifici situat al número 6 del carrer Rubinstein. Els primers desallotjats que van poder tornar a casa ho van fer el 20 de juliol. L'incident va tenir lloc el 7 d'aquest mes i corresponien als números 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de les Cassoles. Doncs bé, en total es van desallotjar 8 edificis i va haver uns 300 veïns afectats i el retorn s'està fent de forma gradual. El govern preveu que els veïns i veïnes del 60% dels habitatges evacuats hauran tornat a casa entre aquesta setmana i la vinent.
10: Punt 3 quarts de 3 de la tarda, els productors pesquers de Palamós col·laboren amb una escola del País Basc per fomentar la formació de joves que es vulguin incorporar al sector i combatre així la manca de relleu generacional. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
23: Els pescadors de Palamós s'han coordinat amb l'escola Blas de Lezo de Pasaia, al País Basc, que forma futurs patrons amb un sistema dual. Gràcies a això, un dels seus alumnes està fent pràctiques a la Nova Meda, una embarcació de la flota palamosina d'arrossegament. El noi té una ajuda econòmica, de manera que la seva incorporació no suposa un cost extra per l'armador del vaixell. L'objectiu que es proposa des de Palamós és desenvolupar la formació dual des de Catalunya mateix. Cristina Manyes és la gerent de la confraria de pescadors local.
24: Ens agradaria molt que això es pogués fer des de Catalunya, o sigui, des de l'escola nàutico-pesquera poguéssim fer formacions duals i d'aquesta manera doncs, l'organització de productors pesquers estaria obertament a poder-hi participar i creiem que és la fórmula per poder motivar els joves a que vinguin al sector pesquer i que vegin doncs, lo bonic que és aquesta professió.
23: Amb la formació dual, els alumnes combinen les classes amb pràctiques reals a bord gràcies a convenis entre l'escola i les barques. Un cop acabat el cicle, l'alumne ha sumat 8 mesos de pràctiques que li permeten tramitar més ràpidament la targeta professional.
10: I per tant, encara del sector primari, la Paeria de Lleida i la Generalitat ampliaran el dispositiu d'acollida per temporers amb 160 places més al pavelló 4 de Fira de Lleida. Es tracta d'una mesura puntual que s'allargarà durant 13 nits per tal de donar resposta a una situació excepcional davant l'allau de persones que s'han desplaçat a la ciutat aquest estiu. UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
3: Aquesta decisió arriba després que el dispositiu d'acollida de la ciutat hagi sobrepassat el límit de la seva capacitat. Actualment Lleida ofereix un centenar de places al pavelló número 3 de la Fira i uns 130 més repartits entre diversos pisos municipals i el nou centre d'acollida de temporers de la Caparrella. Tanmateix, l'arribada massiva de treballadors per la campanya d'enguany a partir del 25 de juny s'ha traduït en el doble d'atencions per part dels serveis municipals, arribant gairebé les 2.000, i un elevat nombre de persones dormint al ras a l'entorn dels pavellons, que ha arribat a un màxim de 240, tot i que la paeria rebaixa la xifra actualment fins a les 180. El nou servei de pernoctació s'oferirà des de dilluns que ve fins al dilluns dia 17 d'agost i serà gestionat per Sant Joan de Déu Terres de Lleida. Amb aquesta entrada en servei del pavelló número 4, la paeria i la Generalitat esperen posar fi a les pernoctacions a l'aire lliure.
10: I el govern ha posat en marxa l'ampliació del rec de Vingalis a la Serra del Rovelló, un projecte que permet incorporar més de 90 hectàrees de regadiu entre la Torre de l'Espanyol, Flix i Vinebre. 21 Ràdio, Cinta Bonet.
4: El projecte, aturat des del 2010, es va reemprendre arran de l'incendi de la Ribera d'Ebre del 2019 i permet incorporar més de 90 hectàrees de regadiu entre els termes de la Torre, Flix i Vinebre. El conseller d'Agricultura ha destacat la importància de recuperar i modernitzar els regadius per al sector agrari, per ser competitius, però també per afrontar els reptes del canvi climàtic. Escoltem Òscar Ordeig.
6: Tenir aigua és el ser o no ser, ja ho hem vist, el canvi climàtic ha arribat per quedar-se, també aquest clima extrem, i evidentment serà molt difícil mantenir l'agricultura, la viabilitat. Nosaltres el que hem de fer els propers anys és garantir la sobirania alimentària com una prioritat a Europa i a Catalunya i donar totes les facilitats en inversions, infraestructures, simplificació administrativa, però també, evidentment, de suport del conjunt dels consumidors i dels catalans i les catalanes als nostres productors. I també vol dir inversió.
4: El pressupost d'execució de les obres ha estat d'1,1 milions d'euros i forma part de l'estratègia de regadius 2025-2040.
10: 11 minuts i arribem a les 3, guanyem Girona i Esquerra han presentat aquest matí la proposta del nou Cartipàs després de la sortida de Junts, una organització que busca l'eficiència per acabar tota la feina feta en el que queda de mandat, és a dir, un any. Girona FM, Pau Villafañe.
7: La nova estructura planteja 3 tinences d'alcaldia per sota de l'alcalde d'Uxalelles quan fins ara n'hi havia 6, però alhora es creen 2 noves regidories com són la de Ciutat Universitària, que recau en Adam Bertran, d'Esquerra, que també tindrà la de Llengua Catalana, i la de Centres Cívics, que durà Caral Vila, de Guanyem Girona. L'alcalde Salelles explica l'objectiu del nou Cartipàs.
9: El que hem fet és doncs, que aquelles competències que tenien els regidors de Junts, el que hem fet és més o menys en repartir-les i reorganitzar amb aquestes 4 àrees, amb una voluntat també de simplificar, de ser eficients, de poder doncs, executar al màxim, que és un dels objectius que tenim nosaltres com a govern. És el que volem fer és acabar la feina feta.
7: A destacar que l'alcalde Salelles agafa l'àrea de promoció econòmica, la regidora Robert assumeix contractació pública i patrimoni i Gemma Martínez també tindrà l'àrea de salut i serveis socials. Tant l'alcalde com el portaveu d'Esquerra, Quim Allats, han reconegut que estan en converses amb Junts i el PSC per aconseguir el màxim consens possible per aprovar l'organigrama per ple.
10: I un treballador mort aquest dimecres al matí en un accident a la mina de potassa de l'empresa ICL Iberia de Cabanassa, a Súria.
8: Segons explica el sindicat Comissions Obreres, tot indica que l'accident s'ha produït per un despreniment en una de les galeries de la mina.
10: 10 minuts, arribem a les 3, moment per la cultura. I per començar, per Sant Feliu de Guíxols, que inaugura aquest vespre l'exposició Vincles a l'Espai Thyssen del Monestir, una proposta que combina les pintures de Modest Cuixart amb les d'altres artistes del passat, però també del present. Una oportunitat per veure com Cuixart encaixa la perfecció amb obres anteriors i posteriors a les seves. Televisió de la Costa Brava, Joan Parareda.
25: Vincles entre les obres de Modest Cuixart i el passat. Tota l'exposició a l'Espai Thyssen de Sant Feliu de Guíxols gira al voltant d'aquesta temàtica. Cada sala de la mostra permet redescobrir l'artista en tots els seus sentits. Les obres de Cuixart conversen amb les de la col·lecció Carmen Thyssen, totes elles molt ben relacionades. L'objectiu és vincular els artistes de les diferents etapes, donant al passat una veu de present. Pilar Giró és la comissària de l'exposició.
26: Posar de relleu com es construeix un llenguatge d'avantguarda eclèctic i canviant en l'obra de Cuixart durant el segle XX i quin és aquest llegat de Cuixart quan tenim un artista del segle XXI en l'exposició que també dialoga amb Cuixart.
25: Reivindiquen l'esperit pedagògic de l'Espai Carmen Thyssen. Han treballat amb artistes de present i en clau femenina, també per reivindicar un dels missatges de Cuixart. L'exposició conté algunes obres de l'artista que feien més de 30 anys que no es veien exposades. També dedica una sala als seus dibuixos, que il·lustren petites poesies. Des de demà fins al dia 2 d'agost, el públic la podrà gaudir de manera gratuïta. Un dissabte convençut
0: que el món no em podia sorprendre. Escolteu la Ludwig Band, també Detallets o Ginestà. Seran alguns dels artistes que participaran a la propera edició de les Festes del Turó d'Olot. Del 4 al 8 de setembre amb una cinquantena d'actuacions en total. Olot FM, Jan Bretxa.
2: L'Ajuntament d'Olot ha presentat aquest dimarts al vespre el cartell i un petit tast de la programació de les Festes del Turó 2026. Del 4 al 8 de setembre s'han programat un total de 122 actes. Detallets, Dani Nelo, Teràpia de Xoc, la Ludwig Band, la Rodona, Cerco, Dan Peralbo i Diversiones són alguns dels grups i artistes que passaran per la ciutat.
5: Que és que segueixin fent el centre de la ciutat, que la cultura popular segueixi sent els gegants, els cercaviles, xarangues, cobles, sardanes, segueixi sent alguns dels pilars fonamentals d'aquestes festes, i veure a quantes ciutats del país podem veure concerts al centre d'una ciutat, barraques i la vida que es dona, quan la majoria de ciutats del país han fet les festes a les afores i han anat marxant. Per tant, aquesta essència, acompanyada de la participació, crec que les fa absolutament úniques.
2: Un altre protagonista de la tarda d'ahir va ser el cartell. D'enguany, l'element indiscutible de les festes era triat a través d'un concurs popular. L'obra guanyadora ha estat dissenyada per la il·lustradora Montse Solanilla. Més enllà de la música, la resta de la programació de les Festes d'Altura es donarà a conèixer les pròximes setmanes. Les mateixes entitats i associacions que s'encarreguen d'organitzar actes i iniciatives donaran a conèixer el conjunt de la programació que arribarà a les cases a mitjans d'agost amb un format nou.
0: Doncs ara sí, temps pels esports. Que ens porta el nostre company Jordi Cervantes. Jordi, bon dia. Dia de proves per als equips catalans de primera i segona divisió de futbol.
11: Bon dia, Jordi. Continuant en la seva preparació, l'Espanyol s'enfrontarà, per exemple, al Barley a partir de 8:45 de vespre en el quart amistós de la pretemporada, el primer en terres britàniques. Els blanquiblaus, que recordem, estan realitzant una estada de 5 dies a Anglaterra, s'enfrontaran a un conjunt que el curs passat va descendir de la Premier League. Pel que fa als equips catalans de segona, el Girona disputarà el seu tercer amistós, ho farà davant el Castelló a partir de 7:15 a la Girona Academy, mentre que el Sabadell, que també jugarà el tercer partit d'aquest estiu, s'enfrontarà al Manresa Sant Oleguer a partir de 9:15. Un conjunt arlequinat que ja sap que jugarà la final de la Copa Catalunya contra el Barça Atlètic el pròxim 2 de setembre a la nova Creu Alta. Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
13: L'estadi Creualtenc, per tant, acollirà 3 compromisos seguits, ja que el cap de setmana anterior i el posterior, l'equip de Ferran Costa rep a casa l'Almeria i el Córdoba, respectivament, en partits de Lliga. I a tot això, el Sabadell disputa avui el tercer compromís de la pretemporada, el primer dels 3 amistosos programats aquesta setmana. Després de perdre contra el Castellón i d'empatar dissabte passat davant l'Espanyol, el conjunt arlequinat rep a Sant Oleguer el Manresa, que acaba de pujar a segona federació i que és l'exequip del tècnic Ferran Costa.
15: Van ser 3 anys de la meva vida on m'ho vaig deixar tot pel Manresa. Jo sempre tindré carinyo, a part visc a Manresa, o sigui, imagina't, i els hi desitjo el millor. A partir d'aquí, dimecres serà un dia gran, però perquè juga el Sabadell.
13: Un compromís que es perdrà Javi López Pinto. L'extrem santcugatenc va patir a l'entrenament de dilluns un esquinç en el lligament lateral extern del genoll dret. A 9:15 arrencarà aquest Sabadell-Manresa en directe amb imatges al canal de Twitch de Ràdio Sabadell.
11: I pel que fa al Barça, Joan Laporta va anunciar a través de les xarxes socials que ha superat una arrítmia cardíaca. Mentrestant, el primer equip continua amb dobles sessions d'entrenament a Anglaterra, on ja ha arribat Rafinha després de disputar el Mundial i de gaudir de les seves vacances. Més amistosos, en aquest cas de la primera federació, el Sant Andreu ha perdut aquest matí en el partit que l'enfrontava el Mallorca B per 1-0. Nacho González és el tècnic quadribarrat.
16: Partidos de pretemporada que, bueno, que llegas con cierto cansancio y bueno, tratar de ir acumulando minutos en la medida de lo posible y bueno, ir cogiendo tanto a nivel condicional como a nivel de técnico-táctico, pues a nivel condicional ir cogiendo esa base para lo que nos viene, y a nivel técnico-táctico, pues bueno, retomar un poco lo que hicimos el año pasado y a eso añadir un poquito la gente, las nuevas incorporaciones que se vayan adaptando un poco.
11: Un Sant Andreu que ja anunciava que el dilluns començaran les obres per remodelar o per substituir la gespa al Narcís Sala. I en bàsquet, Darius Magí és el nou fitxatge de l'Ilerna Lleida per aquest curs 26-27. El base americà arriba procedent del Burgan-Brenzès, on ha disputat 54 partits. Escoltem a Joaquim Prado, director del esportiu dels Lleidatans, on valorava positivament l'arribada d'aquesta base nord-americà amb nacionalitat d'Armènia i que aquest curs ha disputat un partit en les finestres classificatòries per l'Eurobàsquet, anotant 35 punts, 4 rebots, 7 assistències i 29 de valoració.
10: Gràcies, Jordi. Un dia més per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts, i arribarem en punt a les 3 de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, serà dijous. Fins aleshores, molt bona tarda.
12: La xarxa de comunicació local. Perquè les fiques...

0: Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'E59 d'estiu d'avui, dilluns 20 de juliol del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i el Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que troben dos rinocerons de 200.000 anys a la cova de les Teixoneres, a Mollà. L'incendi forestal de Sant Quirze Safaja continua en fase de control 5 dies després de declarar-se. Caldes recupera la Festa de la Defensa i retorna el nom popular a la plaça del Marquès per la plaça del 30 de juliol de 1873.
1: El butlletí dels municipis de la C59.
0: Benvinguts a l'E59 d'estiu del 20 de juliol del 2026. Comencem explicant-vos que dos rinocerons de 200.000 anys són l'excepcional troballa que han fet els arqueòlegs de l'IPES, l'Institut Català de Paleocologia Humana i Evolució Social i la Universitat Rovira i Virgili, en la darrera campanya d'excavacions que s'ha fet a la cova de les Teixoneres, a Mollà. Ens en porta més detalls la Gemma Permanyer.
2: Són dos rinocerons d'estepa, una espècie que va viure a Europa fa mig milió d'anys i va desaparèixer fa 25.000 anys. Però tot i això, és un animal que els arqueòlegs consideren que és força desconegut. Els esquelets s'han trobat sencers i la troballa és excepcional perquè, fins ara, a tot el món només hi ha una cria de la mateixa espècie, Astúries, i un altre animal al nord d'Alemanya, però d'una variant de l'espècie molt més gran. La cova de les Teixoneres és probable que actués com a trampa natural per a aquests animals. Jordi Rossell és l'investigador d'aquest projecte.
3: No ho sabem com van arribar. Sabem que probablement la cova els va servir com a trampa natural. No sabem si és que van caure pel penya-segat i després es van matar i van rodar fins al petit llac que hi havia dins de la cova, o si van entrar ells per voluntat pròpia per veure i van quedar enfangats, això no ho podem saber encara. El que sí sabem és que van arribar amb carn. Van arribar sencers i molts dels ossos es van preservar amb connexió anatòmica, això vol dir que estaven connectats entre ells i guardant una mica la morfologia de l'animal.
2: Al llarg de l'any vinent faran les tasques de restauració i consolidació de les restes per estudiar aquests dos individus. A partir de la troballa, els arqueòlegs estudiaran com vivien i es desenvolupaven aquests animals, que pesaven 2,5 tones.
3: Doncs mira, pot obrir totes les portes des del punt de vista paleontològic, perquè poder estudiar un animal sencer no és gaire freqüent amb aquestes cronologies, estem parlant de 200.000 anys. Val? Després podrem veure també tot el tema ecològic relacionat amb aquests animals, i no solament això, el paleobiològic, com es desenvolupaven, com creixien, què menjaven, si són mascles, si són femelles.
2: Un dels debats que la investigació ha de resoldre és si els animals se'ls van menjar les hienes, que se sap que hi havia a la cova, o si van ser els mateixos neandertals, que aleshores habitaven les coves. Al voltant dels rinocerons també hi han trobat eines com ganivets o ascles i en destaca una punta de llança de la mateixa època, feta amb os, que tampoc té precedents.
3: Una eina que no té precedents, que és la punta d'una punta de llança feta amb os. O sigui, fa 200.000 anys feien servir els ossos també com a matèria primera, però que fessin puntes de llança, això jo no ho havia vist mai.
2: A banda dels dos rinocerons, a la mateixa cova s'hi han trobat restes aïllades d'un cavall, un ur, que era un toro gegant, tres ossos, un dels quals era una cria, i cèrvids. Les troballes fetes en aquesta darrera excavació són excepcionals.
3: És que cada any és molt important el que trobem, perquè no és el clàssic jaciment que tu trobis una repetició i trobaràs aquest tipus de restes i l'any que ve el tornaràs a trobar una mica més antic. Això d'aquí no és així, o sigui, trobar un rinoceron sencer per mi era una cosa impensable quan vaig començar. Però és que quan vam trobar les restes dels caníbals, clar, també és impensable, per mi jo no m'esperava trobar les restes de caníbals. Però és que quan trobes no sé què, quan trobes no sé quantos, i cada any ens sorprèn amb alguna novetat que és impensable o que s'escapa de la nostra imaginació.
2: Els arqueòlegs afirmen que aquest jaciment encara no està esgotat i que es poden fer noves troballes en un futur. L'alcalde de Mollà, Dionís Guiteres, ha anunciat un pas més en la divulgació del patrimoni prehistòric i ha ofert l'espai de Cal Comadran per traslladar-hi el magatzem paleontològic que ara hi ha a la Universitat Rovira i Virgili, amb les troballes de Mollà, amb l'objectiu que pugui ser un gran centre d'interpretació. L'espai se situaria a l'actual magatzem de la Brigada, sota la part de l'antiga fàbrica que ara està rehabilitada.
4: Tenim espai per poder fer acondicionar una part, aquesta part fos aquest arxiu, aquest espai d'emmagatzematge, perquè els investigadors que venen de tot el món per poder seguir amb les seves investigacions, doncs poder-ho fer a Mollà. I poder-ho fer a Mollà, en un edifici com el Comadran, que té totes les comoditats, però que a més tenen d'on ha sortit, que és les coves, a 3 quilòmetres.
2: Els representants de la Generalitat i de la Universitat han visitat l'edifici després de la presentació que s'ha fet a les coves del Toll. El vicerrector de recerca de la Universitat, Urbano Lorenzo, recollia així el guant llançat per l'alcalde de Mollà.
5: Molt en positiu, perquè de fet la vocació de les universitats és generar coneixement, però també divulgar-lo, fer la transferència a la societat, que la societat posi en valor la importància de la recerca que fem, i això només es pot fer quan se mostra. I per tant, una vegada les persones, els científics, han acabat de treballar, almenys en els treballs més immediats, la seva feina, tenir-los exposats perquè la societat també la conegui i l'entengui és essencial, perquè a més també ens ajuda a generar noves vocacions científiques. Per tant, és molt positiva la notícia.
2: La directora general de Patrimoni Cultural de la Generalitat, Maite Miró, ha subratllat el compromís i la bona feina de l'equip d'arqueòlegs i, a banda de l'excepcionalitat de les troballes d'aquest any, ha destacat que la feina de recerca ha fet créixer de manera molt notable el coneixement de la història del Moianès i també de la història de Catalunya. Miró ha posat l'accent en la divulgació que es fa de les troballes per tal d'acostar-les a la ciutadania. La presentació de l'excepcional troballa s'ha fet aquest divendres a l'espai que es coneix com a Surgència, una bauma situada al mateix complex prehistòric de les coves del Toll.
0: L'incendi forestal de Sant Quirze Safaja continua en fase de control 5 dies després de declarar-se. La millor notícia d'aquesta jornada d'avui és que els infants del CRAE de Puigdolena, que continuaven evacuats des de dimecres passat, han pogut retornar avui al centre. Segons han confirmat bombers a aquesta emissora, el foc ja no presenta cap perill, tot i que actualment es manté una dotació a la zona per fer-hi tasques de vigilància i remullar petites revifalles i fumaroles que han anat sorgint durant aquests últims dies, unes feines que s'estan fent en coordinació amb els ADFs. Després d'un cap de setmana en què, com hem dit, només s'han detectat algunes fumaroles i de sufocar avui mateix una soca que fumejava, els bombers recorden que caldrà un temps prudencial sense cap punt calent per poder donar l'incendi oficialment per extingit. De fet, com els mateixos bombers expliquen, la fase de control és això, tenir un ull a sobre, ja que fins que no deixin de sortir fumaroles o petites revifalles, es manté aquesta fase i per arribar a la següent, que seria l'extinció, han de passar uns dies sense fumaroles ni revifalles, i això pot tardar uns dies més. En total, el foc de Sant Quirze Safaja ha cremat prop de 100 hectàrees, una part important de les quals dins de l'espai natural dels Cingles del Bertí.

0: Amb aquest so de festa tradicional, Caldes de Montbui ha viatjat aquest cap de setmana un segle i mig enrere. La vila termal ha recuperat la Festa de la Defensa, una celebració popular que commemora enguany el 150è aniversari del seu naixement, l'any 1876, i que va quedar completament esborrada del mapa a causa de la Guerra Civil. Per explicar als calderins què va passar aquells dies de l'any 1873, la festa va incloure una recreació històrica itinerant per alguns dels punts clau. L'objectiu no era construir un relat sobre bons i dolents, sinó entendre la complexitat de la Tercera Guerra Carlina. Escoltem un fragment d'aquesta recreació històrica.
1: Lluitaven contra el règim liberal i república i a favor del seu pretendent Carles VII. A la vila hi havia els guies de la Diputació, ja en aquells temps, I veïns armats disposats a defensar-la. Els uns preparaven la sala, els altres aixecaven barricades.
2: Per tant, teníem aquí els carlins situats a la zona de Sant Feliu, que és el que ocupaven una extensió més gran. I aquí Caldes estava bàsicament per liberals. Llavors, resulta que aquí es preparen, uns es preparen per atacar i els altres per defensar-se. I tots dos estaven convençuts que actuaven en defensa d'una causa, i d'una causa justa i noble, sí o no?
1: Sí,
2: clar. Llavors, aquí, Cuspi, jo t'he fet una sorpresa avui.
1: Sorpresa?
2: Sí.
1: No m'agraden les sorpreses, Virgili. No m'agraden gens. Ja ho saps.
2: És veritat.
1: Però te la dic.
2: He preparat un cor.
0: En aquells combats, els veïns i veïnes van aixecar barricades i agafar les armes per defensar la vila de l'atac carlí. I no ho van fer sols. Van rebre l'ajuda de milicians vinguts de Granollers, Sant Manat o Sabadell. 3 anys després d'aquells fets, l'any 1876, el poble va decidir crear la Festa de la Defensa. Un dels grans símbols d'aquesta festa va ser els rigodons, unes peces musicals que el compositor Calderic Climent Cuspinera va escriure per l'ocasió, unes partitures que havien quedat completament en l'oblit i que l'organitzador de la festa, Francesc Camps, va trobar en una recerca històrica inèdita. Escoltem un fragment d'aquests rigodons.

0: La Festa de la Defensa, per tant, es va celebrar de manera ininterrompuda durant 60 anys. Tant va ser així que l'any 1932, durant la Segona República, el poble va batejar una petita plaça amb el nom de Plaça 30 de juliol de 1873. No obstant això, l'esclat de la Guerra Civil i l'arribada del franquisme va fer que l'espai i la festa s'anul·lessin i també, a més, canviessin de nom i s'esborrés, per tant, tot rastre de les festes populars assumides pel poble com a col·lectiu. La plaça, que rebia el nom de 30 de juliol de 1873, es va rebatejar com a Plaça del Marquès de Caldes. Després de 9 dècades de silenci, la jornada d'aquest cap de setmana no cercava ser un fet aïllat, sinó el retorn definitiu d'aquesta celebració al calendari festiu calderí. Escoltem Joaquim Campistron.
1: Perquè això és un tast. O sigui, el que hem fet avui no és una flor, allò que diuen, una flor no festiu. No és fer-ho i ja està. Ho hem fet, ho hem recuperat. No. És a dir, continuem. Sabem que l'any que ve hem de tornar. I hem de saber transmetre a les generacions que ens venen al darrere que aquesta festa va ser anul·lada per la força militar, no per la força de la gent. Per tant, l'any que ve, en quin format ho farem? No ho sé, ja en parlarem, no? Però, evidentment, el que volem és que, el que tenim molt clar des de la Coral és que ha de ser participativa i que ha de convocar poble. De quina manera ho farem? No ho sé. Jo tinc alguna idea, en Xesc en té una altra, l'altre en té una altra, i ja ho posarem en comú i ho veurem. Tenim uns quants mesos per endavant.
0: Durant l'acte es va tornar el nom que el poble havia decidit fa tants anys enrere a la plaça, que molta gent anomena la plaça del Cargol, i ara torna a portar el nom de plaça 30 de juliol de 1873, retirant definitivament el títol nobiliari imposat pel franquisme. Una coincidència temporal rellevant, ja que l'acte es va fer al voltant del 18 de juliol, data de l'alçament militar del 36. L'alcalde Isidre Pineda destaca el valor democràtic.
2: Però en un dia com avui el que estem enviant és un missatge de que deixem el feixisme enrere, avui i cada dia. I, de fet, el que fem és recuperar el nom que li va donar al poble de Caldes i, per tant, que li va donar la gent a aquesta placeta

0: doncs, en Joaquim Campistrón, en Xesco, que tenen, són, diguem-ne, usuaris habituals de l'Arxiu Històric i també de l'Oficina de Memòria Històrica, de Memòria Local. A Caldes, com sabeu, tenim una regidoria enfocada a la recuperació de la memòria històrica i a la recuperació de la memòria democràtica. I molta feina de la que fem és justament a vegades desenterrar capítols calderins que d'alguna manera doncs potser són dolorosos. I parlo de la Guerra Civil, potser les guerres carlines també poden generar controvèrsia, però intentem recuperar el que va passar i explicar-ho, perquè els pobles que saben, que sabem d'on venim, doncs segurament tenen molt més clar cap allà on van.
1: Un compromís veïnal que fa que 150 anys després la memòria històrica retorni als carrers i places de la Vila Termal. Una cinquantena de persones van omplir aquest passat dissabte la Casa de les Arts de Sant Feliu de Codines per la presentació de l'associació Sinapsi, un projecte artístic nascut des de la connexió entre dues creadores locals, la Carme Vinyes i l'Aida Fernández. La nova entitat neix amb l'objectiu de gestionar, produir, difondre i educar la mirada cap a tota mena d'expressions artístiques al municipi. Per donar-se a conèixer, van optar per fer una performance immersiva i transformar la sala d'actes en una xarxa neuronal viva que combinava pintura, teatre, llums i música creada amb intel·ligència artificial. Una metàfora sensorial del que volen que sigui l'associació. Elles mateixes ens expliquen què volen fer amb aquesta associació.
2: Sinapsi neix amb la trobada de dues dones, l'Aida Fernández i la Carme Vinyes, un encontre casual que, mica en mica, va anar afiançant-se en trobades i fins que va arribar una connexió total.
3: D'aquí ve el nom de Sinapsi.
2: Exacte. I va desembocar en la creació d'una associació artística per tal de gestionar, difondre, produir i educar el món de les arts.
3: Avui toquem diverses formes d'expressió artística. La pintura, la part digital, la part de moviment, bueno, una mica inquietuds d'expressió artística que tenim. Les dues, la Carme ve més de la part més plàstica i performàtica i jo més del moviment i el teatre.
1: Tant la Carme com l'Aida acumulen una llarga trajectòria en el món de la creació. La Carme més vinculada a les arts plàstiques i la performance i l'Aida al moviment i al teatre. Ara, però, han decidit apostar per començar aquesta associació a Sant Feliu, al seu poble, al lloc on habiten. Després de l'acció artística, la jornada va tancar amb un espai de trobada on el públic va poder compartir impressions amb les creadores.
3: Sinapsi és una peça escènica, performàtica, que neix una mica de la necessitat de presentar-nos i la millor manera que tenim de presentar-nos i comunicar-nos és el llenguatge, és la creació. Llavors, la peça en si és una metàfora d'una sinapsi real. Mm-hmm. I vam fer un muntatge, una instal·lació que representava una xarxa sinàptica, com de ser el cervell. Hem utilitzat molta llum, joc amb les llums, hem utilitzat el color, la pintura, el moviment, hem creat la música i els sons a través de intel·ligència artificial, unes projeccions fotogràfiques i, bueno, hem fet una creació de projecció. Per tant, hem treballat la part digital. I era una forma d'explicar qui som, d'on venim, què fem i quin potencial, no?, pot tenir Sinapsis com a associació.
1: Ara Sinapsis obre una etapa de gestió i preparació de tallers i altres projectes que, de ben segur, ompliran els carrers i els espais de Sant Feliu.
3: Tenim, som dues persones molt creatives i tenim el cap que ens vull. Sobre la taula hi ha tres propostes, a part d'uns tallers que volem fer amb altres entitats, associacions del poble, que ja estan mig preparades. I bé, una mica és el que diu...

0: que, com definíem sinapsi, no? Que la gestió, la difusió, la producció artística i l'educació de la mirada una mica de les arts, no? Del poble. En general és apropar tota aquesta expressió artística, aquesta mirada, cap a aquí Sant Feliu.
1: Val, jo volia apuntar el que deia l'Aida ara, no? És important ara que encetar aquesta nova fase amb calma, perquè bé, serà una fase una mica més burocràtica i de proposar i a veure quina rebuda per la part de l'Ajuntament, també, no? Evidentment. I bé, una mica a mica, doncs això, intentar fer propostes molt interessants que engresquin a canviar, tal com deia l'Aida, la mirada. I bé, hi ha molta energia i positivitat. I també alhora, relax,
0: disfrutar. I disfrutar, exacte. Que realment és per això, no? L'art s'ha de viure i s'ha de gaudir.
2: Sinapsi arrenca així el seu camí amb la voluntat de gaudir del procés creatiu, canviar mirades i demostrar que l'art també es fa i es viu als pobles.
3: El temps.
2: I per acabar el programa d'avui anem a saber quin temps tindrem aquesta setmana. I com sempre ho farem amb l'home del temps, Dona Codinenca. Bona tarda, Pepa Costa.
4: Hola, què tal? Comença una nova setmana, ho fa amb un temps estable. He perdut ja el compte, no sé quants dies fa que no plou, no sé quants dies fa que tenim aquesta calor intensa, i de moment ja dic ara mateix que aquesta setmana no afluixarà pas gaire. De moment, avui màximes de més de 30 graus clarament, molt de sol, algunes nubes a la tarda, però molt poca cosa. I aquesta serà la tònica de tota aquesta setmana. Continuem amb altes pressions a sobre, les perturbacions molt lluny i les probabilitats de tempestes d'estiu, de moment, no es veuen per enlloc. Molt poques tempestes d'aquest juliol. Normalment, cada estiu n'hi ha alguna, són més habituals al mes d'agost, però al juliol ja se'n produeixen també tempestes. Doncs aquest juliol, molt, molt poques tempestes a Catalunya. Veurem el pròxim mes si n'hi ha més del compte o serà com aquest i no n'hi hauran gaires. Aquesta setmana, com dèiem, molt poques tempestes, demà un temps molt semblant al d'avui, temperatures de més de 30 graus, mínimes al voltant dels 20, una mica per sobre dels 20, mig tropicals, les últimes que estem passant, amb bastanta humitat, i demà algunes nuvolades també a la tarda. Poca cosa. Mateix panorama, mateix que dimecres i dijous. No canvia l'anticicló a sobre, calor, més de 30 graus cada dia, una calor moderada, una calor persistent, i les mínimes al voltant dels 20 graus. L'única novetat de divendres és que la temperatura pot baixar una mica, un o dos graus. Si aquests dies, fins i dijous, tindrem màximes de 33-34 graus, el divendres estan al voltant dels 31-32 graus. I les mínimes, tota la setmana, al voltant dels 20 graus. I poden haver alguns dubtes d'evolució a la tarda, sense més conseqüències. En definitiva, molt tranquil·litat, molt de sol i molt d'estiu una setmana més. Moltes gràcies, adeu.
2: I fins aquí el programa d'avui. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, als perfils d'Ona Codinenca i de l'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Javier De Gea. El president de la Generalitat, Salvador Illa, troba bé que el govern espanyol hagi ajornat fins al 4 de setembre el Consell de Política Fiscal i Financera, que s'havia de celebrar avui. Des del Vietnam, on segueix de viatge oficial, el president Illa ha dit que al setembre el PP ja no tindrà excuses per dedicar 20.000 milions d'euros a favor de la sanitat i l'educació públiques.
2: Ajornament de la Comissió de Política Fiscal i Financera d'ahir, mirin, menys excuses i més responsabilitat. Es tracta de posar 20.000 milions d'euros a favor de la sanitat i l'educació públiques. L'aposta del govern d'Espanya pel diàleg ens sembla encertada. El 4 de setembre s'acabarà ja el temps de les excuses i començarà el temps de les solucions.
1: El nou model ja tenia garantida l'aprovació del Consell al Consell de Política Fiscal i Financera perquè tenia el vot favorable del govern espanyol i Catalunya. A més, des d'abans d'ahir també comptava ja amb el sí del govern de les Canàries, format per Coalició Canària i el PP. I els bombers treballen en un incendi de vegetació forestal en una zona de difícil accés al pic de Salori, al terme 2 de Civís, a l'Alt Urgell. Les flames es troben a més de 2.000 metres d'altitud i és impossible arribar-hi a mitjans terrestres, per la qual cosa s'han mobilitzat 3 helicòpters dels bombers d'Andorra per traslladar-hi efectius i que puguin combatre les flames in situ. A més, hi ha 2 mitjans aeris combatent les flames i 7 dotacions terrestres mobilitzades a la zona. Tot això en un dia de molta activitat pel foc. A l'incendi forestal dels nuclis de Mas Llorenç i Massarbonès, entre el Baix Penedès i l'Alt Camp, els bombers informen que ha baixat la intensitat i que està pràcticament perimetrat, tot i que l'incendi es manté actiu. El treball dels més de 50 mitjans desplaçats, entre terrestres i aeris, s'ha centrat ara en ancorar el foc a una zona de vinyes i a controlar que no s'escapin els diversos focus secundaris que ha generat el flanc esquerre. Recordem que Protecció Civil manté prop de 500 persones confinades entre els municipis i urbanitzacions de la zona. La Guàrdia Civil de Tarragona ha desplegat un ampli operatiu contra una organització criminal presumptament dedicada al tràfic de drogues aquest dimecres i en diversos municipis del Camp de Tarragona i el Penedès. Els agents han fet entrades i escorcolls autoritzats judicialment a Reus, Riudoms, el Catllà, Calafell i Vilaseca, al Camp de Tarragona, així com a Vilafranca del Penedès i Cubelles. La causa està declarada secreta per decisió judicial i, de moment, no han transcendit detalls sobre el nombre de detinguts ni sobre el material intervingut. Els diputats Francesc de Dalmases, de Junts, Marc Veses, d'RC, Andrés García Berrío, dels Comuns i Xavier Pellicer, de la CUP, han demanat aquest dimecres al govern que es posicioni sobre la proposta de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades de multar el mitjà a la directa arran de les investigacions publicades sobre les policies nacionals infiltrats en moviments socials i independentistes.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Javier De Gea. Els Mossos han investigat 36 casos de tràfic d'éssers humans l'últim any, on han identificat 24 víctimes i han detingut 32 persones. Els investigadors alerten de l'augment de l'explotació sexual en pisos i habitatges, augmentant la clandestinitat i també de la consolidació de xarxes d'explotació laboral, especialment en supermercats i plantacions de marihuana. Ho explica el sotinspector Luis Moreno.
2: Un local que està obert moltes hores, tots els dies de la setmana, i que sempre que hi anem hi ha la mateixa persona, i segurament amb la mateixa roba, però no són capaços de pensar que aquesta persona està fent un horari laboral que no és normal, perquè si nosaltres marxem a treballar i veiem aquesta persona, tornem de treballar, tornem a veure la mateixa persona, ens hauríem de plantejar que alguna cosa passa.
1: Per fer-hi front, el COS ha anunciat la posada en marxa de dos nous canals de contacte directe amb la ciutadania. Es tracten del correu electrònic, d'un correu electrònic i d'un codi QR que deriva un formulari. Aquests seran completament anònims i serviran per promoure la col·laboració ciutadana en la detecció de possibles víctimes i situacions d'explotació. La Direcció General d'Indústria havia fet la darrera inspecció a la mina de Cabanasses de Súria el dijous passat, segons ha explicat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau. El conseller s'ha desplaçat fins a la mina, on un treballador de 26 anys ha mort aquest dimecres. El conseller ha traslladat el condol a la família i companys, al mateix temps que ha volgut expressar un missatge de tolerància zero amb l'accidentalitat laboral. Dalmau ha afirmat que l'accident s'hauria produït a una profunditat d'entre 750 i 900 metres, on s'estan recollint informació per determinar la causa de l'accident i determinar les mesures que s'hagin de prendre. El 48,8% de les empreses catalanes asseguren que s'ha vist afectades o preveuen veure's afectades pel conflicte a l'Orient Mitjà, segons una enquesta de l'IDESCAT i la Cambra de Comerç de Barcelona. La indústria és el sector més perjudicat, amb un 68,4% de negocis afectats, seguida del comerç amb un 56,1% i la resta de serveis amb un 48,4%. Entre els negocis que han patit conseqüències, més del 86% assegura que han augmentat els preus de les compres de matèries primeres o subministraments. I el Servei Meteorològic de Catalunya ha confirmat aquest dimecres que Catalunya entra avui en la tercera onada de calor d'aquest estiu i que l'episodi s'allargarà tota una setmana, almenys fins dimecres vinent. La directora del Meteocat, Sarai Sarroca, ha dit que els avisos per calor tocaran sostre dijous i que divendres les temperatures baixaran una mica per l'entrada de pols subsahariana. A partir de diumenge la temperatura es tornarà a enfilar. Davant les previsions d'altes temperatures, Protecció Civil reitera la crida a la prudència i manté activat en alerta el Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya per les altes temperatures que es preveuen.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva a citabancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Umbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: La Viquipregunta. El coneixement a l'abast de tothom.
2: Benvinguts i benvingudes, Viquifriquis. Aquí estem per presentar-vos un nou programa de la Viquipregunta al nostre equip. L'Amador, en Robert i la Gemma. A l'esplèndid edifici modernista del Conservatori Municipal de Música de Barcelona, el que anomenen La Peixera, sota els vitralls de la lluerna de colors, trobareu esgrafiat el nom d'en Claver, entre Schumann, Wagner i Beethoven, per reconèixer la seva obra i el seu llegat. Hi ha molt a parlar d'en Josep Anselm Claver. És una figura rellevant a la història de Catalunya, en una etapa clau d'aquesta societat nostra, en plena revolució industrial, auge de la burgesia, el liberalisme, la Primera República. Voleu saber com el fill d'un humil fuster del barri de la Ribera de Barcelona arribà a ser president de la Diputació de Barcelona en dues ocasions? Per saber més d'en Claver, empresari, polític, escriptor, compositor, poeta i activista pels drets humans, avui la nostra Viquipregunta és: qui era Josep Anselm Claver? L'Amador ens resumirà què diu la Viquipèdia. I per parlar en profunditat del seu llegat i la seva importància, entrevistarem a Bruno Nájera, president de la Federació de Cors de Claver. I acabarem amb les coses de la Viquipèdia.
1: La Viquipregunta.
2: Qui va ser Josep Anselm Claver?
1: Què diu la Viquipèdia?
3: Bé, la Viquipèdia es descriu a Josep Anselm Claver com un poeta, compositor i polític. Va néixer a Barcelona a meitat del segle... Bé, el primer quart del segle XIX... i va morir en el tercer quart, del 24, del 1824 al 1874. En aquests 49 anys de vida, perquè ens ubiquem com estava el món, a Espanya va haver-hi 80 presidents de govern només en 49 anys. I això significa que va néixer en un moment d'una altíssima preocupació social, inestabilitat. Estem parlant d'un moment en el qual les indústries estaven entrant dintre del món laboral, i per tant els canvis des del món rural cap al món industrial, la revolució industrial, tenia una importància clau. I aquest és la ubicació temporal del personatge. Ell venia d'una família humil en el qual ell no va poder tenir pràcticament estudis, i només li va quedar una afició per la música que li venia de part de la seva mare. Als 6 anys, va perdre la visió d'un ull, i per tant va tenir una dificultat molt important per entrar en el món laboral, perquè en aquestes circumstàncies hi tenia molt poques possibilitats. Per tant, el que va fer és formar-se en temes musicals, perquè era una cosa, diguem-ne, d'afició, però que li interessava, i va fer estudis, diguem-ne, autodidactes. El 1845 ell forma una societat orquestina que es diu l'Aurora, amb una vintena d'amics seus. No, en principi, pues, era una qüestió amateur. I tocaven instruments diversos, guitarres, bandúries, etc., però paral·lelament van aparèixer, això va animar que apareguessin altres formacions, com rondalles i estudiantines, d'altres comunitats, d'amics i tal. Però això genera una intensitat de competència en aquest entorn molt nou en aquell moment, i ell reconverteix l'Aurora en una altra, organització que es diu la Fraternitat i que es considera la primera societat coral de l'Estat. És a dir, aquell tema de tenir instruments, guitarres, bandúrries, va passant a desenvolupar la cultura vocal dels participants. Això va permetre apropar la música i la cultura a la classe treballadora. Aquest és un aspecte clau, perquè en aquell moment bona part de la classe treballadora no tenia, no tenien accés ni tan siquiera a superar el nivell d'analfabetisme. I a través de la música va introduint això perquè no només aprenien a cantar, per dir-ho d'alguna manera, sinó que anava acompanyat d'un programa de culturització i d'aprendre a llegir també, i, per tant, treure'ls d'un estadi molt, molt precari. Com que no existia cap mena d'activitat extralaboral en aquell moment, no, ni jo sí, ni elements de, ni la sanitat estava cuidada, ni hi havia educació, els cors acaben convertint-se i sobretot les agrupacions, com a concepte d'agrupació social, acaben convertint-se en un element clau per crear una certa revolució social. Seguint l'exemple de la Fraternitat, que la tornen a renomenar i es diu Societat Coral Euterpe, apareixen nombroses entitats corals que Clavé va agrupar, va saber agrupar i dir, en comptes de tenir una gran competència, tindré una gran societat, els va agrupar dintre d'una associació euterpense creada el 1860 i que sota aquest xupluc s'aprofitaven totes les petites corals d'intercanvis de partitures, intercanvis d'experiències, intercanvis musicals, etc. I per primera vegada Clavé va preparar uns fragments corals i instrumentals del Tannhäuser en aquella època, que suposava la primera vegada que Wagner arribava a Espanya, gràcies a la seva adaptació dels seus libretos. A conseqüència de la revolució del 1868, els cors de Clavé van deixar de ser l'eina bàsica per canalitzar les inquietuds republicanes per ser dirigides, primer, a través de clubs de federalistes i també amb l'aparició del Partit Republicà Democràtic Federal, que posteriorment s'anomenaria Partit Republicà, simplement, i Clavé aprofita per entrar com a membre de la Junta Revolucionària que s'havia creat arrel de la revolució de la que coneix com a la Gloriosa. L'any següent va ser president del Pacte de Tortosa, aleshores entra en política formalment, el 1871 és elegit diputat, és nominat president de la Diputació de Barcelona, i el 1873, amb la Primera República Espanyola, el fan governador civil de Castelló i delegat del govern a Tarragona. Tot això va molt bé fins que el cop del general Pavia, aquell que va entrar amb el cavall dintre de les Corts, el 3 de gener del 1874, posa fi a la República i a tota esperança democràtica dipositada en ella. Poques setmanes després, Clavé va morir, per tant, no va veure, diguem-ne, la segona part. La síntesi de la seva filosofia la va deixar en la frase «Instruïu-vos i sigueu lliures, uniu-vos i sigueu forts, estimeu-vos i sigueu feliços».
2: Caram, quina sentència. Això és per gravar-ho amb lletres d'or i tenir-ho ben present. I és que va crear un moviment coral a Catalunya, però no només això, va crear també els inicis del moviment associatiu i va més enllà del cant coral per convertir-se en un motor de transformació social, on es creen forts vincles humans i es donen eines culturals a les classes obreres per adquirir formació, autoestima i sentiment de pertinença. Això és una gran revolució. Se'l considera, de fet, el precursor del nacionalisme català. Pensàvem que només era el que va iniciar els cors d'en Clavé.
3: Pues sí, pues anava més enllà.
2: Anava més enllà. Per aprendre una mica més, escoltem l'entrevista d'avui. Ja veureu.
1: La Viqui entrevista.
2: Doncs en el context de la celebració dels 200 anys del naixement de Josep Anselm Clavé i els 150 de la seva mort, ens acompanya avui Bruno Nájera, el 18è president de la Federació de Cors de Clavé. Benvingut a Sant Feliu, Bruno, com estàs?
4: Moltes gràcies i molt benvingut, sí, sí, fantàstic.
2: Doncs, escolta, t'hem demanat que vinguis per explicar-nos més coses d'en Josep Anselm Clavé. Quina és la importància de la seva figura? La Viquipèdia ens ha donat moltes dades biogràfiques, però volem saber més d'aquesta persona humana, del músic, del compositor. Parla'ns d'ell.
4: Doncs mira, Josep Anselm Clavé, que és el fundador de la nostra institució, jo crec que va ser un home modern a la seva època, un home revolucionari, perquè ell simplement va voler canviar el món a través de la música, a través del cant. Nosaltres potser el tenim doncs, més com a doncs, aquest, bueno, l'impulsor del cant coral, no? de la música, no? Però també la seva vessant com un gran activista dels drets de l'home i de la dona. També un gran defensor de la cultura popular, perquè hem de pensar que a l'època que ell vivia hi havia una molta repressió tot el que era el tema associacionisme. De fet, ell és l'inventor. Ell, bueno, ha agafat una miqueta la tradició dels gremis, no? dels artesans de Catalunya, ell va pensar, de quina manera jo puc unir gent amb inquietuds musicals i, sobretot, de la classe més popular. Estem parlant per ell la classe popular eren els obrers, no? Els treballadors que cada dia havien d'anar a la feina, no? I d'alguna manera empoderava, donava cultura, feia ensenyar el català, per exemple, als treballadors a través de la música, no? Que l'aprenien a cantar. I després, doncs, com que era gran defensor dels drets, no? Dels treballadors, doncs va crear una gran xarxa de corals, les primeres associacions de la història, no només a Espanya, sinó a tots els països catalans, sinó que ell era, doncs va crear una mena de mutu de socors, no? Que tots els treballadors, doncs, quan tinguessin alguna necessitat, alguna baixa, doncs allà on no podia arribar, o no arribava perquè no hi havia la norma per part de l'empresari, ells van crear el que seria el primer sindicat musical de la història.
2: Molt bé, molt interessant. De fet, coincideix amb aquell moment tan important del desenvolupament de tantes cooperatives aquí a Catalunya, moltes pels seus sectors, cooperatives agrícoles, cooperatives industrials, i tot això no seria possible sense la mà d'obra, sense el desenvolupament de les persones, que de fet ja és aquest ambient del qual prové Josep Anselm Clavé. Ell ve d'una família humil.
4: Exacte. O sigui, Josep Anselm Clavé no ens pensem que era una família benestant de Barcelona, sinó al revés. El seu pare era fuster. Ell, en principi, havia de fer la feina del seu pare, però va tenir un problema de vista, no? Que no veia a través d'un ull, i sembla ser que la seva mare, que és molt important, o sigui, la figura de la mare, que li va donar lliçons de francès i lliçons de música. De fet, els historiadors quan ens comenten que han trobat llibres, llibres d'ell, de la seva família, del seu llegat, llibres de música, de solfeig, els primers que hi havia, no? Que música, tots que la música venia d'Europa. I ell es movia, com bé dius, en una època molt revolucionada, bueno, la revolució industrial, no? Que era ja l'arribava a la segona època. Jo crec que ell es movia també amb els utòpics, no? Era una mena, ell, com deia, no? Volia crear una societat més justa, una societat més igual per tothom, no? I equiparar, va donar la consciència de classe, no? De que els treballadors formaven part d'aquella gran piràmide de la societat, no? Que tenien un pes important, no? Fins i tot ell, hi ha una de les peces que es diu La Maquinista, que és que dignifica el treball, o sigui, els timbres de la feina són, o sigui, és la honra, no? Ens convida al treball. El treball com a forma part de la condició humana. Mm-hmm. És que nosaltres treballem per fer un món millor.
2: Molt interessant. Això és la part més important, més intangible del llegat d'en Josep Anselm Clavé, però sens dubte també pel que és més conegut i pel que és més important és per la federació, per la creació dels Cors Clavé que s'han convertit en la federació que tu ara presideixes. Parla'ns sí. D'aquest llegat. Quina és la gran importància que té?
4: Ell, el seu llegat, va crear la primera associació, que era una coral, la coral Euterpe, i arran de la creació d'aquest cor de treballadors va impulsar la creació de més cors per tot Catalunya. Quan va veure que això funcionava, no? Que hi havia un esperit molt treballador de la gent d'aprendre cançons, va crear la primera associació de la història, que era els cors de Clavé. No? I, I no, durant ell era, doncs, diguem, el primer president, no existia, no, encara l'associacionisme, no? De fet, ell és l'inventor, no, d'aquest terme. A partir d'aquí, no només van fer associacions de música, sinó avui dia hi ha de tot. Hi ha clubs d'escacs, clubs ocellaires, teatres, esbars, no? Els castellers, no? Ell, la importància potser que té del seu llegat als cors de Clavé és, i que encara funcionem, no?, que és que aquests cors d'homes, no?, de treballadors, poc a poc van anar evolucionant, no?, l'entrada de la dona també a les corals, i avui dia tenim més de 150 corals d'arrel claveriana a Catalunya. Moltes estan federades amb nosaltres, són entitats que tenen, doncs, 100 anys. Per exemple, aquí a Sant Feliu tenim una coral que fa 125 anys, que és la Puntella, no? I tots tenen aquests noms, eh? Els noms de les corals claverianes tenen noms de flors, de valors, de, no sé, d'arbres, o sigui que el roure...
2: És molt, molt republicà, no? La fraternitat...
4: Fraternitat, sí, llibertats, sí, sí. De fet, nosaltres, bueno, ens autodeclarem, som una entitat, som una institució republicana, o sigui que...

0: Barcelona i el govern de torn de l'època. Penseu que era l'època del caciquisme, de les lleis injustes, de l'Espanya negra. I a Barcelona es notava moltíssim la repressió que hi havia per l'associacionisme, sí.
1: De fet, és tan important el llegat dels cors de Claver que eclipsen, en certa manera, els altres aspectes de la seva impersonalitat no menys importants. No? El que parlàvem del cooperativisme, sense aquesta clau, sense aquesta baula a la cadena, Catalunya seria molt diferent. La nostra societat seria ben bé una altra, però certament entre el cooperativisme, el treballar en comú, i l'associacionisme, el trobar-nos un altre cop junts i sovint al voltant de la cultura, ens han ajudat a preservar la cultura catalana i a seguir ser qui som i a desenvolupar la nostra Catalunya tal com és avui. Diguem que es mereix encara més en Claver per reconèixer que no només, que no és poca cosa, haver fundat els cors de Claver, sí senyor.
0: No, si us pensem Claver, bueno, hem de pensar quants carrers, quants monuments hi ha a Catalunya, i no només a Catalunya, a tota Espanya, eh? O sigui que és una figura que potser els governs que han hagut s'han encarregat d'esborrar una mica la seva memòria, no? Però el que dius tu és que aquesta arrel treballadora, obrera, cooperativista, utòpica, no? Ostres, potser hauria de tenir un lloc més important només a la nostra història,
1: sí,
0: que la té, eh? Però encara més, que s'estudiés més a les escoles, perquè les seves idees utòpiques, aquesta manera de crear xarxa, associacionisme, unió del poble, no? Que potser això a vegades ens oblidem, no? I després el tema del dignificar l'obrer, o sigui que ell sí que parla de classe popular, però ara podríem parlar simplement dels obrers, dels treballadors, com tu i jo, dels treballadors del món de la cultura, de la comunicació, no? Del que entre nosaltres, no?, que creem aquesta consciència d'estar orgullosos de ser treballadors i de fer un món millor a través de la nostra esforç.
1: En definitiva, va dignificar perquè el cant ens iguala.
0: Ens iguala. Una coral és el més democràtic que
1: sí,
0: hi ha.
1: Sí, senyor.
0: És la unió de tothom a favor de defensar aquella cançó, de portar l'entitat més enllà, no?, de defensar i estar orgullosos de formar part d'un grup amb gent que compartim inquietuds, no?, musicals, que som de l'associació, i no només cantar, o sigui que és que ho podem portar a un club d'escacs o, no sé, a un grup, un esbart, un grup de teatre, no?
1: Sí, però, permetem, nosaltres també som cantaires i també estem amb coral, també sabem el que és això, però és que és una cosa molt especial, és per dir, sisplau, proveu d'anar a la coral,
0: sí, sí.
1: Perquè...
0: Sí, sí, sí.
1: Més enllà de la bona veu individual, es tracta de treballar per la cançó comuna, no?
0: El bé comú.
1: Exacte, per dir, no cal que destaqui la teva veu prodigiosa si la tens, sinó que facis la teva veu, segueixis les indicacions i anem a fer que això soni més bonic encara que si fos una sola veu.
0: Som cultura popular. Cultura popular. Hi ha una de les coses que els governs que no poden fer les administracions. I és la cultura popular. Cultura popular és el nostre torn. Ho fem nosaltres, les entitats. L'administració pública no pot fer cultura popular. Som nosaltres els encarregats de vetllar perquè el nostre patrimoni immaterial sigui que duri durant molts segles, més anys, i nosaltres tenim aquesta flama. I és el que el mestre Claver va comentar. Associeu-vos i sereu feliços.
1: I com estem de salut en això? Com es veuen les noves generacions? Tenim incorporacions? Hem d'estirar els nens i nenes perquè vinguin a cantar?
0: Ja, el mestre Claver va fundar el terme, va inventar-se el tema Moviment Coral Català. Moviment Coral Català és una gran confederació de música coral en el qual estem tots allà. Potser ara les nostres corals, la de la Federació de Cors de Claver parlo, doncs potser som les corals més clàssiques, les corals més solera, no? Tot i que les nostres societats corals comencen a obrir seccions per cors joves. Però també he de dir que tenim una federació de cors infantils de Catalunya, que és que ens interessa moltíssim crear una nova pedrera que serà els futurs

0: curts cantaires que tindrem a les nostres corals. Si no, arribarà el moment que haurem de tancar perquè no tindrem, no tindrem més cantaires. Però en aquest moment, el cant coral passa una bona època perquè és que tenim cors joves, tenim corals infantils que, i cada vegada doncs, la gent pren consciència que cantar és una gran experiència, no? I que a totes les famílies gairebé ja tenim algú que canta una coral o és el president de la coral tal. I això és importantíssim. I jo crec, per la teva pregunta, Gemma, portem una bona època i hem passat una pandèmia i després de la pandèmia potser encara ens hem empoderat més i tenim més ganes de que el cant coral arribi més a les famílies i que nosaltres hi puguem participar.
1: Doncs és molt important, de fet és imprescindible que aquest jovent rebi tots aquests valors dels quals parlàvem, de treballar en comú, de treballar desinteressadament, d'ajudar-nos, de compartir, de tenir després també tots aquests espais de lleure, de convertir la cultura, de cantar en català, sobretot.
0: També.
1: D'entendre que ens podem adaptar als nous temps, d'acord? Em sembla que avui que es pot dir que les corals arriben a cantar jazz, arriben a cantar
0: tots els
1: rock.
0: Estils. I hem de dir que, bueno, és que nosaltres també ens hem revolucionat. Nosaltres tenim un espectacle que es diu Clave Rock.
1: Molt
0: i
1: bé.
0: Simple... fa concerts de pop i rock català i cantarom al cor i amb una miqueta d'acompanyament d'orquestra i una banda de rock. O sigui, crec que... I és una cosa que he vist a les entitats. Ens estem com revolucionant, no? És intentar arribar cada vegada al públic, no? I no oblidar-nos de la llengua catalana, el català, perquè és una llengua que a tots ens agermana, que la cantem, que hi ha molta gent que són nouvinguts, que venen a cantar les corals i aprenen. O sigui, nosaltres som una eina de vehicle de cohesionador o un vehicle de cultura, depèn de la llengua, no? I això és el que deia, que és una cosa que el govern sap, que la cultura popular, que les entitats, estem fent molt bona feina.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies, Bruno. Ens quedem en molt bona impressió, molt contents de saber que l'estat de salut de les corals a Catalunya és tan bo i no deixarem de participar. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies.
2: Coses de la Viquipèdia.
3: Mireu, molta gent es pregunta com em puc adreçar als viquipedistes per resoldre un dubte o comunicar un error. És lògic, perquè la gent pensa que la Viquipèdia només són articles formals, enciclopèdics, i no sap com escriure un missatge. Però és molt fàcil. Si us fixeu en totes les pàgines dels articles normals, al costat, a dalt, a l'esquerra, al costat hi ha un botonet que diu discussió. Un text que diu discussió. Preneu allà i se us obrirà una pàgina que és paral·lela a cada un dels articles que tenim, en la qual podeu fer preguntes, expressar la vostra opinió o demanar que es canviï algun error que n'hi ha. Tot això és un espai de comunicació que existeix. També es podreu adreçar específicament a un usuari, si sabeu el seu nom, el seu nickname, el seu codi intern, i perquè us ho ha dit o perquè l'heu vist que escrivia en algun altre lloc, I és tan fàcil com escriure usuari, dos punts, i el nom d'aquest senyor, i anireu a la seva pàgina. I també, com en el cas dels articles, aquesta pàgina té un complement, que és la seva pàgina de discussió. I allà li podeu preguntar coses específiques per ell, o d'ell, o d'un article que hagi fet ell. Però si el que voleu és fer una pregunta genèrica, o simplement és que no sabeu si adreçar-vos a una persona concreta o què, el millor és anar a la taverna. La taverna és com una mena de xat obert en què poden participar tots els editors de la Viquipèdia, òbviament, i també les persones lectores que han vist alguna cosa i la volen preguntar o volen ampliar o volen corregir, però no, concretament no saben a qui adreçar-se. La taverna la trobareu en el menú al costat del...
1: A la barra lateral de l'esquerra.
3: A la barra lateral de l'esquerra, al costat de la bola del món, o sí, al costat de la bola del món, surt la taverna. I allà, ja veureu, hi ha quatre subtipus, però va, no té importància. Allà podeu preguntar el que vulgueu. També, ara, en aquestes dates, tenim l'oportunitat de fer-ho física i presencialment, perquè els dies 9 i 10 de novembre fem la Viquitrobada anual de tots els viquipedistes de la Viquipèdia catalana, tots els que vulguin anar, clar, perquè són més dels que van habitualment.
1: Sí, però a vegades les persones es pensen que això és pels wikifriquis editors, i és per tothom.
3: És per tothom.
1: Tothom. És Viquipèdia per tothom. Són tothom,
3: correcte,
1: tots els usuaris.
3: A la Viquipèdia anem els que ja sabem que anem perquè ens apuntem regularment cada any, però en cada edició sempre apareix alguna persona que és com si hagués caigut per allà i preguntant que quan val l'entrada, i no, és que...
1: No, és que és gratuït.
3: És que és gratuït i es tracta de com anar a un cicle de conferències, però sobretot és que coneixes la gent...
1: De fet, s'organitzen xerrades i s'organitzen actes. Em sembla, Amador, que fas una presentació.
3: Sí, faré un treball en equip, més que una presentació.
1: Molt
3: aquest
1: bé.
3: Any és a Sabadell, per tant, ens agafa a prop és central respecte a Catalunya. I
1: guardeu-vos a l'agenda. Hem dit que això serà pel dia 9 i 10 de novembre.
3: Sí.
1: D'acord?
3: Busqueu per saber les dades exactes, busqueu dintre la Viquipèdia Viquitrobada 2024.
1: Molt bé, doncs fins aquí la Viquipregunta d'avui. Recordeu que ens tornem a trobar a Ona Codinenca, al 107.2 de la FM, en dues setmanes. I que tots els nostres podcasts estan a la nostra web, laviquipregunta.cat, i també tota la informació i els enllaços de cada capítol. Si ens voleu fer arribar una Viquipregunta, a la web trobareu el formulari per fer-nos-la arribar, laviquipregunta.cat. Ens veiem a la Viquitrobada? Vinga, fins aviat, una abraçada. Adeu, Viquifriquis!
3: Adeu.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Umbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Umbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Javier De Gea. Protecció Civil ha enviat un missatge a ESAlert per ordenar el confinament del nucli urbà de Canyelles i diverses urbanitzacions properes per un incendi de vegetació forestal a Canyelles, al Garraf. Les urbanitzacions confinades són Les Palmeres, Muntanya del Mar, Selva Meravelles i Califòrnia, i l'ordre afecta una població estimada de 3.300 persones. Els bombers de la Generalitat hi treballen de moment amb 9 dotacions terrestres i 2 aèries, i fa pocs minuts han confirmat que el foc està controlat. On s'ha aixecat ja el confinament, en canvi, és a la zona de Masllorenç, al Baix Penedès, un cop els bombers han donat per estabilitzat un altre incendi. Les flames han afectat 11,5 hectàrees de superfície, segons dades provisionals dels agents rurals, a cavall dels termes municipals de Bonastre i Montferri, a l'Alt Camp. És en aquest últim municipi on s'ha iniciat l'incendi. Fins a 46 dotacions terrestres i 100 mitjans aèris han format part del dispositiu d'extinció. Protecció Civil havia ordenat el confinament de mig miler de persones a 2 nuclis urbans de població, Masllorenç i Massarbonès, i diverses organitzacions. Pel que fa a l'incendi al Pic de Salòria, al terme 2 de Civís, a l'Alt Urgell, bombers confirmen que es troba estabilitzat, però es mantenen els treballs amb eines manuals i mitjans aèris davant la inaccessibilitat per mitjans terrestres. A Súria, l'Ajuntament ha anunciat que es declararan 2 dies de dol oficial per l'accident que ha tingut avui a la mina de Cabanasses, amb una víctima mortal. La declaració serà vigent el dijous 30 i el divendres 31 de juliol. A conseqüència del dol oficial, les banderes de la Casa de la Vila onejaran a mig pal. D'altra banda, durant la sessió ordinària del ple municipal convocat per aquest dijous, es farà un minut de silenci per expressar el condol de tota la corporació davant del succés. L'alcalde de Súria, Albert Corberó, i la regidora de Seguretat Ciutadana, Olga Tena, s'han posat en contacte amb la direcció de l'empresa ICL i la representació sindical per oferir tota la col·laboració de l'Ajuntament. I a Tarragona els fets delictius s'han reduït un 2,7% entre el juny del 2025 i el maig del 2026, en comparació amb el mateix període de l'any anterior. És la principal xifra que s'ha exposat durant la Junta Local de Seguretat que s'ha celebrat aquest dimecres. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha avançat que amb la nova promoció de Mossos d'Esquadra s'incorporaran 32 nous agents a la ciutat i que les obres de la comissaria mixta de Batastini s'enllestiran el 2028. El Departament de Policia de Política Lingüística ha creat una convocatòria de subvencions perquè els ajuntaments duguin a terme accions en favor del català. Els ajuts volen donar suport als ajuntaments i als ens locals perquè despleguin iniciatives que fomentin l'aprenentatge, l'ús social i la presència del català entre la ciutadania, especialment en àmbits com l'educació, el comerç

Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Bona tarda, som dimarts 15 de juliol de 2026, són 8:15 del vespre i iniciem aquí un nou Eix 59 d'estiu especial en motiu aquest cop de l'incendi que s'ha declarat aquesta tarda, poc després de les 3, a Sant Quirze Safaja, en una zona molt propera on ja vam viure un incendi la tarda de Sant Joan. Al llarg d'aquest informatiu especial repassarem els efectes que ha tingut aquest foc, que continua cremant sense control i que, segons la primera valoració dels agents rurals, ja ha cremat un centenar d'hectàrees. Ho farem, com sempre, amb el Pau Ibars, el control tècnic.
1: Bona tarda.
0: Bona tarda. De dimecres i no dijous, eh? M'he avançat un dia.
1: Dimarts.
0: Has dit dimarts? Sí, sí. És que, clar, no se'ns està deixant descansar.
1: Ja no sabem en quin incendi vivim ni en quin,
0: ni a quin foc estem, ni a 40 graus. És molt difícil tot plegat. Doncs això que dèiem, som dimecres 15 de juliol de 2026. A 19:32 saludàvem el Pau Ibars abans d'arrencar aquest especial incendi de Sant Quirze Safaja. Avui, a l'estudi d'Ona Codinenca, canvi de cadires, Núria Vila, ben tornada.
2: Moltes gràcies, bona tarda.
0: Bona tarda. Tindrem també en Jordi Givert ben bé al punt de l'incendi i, com sempre, a les xarxes i al web, a Robert Garrigós i Tom Falqués. Quan ha començat aquest incendi, Núria?
2: Doncs el foc ha començat a les 3 i 9 minuts de la tarda en una zona molt a prop d'on va començar ja el foc el dia de Sant Joan. És un espai proper al càmping Lilla, però en aquest cas ha estat a l'exterior. Ara per ara hi treballen més de 53 dotacions de bombers, 15 de les quals són aèries. Són 4 bombarders, 6 avions de vigilància i atac, 4 helicòpters de comandament i un avió de gran capacitat del Ministeri per a la Transició Ecològica. Els ADF i els pagesos de la zona també ajuden en les feines d'extinció. I és que aquest incendi és el que preocupa més els bombers en una nova jornada de simultaneïtat d'incendis, no? Com deien, que ja no sabem per quin dia passem ni per quants incendis passem.
0: Avui n'hi ha només 2, altres dies n'hi havia 5 o 6 a l'hora. Això fa que aquí puguin haver-hi tantes dotacions com comentaves treballant-hi. Un dels espais que s'ha vist gairebé afectat per aquest incendi ha estat el CRAE de Puigdolena, aquest centre de menors. Una trentena d'infants que són els que viuen allà, juntament amb els seus monitors i amb el personal del centre, han estat evacuats. Se'ls ha portat a un espai segur, habilitat, en un municipi proper, i tot i que els bombers no han fet ordre d'evacuació expressa, l'alcalde de Sant Quirze Safaja i el director del centre han considerat que era millor que aquests infants no fossin en aquest centre, bastant proper les flames pel que hem vist en algunes fotografies, i que anessin a aquest espai més segur. Ens han confirmat ara també fa molt pocs minuts que ja està previst que puguin passar la nit en una altra banda, que ho faran de manera segura i que evidentment no passaran la nit avui a aquest CRAE de Puigdolena.
2: També s'han evacuat preventivament al càmping Lilla, que comentàvem abans. En temporada alta té unes 200 persones, en aquest cas s'han traslladat al pavelló de Sant Quirze, al Parc de les Aigües. També s'han evacuat uns 80 infants que eren a la Casa de Colònies de Can Micaló, on s'estan fent uns cursos d'anglès i astronomia. En aquest cas s'han desplaçat a la Llobeta, Aigua Freda. A més, Protecció Civil ha ordenat el confinament d'algunes cases del Pla de la Casa Nova i els establiments de turisme rural Mas Blanc i La Robineta. I, evidentment, la carretera C-14-13B està tallada entre Sant Martí de Centelles i Centelles.
0: Està tallada del tot, tant per la part de baix com per la part de dalt, així com també la carretera, el que ells diuen que és l'antiga carretera Barcelona, que és la carretera que creua Sant Quirze de dalt a baix, que passa per davant de l'Ajuntament i va fins al càmping Lilla. De seguida anem a conèixer aquesta última hora des del punt de control situat a la masia de Sant Quirze, però us direm una dada que no us havíem dit fins ara, que és que aquest Eix 59 d'avui l'estem emetent en directe a Ona Codinenca, com sabeu, però també per Ràdio Castellterçol, que emet també a diari aquest Eix 59, per tant, saludem també els oients de Castellterçol. En Jordi Givert el tenim a la masia de Sant Quirze, a l'urbanització de les Clotes, que és un punt on el foc també ha passat de ben a prop. Jordi, bona tarda.
3: Hola, bona tarda des d'aquí Sant Quirze. Estem al restaurant la masia, on hi ha el punt de control de bombers, Gemma.
0: Quin ambient hi ha ara aquí? Perceps optimisme? Què perceps estant aquí? Perquè a vegades és molt difícil saber què es percep en aquests centres de control.
3: Clar, hi ha com la primera impressió de l'impacte, no? De que hi ha l'incendi, que s'ha cremat més de 70 hectàrees, sobretot amb la gent d'aquí Sant Quirze, gent de veïns de la urbanització d'aquí mateix que s'acosten i també els responsables de l'Ajuntament, regidors que estan aquí presents, però si comences a parlar una mica amb ADFs, amb algun dels alcaldes com el d'aquí, Sant Feliu de Codines, que hem pogut parlar amb ell fa una estona, són bastant optimistes en que abans d'aquesta nit podran intentar estabilitzar aquest incendi forestal. Aquesta és la percepció que dona hores d'ara, que s'està fent una tasca per intentar encetar aquest incendi, que la zona...
0: Ai, estem tenint algun problema de cobertura, Jordi. No sé si t'has mogut.
3: El front que està més a la zona de Puigdolena, direcció ja a Sant Martí de Centelles.
0: Jordi, l'última part ens estaves dient que confiaven que al llarg de les properes hores es pugui tenir perimetrat, però no hem acabat d'entendre per un tall de connexió amb quines zones estaven treballant més intensament.
3: Estan treballant sobretot més intensament a la zona dels entorns de Puigdolena, que el foc està en direcció ara a Sant Martí de Centelles. És on estan abocant tots els esforços, i que la zona més propera al càmping Guilla és la zona que estaria més estabilitzada.
0: Perquè ens entenguem, la diferència entre el foc del dia de Sant Joan, que vam ser-hi tots dos, i el d'avui, és que aquest ha saltat a les dues bandes de la carretera, oi?
3: I que ha crescut més, sobretot que ha tingut més tros de bosc per córrer. Ja ha afectat unes 70 hectàrees, aquella es va quedar amb 16, i que ha estat molt més virulent, sobretot als primers moments de l'incendi. Jo crec que aquesta és la principal diferència que hi ha hagut, i que, a més, dèiem que era un incendi del dia de Sant Joan que anava a costa amunt. Aquest no, aquest ha anat també cap a altres direccions, no només ha seguit cap amunt, perquè el vent l'empenyia fins i tot una mica cap a pendent avall.
0: El fet que hagi començat a tocar d'on va cremar l'altra vegada, els fa pensar alguna cosa especial, o tenen alguna hipòtesi sobre aquest fet?
3: No, de fet, no hem pogut parlar amb agents rurals, però bombers no han fet en cap moment cap vinculació, ni tampoc des de l'Ajuntament, d'aquest incendi, de l'altre, simplement que els dos han estat a la carretera, no? que les causes poden ser molt diferents, tot i d'aquest lloc, almenys això és el que es pensa aquí a hores d'ara.
0: Molt bé, Jordi, doncs encara és d'hora per seguir aprofundint en aquest tema. No marxis gaire lluny i demana'ns pas qualsevol moment que tinguis qualsevol informació nova, que tornarem amb tu.
3: Molt bé.
0: Moltes gràcies. Doncs dèiem això, Núria, amb el Jordi, perquè sí que el dia de Sant Joan, per qui conegui la carretera que va de Sant Feliu a Centelles, tot el foc es va concentrar a la banda esquerra de la carretera, si vas cap a Vic. Avui, poc després del restaurant El Revol, el foc era tant a la banda esquerra com a la banda dreta. D'aquí la diferència, dèiem també.
2: De fet, des del perfil d'Ona Codinenca a Instagram, a les xarxes, hem compartit alguns vídeos que es veia ben bé des de la carretera com el foc, a banda i banda veies flames, no? És a dir... Que la gent que tornava, doncs, de Centelles, de Vic, s'han trobat amb una situació complicada, no? Perquè en el moment en què salta la carretera ja és una altra història, no?
0: Sí, de fet, ens han escrit un parell d'oients per explicar-nos que s'havien trobat precisament en aquesta situació que comentaves, que encara, evidentment, la carretera es talla un cop l'incendi ja s'ha declarat. Clar. I hi ha mitjans per començar a extingir-lo, però en aquell moment la carretera era oberta i hi ha hagut diversos conductors que se l'han trobat de cara. De fet, ens explicava un d'ells que el primer que ha girat anava avisant a la resta de cotxes que es trobava perquè també giressin.
2: El Jordi parlava d'una setantena de hectàrees, això ara ja ha pujat, no? Són gairebé un centenar, i els bombers calculen que pot tenir un potencial de 500 hectàrees, però ja veurem, no? com evoluciona, veurem si durant la nit es pot
0: perimetrar.
2: Sí, com a mínim, no? Però sí que deien que, doncs, aquest potencial de 500 hectàrees a la banda de la cua i al flanc esquerre, que és el que més preocupa, segons els bombers, no? Han insistit en que aquest flanc esquerre que avança amb pes pel vent i que fa focus secundaris, que són aquests, aquest perill de que això s'extendi, que s'extengui cap a altres bandes. No? Es treballa perquè no arribi als nombrosos barrancs que hi ha a la zona i que s'intensifiqui en ascendent. Pel que fa al flanc dret, avança però en descendent, cosa que suposa una velocitat menor, segons apuntaven els bombers, almenys a les 6 de la tarda. Haurem d'anar veient que, com va evolucionant i si els bombers ens donen més informació al llarg del vespre.
0: Doncs sí, avançava també cap a Centelles i ara nosaltres també ens desplacem de manera telemàtica cap a aquest municipi veí. Podem parlar ara mateix amb l'alcalde de la població, amb en Josep Paré Aragall. Alcalde, bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Com esteu a Centelles ara mateix?
4: Bueno, seguint amb preocupació tot aquest foc. És una zona que l'any 94 ja va tenir una afectació molt greu, venint d'un incendi a Sant Joan que també ja va preocupar, i tot i que els serveis d'emergència, d'ADF, voluntariats i els municipis estan actius, doncs, com molt bé dèieu amb la notícia, doncs s'ha d'estar pendent dels vents. És una zona amb una geografia que no sempre facilita, que precisament facilita que el foc, depèn de quin flanc, es pugui avançar d'una forma molt, molt ràpida, i s'ha fet una bona feina d'estabilització, però s'ha d'estar pendent de com evoluciona en el seu conjunt, i crec que he traslladat una informació molt, molt ajustada a la realitat dels serveis d'emergència, com han anat actuant al llarg de les últimes hores.
0: Vosaltres a Centelles heu posat a punt el pavelló. Com us heu mobilitzat un cop heu sabut, doncs, que hi havia un incendi actiu a Sant Quirze Safaja i que el que semblava era que venia cap a la vostra població?
4: Nosaltres, sobretot, el que hem pogut garantir és un punt d'acollida, perquè al final la 1413, que és la carretera que uneix Centelles amb Sant Feliu de Codines, doncs era una evacuació ràpida, garantida. Per tant, en aquest sentit, doncs, quan se'ns ha demanat col·laboració, hem ofert el pavelló, perquè així és un espai, doncs, que era de bona arribat, el bar obert, amb un entorn, doncs, amb un parc públic, zona d'equipaments que estaven oberts a la tarda. Per tant, facilitava molt que qualsevol persona que pogués haver hagut de sortir preventivament, doncs, que tingués un lloc fàcil d'arribar, segur, anant contra el foc, per ens entenguem, i, per tant, doncs, s'ha fet aquesta primer suport, aquesta primera col·laboració, i després, doncs, els vigilants municipals i els Mossos d'Esquadra també de seguida han contribuït a actuar la 1413 per evitar, doncs, que persones que no tinguessin la informació es trobessin enmig del dispositiu. Per tant, doncs, també s'ha contribuït a poder restringir l'accés a aquesta carretera i que facilités que cubes i vehicles d'emergències poguessin estar actuant, doncs, amb més facilitats i evitant, doncs, que hi haguessin persones que poguessin estar molestant per ocupar la via pública.
0: Tot això que heu preparat està previst que pugui ser vigent també durant la nit i demà al matí si s'allarga l'extinció d'aquest incendi?
4: La veritat és que ens anem coordinant amb el Centre de Coordinació d'Emergències. Al final, doncs, les persones que han requerit d'aquest servei, doncs, se'ls ha garantit, doncs, la tarda vespre amb els àpats. A nivell de la nit també hi ha serveis activats. Per tant, en aquest sentit, doncs, s'ha pogut atendre a cada un dels col·lectius i persones que han vingut, perquè cadascú tingués la resposta idònia, i evidentment, doncs, per la solidaritat i pel que ens toca fer com a municipi, doncs tot el que faci falta, evidentment, s'estarà a disposició i col·laborant amb el que es consideri oportú i dins de totes les facilitats i possibilitats que té Centelles. Per tant, en aquest sentit sí que no hi ha inconvenient perquè tothom que requereixi d'aquests serveis pugui ser atès per l'Ajuntament.
0: Parlàvem d'aquestes 100 hectàrees provisionals. El vostre terme encara no hi ha arribat, no?, pel que m'ha entès.
4: Al final, nosaltres, clar, abans d'arribar a Centelles hi ha Sant Martí, Sant Quirze, però més enllà del terme que afecti, sobretot l'entorn, és una zona, doncs, que molta gent històricament s'utilitza, ens connecta amb aquest entorn, doncs, de Sant Quirze, Sant Feliu, Caldes, etc. Moltes famílies de Centelles tenen els seus orígens a Masies de Sant Martí o en aquest entorn. Per tant, és més un tema de que ens ho sentim, que està passant alguna cosa en el veí, i sigui més proper o més lluny, però el que preocupa, doncs, és la zona, el fet que s'ha hagut d'actuar amb un incendi que, com hem vist a la setmana, projecte que ja portem diferents flancs oberts arreu del país i, per tant, actuem amb solidaritat, però també amb, per donar suport a tots els serveis d'emergències que estan actius des de fa tants dies fent tasques d'extinció i prevenció.
0: Evidentment, aquesta part també de patrimoni natural i paisatgístic que va més enllà dels límits municipals.
4: Correcte, correcte. És així, és un entorn que té un valor i, per tant, doncs, tots és responsabilitat d'actuar amb les possibilitats i necessitats que es corresponguin.
0: Doncs Josep Paré Aragall, alcalde de Centelles, moltes gràcies per atendre'ns en directe, també via oberta per qualsevol novetat que ens vulguin traslladar. Seguirem en directe encara una estoneta més, per tant, sentis lliure de trucar-nos quan ho consideri.
4: Gràcies a vosaltres per la feina que feu i una escalf a tothom que està a primera línia. Moltíssimes gràcies.
0: Parlàvem ara, Núria, amb l'alcalde de Centelles. Hem fet el repàs dels espais que s'havien hagut d'evacuar, alguns per ordre de Protecció Civil, altres per ordre de Mossos d'Esquadra. Bombers, de moment, no ha emès cap ordre ni d'evacuació ni de confinament, tot i que en els primers compassos d'aquest incendi sí que es contemplava doncs, poder fer com va passar la tarda de Sant Joan, que van enviar un SAlert en el qual demanaven el confinament de tota la població de Sant Quirze, o com va passar la setmana passada a Caldes amb diverses urbanitzacions, tant de Caldes com Sant Manat com Castellà. En aquest cas no hi ha hagut això, però sí que hi ha espais puntuals on les persones que hi són no poden sortir. Un d'ells és precisament on en l'incendi del 24 de juny hi havia el centre de control avançat aquell dia.
2: Sí, és el restaurant El Revol, on també hi ha l'empresa de plats preparats Safaja. Ara mateix, en principi, si no han canviat les dades, hi ha 10 persones confinades. De seguida parlarem amb una d'elles. El restaurant El Revol, evidentment, està tancat.
0: I avui també estava tancat.
2: Ja estava tancat ja d'entrada. Els confinats són 8 a la fàbrica i 2 de les oficines. Encara no estaven avisats, però han sortit i evidentment, les flames eren a prop. Ha estat El Revol, ha estat un dels punts on hi ha hagut moments en què hi ha hagut més nervis i més por, no? Perquè hi ha hagut un moment doncs, que es veien el foc a prop i que els podia arribar, no? Suposo que en un moment així. Doncs El Revol ha estat un d'aquests punts. Parlàvem abans del centre del CRAE de Puigdolent, aquest ha estat un altre. I allà hi havia també doncs, el que dèiem, doncs, la gent que treballava a l'empresa. I, en fi, crec que podem parlar amb algú dels que han estat afectats per aquest confinament, no?
0: És l'Eli López. L'Eli és d'aquí Sant Feliu, treballa a l'empresa Safaja i ens pot explicar doncs, en primera persona com ha estat aquesta vivència que ens relatava ara la Núria. Eli, bona tarda.
5: Hola, Gemma, bona tarda.
0: Encara ets a l'empresa, entenem.
5: Bé, bueno, estic acabant de fer unes tasques que fins ara no ho hem pogut fer perquè teníem altres coses a fer. Ara, sortosament, hi ha aquí ja els ADFs i bueno, van refrescant, però ja podien, els companys meus ja han pogut marxar. I aquí ara ja no tenim a ningú
0: confinat.
5: Que no pugui confinat, això. Vull dir, jo estic aquí per motius de feina, però ara marxaré.
0: I com ha estat aquesta tarda? Perquè ens explicaves abans que hem parlat que heu passat nervis de veritat perquè vosaltres no sabíeu que hi havia un incendi i molt menys que el teniu a la porta.
5: No. Com t'he comentat abans, Gemma, per telèfon, eren les 3 o així. Em sents?
0: Sí, endavant.
5: Ah, vale. És que eren les 3 o així i un client que moltes vegades passa per aquí amb una moto que viu a Centelles ha entrat aquí al despatx i estàvem jo i la meva companya i ens ha dit, bueno, suposo que ja ho haureu vist, però teniu foc aquí al costat, suposo que ja ho heu avisat. I clar, nosaltres, com? I llavors, clar, ja hem sortit aquí fora i clar, és que el foc havia arribat, no sé si la gent que coneix aquí la zona, aquí a la curva, tenim uns cavalls, vull dir, el foc ja havia arribat aquí a la curva on hi ha els cavalls, aquí la carretera, sortosament en aquell moment no havia creuat la carretera, ni ha creuat fins aquí al restaurant, però des d'aquí on estàvem nosaltres sí que veiem les flames a l'altre cantó de la carretera. I en aquell moment, molts nervis, perquè dius, ostres, unes flames tan altes, i dius, jo, que no, legal, no pots fer res, se't fan a temps els moments en què t'han de venir a ajudar, però que dius, ostres, és que no venen, no venen, però clar, sí que venen, però clar, en aquell moment estàs tan nerviós que no, no saps.
2: I com ha anat? Us han avisat des de els bombers o Protecció Civil o algú us ha dit que us confinéssiu o a l'inici ha estat una mica així de sentit comú, diguéssim, no, tothom s'ha tancat? Ningú, com ha anat?
5: Ningú ens ha dit res, vull dir, hem quedat aquí i els meus companys, vull dir, confinats a dintre de la fàbrica, no, el que hem anat a pagar foc, tothom.
0: Clar.
5: Perquè, clar, saps? Vull dir, nosaltres... En aquell moment nosaltres no ens quedem aquí dintre tancats, vull dir, tothom, les mans eren poques, saps què vull dir?
2: És a dir, no hi ha hagut cap ordre, cap, de dir què havíeu de fer i al final la gent ha fet el que bonament ha cregut que havia de fer, que era anar a intentar apagar el foc, no?
5: Sí, sí, ningú ens ha vingut i ens ha dit no, amagueu-se, tanqueu-se, no sortiu, ningú ens ha dit res.
0: Clar. Us ha afectat algun element material, tant de la fàbrica, del restaurant o dels entorns?
5: No, bueno, els entorns aquí a la carretera, que clar, tu treballes aquí al costat del bosc i fa molta pena. Si una persona que estima la muntanya, doncs pues, clar, veu d'això, pues, està molt greu. Però clar, sortosament ja et dic que està aquí la carretera, abans teníem un bosc i ara tenim tot de mà.
2: Però ara ja, pel que deies, ja... diguéssim, ja tots podeu sortir i marxar amb normalitat.
5: Sí, sí. Sí, sí, ara en breu ja marxaré i, bueno, aquí no sé si queda algun forestal o... Bueno, sí, ja des d'aquí ara no estic, hi ha algun forestal, hi ha alguna cosa d'algun pagès que ens han vingut a ajudar, que són els primers que han arribat, també cal dir-ho.
2: Bé, són els que es coneixen, no? Al final són els que ja hi són, no? I...
5: Sí, els pagès són els que han arribat primer. Després han vingut d'altres d'estes i... Però, clar, que són, clar, són aquells moments que dius, bueno, jo no sé.
2: Bueno, esclar, et veus les flames a prop i no saps si és millor tancar-te, sortir o fer... Ja s'entén. En tot cas, Eli... està tot, diguéssim, en almenys en el vostre cas controlat. La gent ha pogut marxar a casa tranquil·lament, amb tot el tranquil que es pot estar després, entenc, d'una tarda de molts nervis. Per tant, us han donat alguna instrucció de cara a demà? Tot continua igual? És a dir, torns de feina, tot continua amb normalitat?
5: Si podem arribar, aquí tot és igual.
0: Mm-hmm. Molt bé, Eli, doncs moltes gràcies per atendre'ns. Esperem que puguis tornar bé i amb menys nervis que cap a casa de seguida i seguim parlant. Moltíssimes gràcies i molta sort.
5: Merci a vosaltres, eh? Adéu.
0: Adéu.
5: Adéu. Adéu.

0: Abans de parlar amb una altra de les persones que està treballant amb l'extinció d'aquest incendi, repassem una mica les dades clau del que ha provocat fins al moment aquest incendi, que ha començat quan passaven molt pocs minuts de les 3 de la tarda, a Sant Quirze Safaja, en una zona molt propera on va començar també el foc de Sant Joan i que de moment, segons les primeres estimacions dels agents rurals, ja ha cremat un centenar d'hectàrees. Ha afectat especialment els entorns del Craer de Puigdonena, una trentena d'infants que són els que viuen en aquest centre, doncs han estat evacuats, es troben ara en un espai segur i passaran la nit en un altre espai segur diferent al que han estat durant aquesta tarda. Tot i que els bombers no han fet ordre d'evacuació expressa per aquest espai, l'alcalde de Sant Quirze i el director del centre han considerat que era millor que aquests infants no fossin allà i per això ara es troben en una altra banda.
1: Ha passat el mateix al càmping Lilla, com comentàvem abans, que ha evacuat també, ha decidit evacuar de forma preventiva a les persones que s'hi estaven allotjant, i també una vuitantena d'infants que eren a la casa de colònies de Can Micaló. En aquest cas s'han desplaçat a Aiguafreda. Per tant, tenim una trentena de menors del CRAE de Puigdolena, unes 200 persones es calcula que té el càmping Lilla en temporada alta, que s'han traslladat en aquest cas en el mateix poble de Sant Quirze, al Pavelló, i una vuitantena d'infants que eren a una casa de colònies, que és el que està passant i és el que a vegades preocupa més, no?, amb aquests incendis forestals en època de colònies i amb cases al mig del bosc. Doncs és el que en general preocupa, que pugui tenir doncs aquesta afectació personal, no? En aquest cas, doncs s'ha decidit evacuar de forma preventiva i tota aquesta gent estan en un lloc segur, en diferents indrets, però per poder passar tranquil·lament la tarda, la nit, si fa falta, sense nervis i sense por que l'incendi doncs es pugui descontrolar cap a les seves zones, no?
0: Molt bé, doncs aquest era el repàs puntual del que està passant aquesta tarda aquí a Sant Quirze Safaja, i parlem ara amb en Pere Rifà, que és coordinador de l'ADF al Pinyó, l'ADF de la nostra zona, que des del primer moment també s'han desplaçat a Sant Quirze. Bona tarda, Pere.
2: Bona tarda.
0: Com esteu?
2: Bé, estem treballant aquí a la cua de l'incendi. Com dèieu, des de que hem sentit que hi havia l'avís, de seguida hem estat ja parlant amb l'ADF local, amb els cingles, i coordinant-nos entre federacions, que com que el foc afecta la comarca veïna, doncs s'havia de fer ben coordinat. En un primer moment hi han arribat dos vehicles de Sant Feliu, de l'ADF, més el dels voluntaris forestals, i han començat a treballar aquí a la cua. I després hem desplaçat també un vehicle de Sant Llorenç que ens hem incorporat i ens hem pogut coordinar entre tots. Hem treballat nosaltres tota l'estona aquí a la cua de l'incendi, a l'alçada del restaurant del Revol, intentant que no se'ns obrís la cua perquè hi havia molts punts diferents de foc i hem intentat doncs, que no ens agafés una torrentera que hagués passat cap a la zona on ens va cremar el primer incendi d'aquí a Sant Quirze.
0: Quines diferències o semblances trobes entre aquest incendi d'avui i aquest primer del dia de Sant Joan? Tu, que has estat
2: aviam,
0: a tots dos.
2: Les semblances és sobretot l'hora, l'estona del migdia, la ubicació, perquè també el primer el van cantar en el pont d'abans d'entrar al càmping o d'anar cap al centre de Sant Quirze, i el d'aquesta vegada ens l'han ubicat per l'altra banda de la carretera. Això ens ha fet pensar que era molt poc probable que fos una represa amb la de dies que feia que havia passat el foc, però bueno, al final els agents rurals són els que acabaran determinant. Estan investigant les causes, hi ha efectius aquí dels rurals que van mirant diferents punts aquí a la zona de la cua, i suposo doncs, que ells podran determinar les causes.
0: En aquell cas, l'inici era amb una parada d'autobús que hi ha prop de la bifurcació que hi ha entre el càmping i l'entrada del poble de Sant Quirze, per entendre'ns. Avui l'inici també és en una zona propera, perquè es diu a l'entorn del càmping, però no es vol dir el càmping, sinó que és una manera geogràfica de dir el punt d'inici, diguéssim.
2: Sí, a mi jo crec que la ubicació és
3: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Javier De Gea. Al voltant de les 7 de la tarda d'aquest dimecres ha començat a la plaça Universitat de Barcelona la concentració en suport a les víctimes de l'atemptat contra l'orgull de Berlín. Sobre aquesta mobilització organitzada pel Pride Barcelona i la plataforma d'entitats LGTBI de Catalunya ens dona més detalls el nostre company Martí Ramos, de TV.
2: Bona tarda. Centenars de persones s'han agrupat en aquesta concentració de suport a les víctimes de l'atemptat contra l'orgull de Berlín, un acte terrorista provocat per una furgoneta que va embestir la multitud deixant un mort i una trentena de ferits el passat dissabte. Sota el lema "L'odi no ens atura, l'orgull ens uneix", la plataforma LGTBI de Catalunya i Pride Barcelona han convocat aquest acte de suport on també han vingut algunes autoritats com regidors de l'Ajuntament de Barcelona o l'alcalde Jaume Collboni. Un acte on s'ha fet un minut de silenci i s'ha llegit un manifest en què s'ha remarcat que aquestes agressions no són aïllades i que estan normalitzades arreu d'Europa. Aquesta concentració se celebra en un context en què, segons dades de l'Observatori contra la LGTBI-fòbia, durant l'any passat es van registrar més de 350 incidències contra el col·lectiu a Catalunya. Principalment, aquestes discriminacions es continuen concentrant a la via pública, però també en l'entorn laboral i a les xarxes socials.
1: Moltes gràcies, Martí, per aquesta informació des de plaça de la Universitat. I seguim amb una altra concentració, en aquest cas la que ha plegat més d'un centenar de persones davant el Palau de Justícia de Girona per mostrar el rebuig a la sentència que ha imposat 2 anys i 10 mesos de presó al conductor que va matar una ciclista a la carretera dels Àngels quan anava begut. Durant la protesta s'ha llegit un manifest i s'ha subratllat que la condemna és insuficient i injusta. A més, també s'exigeix una reforma urgent de codi penal que endureixi les penes dels delictes de violència viària. La família de la víctima estudia recórrer contra la sentència. Protecció Civil ha enviat un missatge d'alert per aixecar el confinament del nucli urbà de Canyelles, el Garraf i diverses urbanitzacions properes, un cop els bombers han donat per controlat l'incendi de vegetació forestal pròxim a la zona. Les urbanitzacions confinades eren Les Palmeres, Muntanya del Mar, Selva Meravelles i Califòrnia, i l'ordre restrictiva afectava una població estimada de 3.300 persones. No, canviem de tema i continuem parlant d'incendis, en aquest cas del que afecta el Pic de Salòria, a Os de Civís, a l'Hort d'Urgell. Els bombers donen per estabilitzat l'incendi de vegetació forestal que es troba a més de 2.000 metres d'altitud i que ha forçat a mobilitzar 3 helicòpters dels bombers d'Andorra per traslladar-hi efectius i dels bombers de la Generalitat perquè puguin combatre les flames in situ. A més, hi ha 2 mitjans aeris combatent les flames i 7 dotacions terrestres mobilitzades a la zona. L'expresident de l'Autoritat Catalana de la Competència, Marcel Coderch, ha mort, segons ha confirmat avui ERC, Formació Política...

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Parada i Fonda, amb Joan Moreno, David Capell i Ferran Dax. El programa amb rerefons gastronòmic d'Ona Codinenca.
1: El 8M, Dia Internacional de la Dona, és una data clau per poder reivindicar el paper de les dones en la gastronomia, un sector històricament masculinitzat, sobretot en l'alta cuina. Per aquest motiu, des del Parada i Fonda ens unim al següent manifest.
2: Volem visibilitzar que, encara que les dones hem estat el pilar de la cuina tradicional, necessitem més representació als espais de decisió i lideratge. Jefs executives, caps de cuina, caps de sala, exigint una igualtat salarial i a la fi de les diferències de gènere, garantint condicions de treball dignes i estables. Volem destacar les cuineres que aconsegueixen consolidar-se a l'alta cuina, com aquelles amb estrella Michelin, tot i que representen una minoria davant dels masculins. Combatre estereotips i reconèixer el talent femení per mèrit propi. Les dones no pertanyen a la cuina. La cuina ens pertany a nosaltres.
1: Un dimarts més us donem la benvinguda al Parada i Fonda.
3: No sóc una dona chef, sóc una chef. El talent no té sexe. Dominique Crenn, chef francès establert als Estats Units. La primera chef en rebre 3 estrelles Michelin en aquell país.
0: L'entrevista.
4: Encara que per algunes, ben al fons de l'inconscient, per altres, de manera ben conscient, potser per una minoria de forma esporàdica i fins i tot amb alguna probabilitat que sigui per genètica, la passió per la cuina esdevé un ofici, una afició, un entreteniment, o digueu-ne com vulgueu, gràcies a la dona, en la gran majoria dels casos. Hi ha qui potser recordi d'alguna besàvia que no es bellugava dels fogons d'aquelles cuines econòmiques, o una àvia que cuinava meticulosament, any rere any, els rostits de Nadal o els canelons de festa major. O la mare, que encara que arrufava el nas a l'hora de cuinar, tenia ben apreses aquelles pràctiques convertides en dogmes, que sense voler-ho, avui ja gairebé són centenaris. La cuina, com a lloc, espai vital i centre de saviesa, era un fortí, tal com ha dit la Núria Gené, propietat de les dones. I era allà on, mica en mica, i amb els anys, es forjava com hem acabat sent moltes de nosaltres. Eva Vélez, Susana Rodríguez i Priscila Braguitoni. Bon vespre.
5: Bon vespre.
6: Bon vespre.
7: Bon vespre.
4: Podem dir que sou com sou i feu el que feu gràcies a alguna dona?
5: Sí, segurament.
8: Sí, sí. Ho deixi.
1: Per començar, expliqueu-nos breument qui sou i què us va portar a dedicar-vos al vostre projecte gastronòmic.
8: Qui comença?
1: Va, comencem.
8: Va, això!
1: Per la Susana. Fem-ho per ordre, va, va. Susana.
8: Vale, pregunta.
1: Això, perquè, això.
8: Bueno, vaig començar, doncs, perquè els pares ja... Bueno, van començar ells, el pare ja era forner... I res, i suposo que són 4 filles i estaven estudiant i deia, bueno, primer, o sigui, que havien d'ajudar al negoci. Llavors va dir, bueno, són 4, a veure, qui vol estar a la botiga i qui vol estar fent de fornera. I res, jo vaig decidir de la botiguera, que he fet de tot, però m'he dedicat més a la botiga. I res, i aquí ve la meva afició, vull dir, la meva... afició.
4: I de fornera n'has fet?
8: Fornera n'he fet. He fet rodons, sí, sí, hem assat, sí, sí. I tant, i tant.
9: Bueno, jo sóc Eva i, bueno, la meva finalitat, que ara estic a la botiga, no, a la cuina conscient, ha sigut la finalitat a través de moltes coses que he fet, no? El que sí que és veritat, com has començat a la intro, no? Jo la meva passió de la cuina ve de la meva àvia, que jo vaig des de molt petita, sempre estava al costat seu, a la cuina, i sempre m'ha agradat molt. No me dedicava a la cuina, però sí que ja fa molts anys, no?, que ha sigut un repte i és un projecte, no? És la meva, bueno, el meu negoci és un projecte de vida i de filosofia que tinc. Molt i bé. Estic supercontenta.
8: Que maco.
10: Jo sóc la Pri. Bé, sóc sòcia amb el meu marit i altres socis a una empresa de distribució d'alimentació. I és una empresa una mica més peculiar perquè són productes exòtics, productes també pensats en la gent immigrant i per cuines més específiques.
11: Molt bé. I del vostre treball, que està molt vinculat amb l'alimentació de qualitat, què significa per vosaltres alimentar-se bé avui dia?
8: Doncs... Home.
11: Què primaria? La qualitat, el producte...
8: No? Que no siguin processats, pans que no s'integrin... Jo parlo de pa, per exemple, no? Però que no siguin tan processats, vull dir, coses més naturals, que ara tot és massa mare... I, bueno, tenir la matèria prima el més natural possible, no? Penso jo que... Parlo de pa, eh?
11: I perquè tingui més gust, al final, i diferenciar d'aquests congelats...
8: Ah, exactament,
4: I el David...
8: Té més temps de fermentació, també és més elaborat.
4: El David ha dit alimentar-se bé, és també en el sentit d'alimentar bé, perquè el que fem, no? O el que feu, no? En aquest cas, és alimentar.
8: Sí.
4: I alimentar bé.
8: Sí, sí, i tant.
9: Jo, en el meu cas, com el meu negoci es dedica a fer menjar per emportar, no? Vaig buscar una filosofia que estigués i tot el menjar és de proximitat. Intento el màxim que sigui biològic o no, eco, i sí que busco és a la meva cuina, per exemple, molta gent quan ve a la botiga, clar, jo el meu establiment, la cuina és oberta, no? Jo estic cuinant davant dels clients. I diuen, i se queden parats perquè, clar, jo solo tinc un forn i una cuina. No tinc res més, no? Llavors sí que a vegades tot ho intento fer en cassoles de fang, les cassoles que siguin d'alumini d'acer inoxidable, i faig servir molt la cuina xup-xup, no? Jo el meu menjar és diari, no faig servir res de quarta gamma, tot el producte intento que no n'hi hagi res de processat, no? I és un menjar com si estiguessis a casa, no? És un menjar cada dia, és, diguéssim, jo distribueixo cada dia el menjar que cuino per al dematí. És un, intento ser el més saludable a nivell, no? Per això també estem fent molt de servei a la cooperativa i tot això del gent gran, no? Perquè hem buscat un tipus de menjar que pugui ser, a part que estic dedicada molt en tot el que són a les alimentacions de celiaquies, problemes de lactosa, i treballo molt la part vegana, la vegetària.
8: Molt.
9: Sí, sí.
10: Bé, nosaltres pensem molt més que en productes alimentaris. Nosaltres pensem també en la part emocional de la gent que venem, els nostres clients. Són molts productes que estan dels seus països, participen de les seves festes principals, del seu dia a dia, els seus records dels seus països en general. Então, no pensem només en el producte en si, però la importància de cada un i per cada país, quals són els productes més importants, els que podem portar, que tampoc no són tots, i molts d'aquests productes acaben s'introduint aquí també perquè molts no tenen gluten, són productes diferents, i la gent acaba, que li agrada molts productes nostres, productes africans, productes latinos, hi ha moltíssims tipus de harina de yuca i tipus de yuca que la gent sense gluten l'encanta, clar, és perfecta, que poden menjar tranquil·lament. I a més també el menjar diferent, el menjar exòtic, la gent... La majoria dels catalans és veritat que les costa molt provar, però hi ha una part d'aquesta gent que sí, que vol provar coses noves, vol introduir coses diferents, sense mai deixar el seu menjar.
4: Clar.
10: Perquè així, exactament aquesta gent que ha vingut de fora i tampoc no vol deixar totalment el seu menjar, hi ha gent que està més adaptada i menja més en dies més festius, però hi ha una altra també, o acabada d'arribar, o principalment alguns africans d'alguns països que volen quasi cada dia menjar alguna cosa seu, perquè també el menjar és bastant diferent, eh? Dels africans en general, sí.
11: Bueno, també és recordar la terra i recordar els orígens.
10: Sí, clar, sempre.
4: Sí. En els vostres projectes hi ha una mirada molt conscient cap al producte. Partesà, cuina saludable, productes, no?, amb un origen, doncs, ultramarins. Com escolliu els ingredients o productes amb què treballeu?
9: Jo, en el meu cas, em baso molt en la cuina estacional, no? Jo, per exemple, cuino en els productes que n'hi ha al dia. Per exemple, jo no tinc una carta, perquè jo em baso en el que m'ofereixen els meus proveïdors. Per exemple, jo, la gent que em porta la verdura... Jo avui mateix tenia una proposta, però com no m'ha arribat he tingut que fer una alternativa. Llavors no tinc un mercat tancat. Sí que la base, diguéssim, tot el que són cereals i tot això ho pots fer, però matèria fresca em baso molt de lo que m'ofereixen en el moment, no? Intento buscar també tots els productors que siguin el més local, que la vaig molt a la Garriga, tot això, no? Llavors és el que em passa, no? Que la meva finalitat, al ser d'aquesta manera, no puc tindre...
11: Digues.
4: Endavant, David.
11: Sí, sí. Ja ho tenim?
9: Ja ho tenim, Susana, què? Okay. Susana.
10: Bé, en el meu cas, sempre elegim els productes, també depenent dels clients, el que necessiten del seu país. És que, clar, no... Entre el que aconseguim d'alguns proveïdors de tota Europa, molta cosa importem directament de Pakistan, de molts països d'Àfrica i altres que són menys quantitat que tenim que buscar proveïdors, que en majoria no estan a Espanya.
4: La vostra connexió amb, per fer aquest tipus de comerç són proveïdors, són productors... una mica de tot?
10: Una mica de tot. Algunes coses, principalment a Senegal, per exemple, comprem directament de productors, d'alguns fabricants, en el cas del meu marit, que és un dels socis, va personalment, ha anat a visitar aquestes fàbriques i ha pogut elegir i comprar directament allà i ja tenim els nostres proveïdors.
4: És una garantia, això, al final.
10: És una garantia. I alguns altres, no. Alguns altres ja són marques més conegudes entre ells i ja ens demanen aquella marca específica. Clar, empreses molt grans també allà i comprem aquestes.
1: I tu, Susana?
11: En el teu cas, Susana, les farines costen de trobar com Déu mana?
8: Costa, sí, és veritat, però sí que encara queden fàbriques que fan farines bones i això pues, agraeix. És més aviat per aquí, per Catalunya o també d'Aragó. També agafem farines d'Aragó. Sí, bueno, també. Que també són bones, sí. I de Vilafranca també.
11: Sí. Mentre no siguin de Caldes?
8: No, de Caldes no, mira! Em sap greu, eh?
11: I ara, aprofitant que estem amb les dates de, de la dona i que avui ja no teniu més respecte i us tenen més en força, avui dia encara us trobeu dificultats específiques pel fet de ser dones en el món empresarial o amb els clients o en general? No. O veieu que hem anat avançant i realment que la cosa comença... haver-hi una equitat entre homes i dones.
8: Jo no m'hi... No, en el meu àmbit, vull dir, no m'hi he trobat, eh?
11: Encara...
8: No. En el meu sector, vaja, en el meu sector no, eh? No ho sé.
9: I jo tampoc. I això que jo estic en cuina i els homes són forts, els xefs.
11: Sí,
9: però he tingut la gran sort que he tingut molt bon mestre i companys, tant home com dona. No he tingut problemes. No. Hem tingut respecte. No sé. A més, jo passo des de la meva cuina, tinc que tindre un respecte cap a l'altra, perquè és una cuina molt diferent a la convencional. Llavors n'hi ha un respecte molt gran i ens respectem.
10: En el meu cas, tinc alguns sectors que és més complicat, perquè vendo molt a marroquins...
11: Clar, culturalment...
10: Sí, són cultures bastant diferents que no els agrada gaire. Alguns no els agrada gaire parlar ni amb dones. Prefereixo un comercial home, però igualment, si me toca aquells clients, me toquen aquests clients, els truco jo.
8: Molt bé.
10: I respecten. Respecten perquè, bé, no sé, pensen que soc d'aquí o vas a veure què, no? Però si fos una altra musulmana, segurament hi parlarien amb mi.
1: Perquè la teva funció és de comercial o és una mica...
10: Estic administrativa i també soc comercial. I també faig algunes importacions. Bé, faig una mica de tot.
1: Una mica de tot.
10: Com les empreses petites.
8: Clar.
1: Què diríeu que diferencia els vostres projectes d'oferta gastronòmica del que podem trobar més per aquí convencional? Bueno, que és...
4: Una mica més de l'industrial, no? A lo convencional.
9: Bueno, jo em puc dir que em diferencio perquè la meva cuina és... Bueno, soc l'única en tot el Vallès que faig cuina macrobiòtica i energètica. És l'única... Sí que tot això, com era un món una mica... Que si no estàs ficat no, ben bé no se sap de què parlem, no? I vaig portar-la al nom de la meva botiga, no? Cuina conscient saludable, que és cuinar, menjar conscient i menjar saludable, no? Tot això sí que l'he baixat amb una cuina que, clar, és molt diferent ja simplement per la forma de cuinar, per la forma... Cada verdura té un tall, no, és un món, bueno, ve d'una filosofia, no? Però en podem diferenciar més que competència, jo sempre dic no tenim competència perquè cada un té el seu sector i jo sí que em baso que és molt diferent perquè la meva base, diguéssim, de filosofia de la cuina és molt diferent, no té res a veure amb una convencional, no?
4: Sí, la Susana potser una mica és el tema de quina diferència hi ha en el que fas tu. La gent avui en dia està acostumada, molta gent està acostumada a fer, que és anar a llocs de conveniència, agafar el primer pa que troben, etcètera. No?
8: Jo me'n recordo que meu pare, me'n recordo quan va sortir lo de les baguettes, us parlo d'això, i sé que el meu pare diu, mare de Déu, això portarà moltes intoleràncies, al·lèrgies... Sí, sí, és veritat. I és veritat. O sigui que tenies raó, eh? I clar, i això pues, està afectant molt, que a vegades veu més tot això.
1: Això que ha portat la Susana per aquí, deu tindre intolerància o no?
8: No, això està per... això és molt saludable.
11: Si és tolerant, tolerant. No, què no, ens has portat per aquí, què és això?
8: I és light, tot és light. No, però jo crec que la gent s'ha de conscienciar cada vegada més. Mai. Amb tot el que mengem, perquè és allò, no?, que deien, som el que mengem, no? I això...
11: Ma, cada cop hi ha més consciència, no? Per sí, això una mica la gent...
9: Sí. Jo m'he trobat...
8: S'ha de valorar més.
9: Nosaltres quan vam començar, que ja fa 6 anys, a la botiga, que clar, arribar a Sant Feliu en un tipus de cuina que és molt diferent i clar, un mercat molt... Però la gent l'ha entès. La gent, jo tinc molta clientela que realment... que no té res a veure ni vegetarià ni vegà, venen a comprar perquè se senten bé.
4: Es troben bé.
9: Ahir està, han començat a menjar i no venen perquè... I mengen car, i jo l'únic que sí que és veritat, l'únic que no cuino és car, però tot el demés sí que cuinem, no? I venen a comprar i te diuen, és que bé me'n sento, doncs pues això és la millor rectificació. És,
8: home,
9: és sí, el projecte, diu, el projecte funciona, no? I,
11: perquè ja no és moda, sinó que és una consciència personal.
9: Clar, jo sempre dic, no tenim que fer una moda, tenim que fer una filosofia de vida, no? És una forma de vida, no? I és pensar, jo, bueno, ja ho sap la Susana, des de que vaig arribar al poble, som veïnes d'allí del barri.
8: I tant.
9: I no tenia res a veure, i el pa, jo sempre deia, el pa de la Susana no té res a veure, és que...
11: Això és innegable.
9: El pa, i jo me'n recordo encara dels rodons que feia el pare. Ostres. I el pa alemany negre aquest que em feia.
8: Sí,
9: ja,
8: sí,
9: jo me'n recordo.
8: Sí, ostres, sí.
9: Però bueno, tot tenim un procés.
8: Sí, clar, van passant els anys. Sí, sí.
1: Molt bé, la Pri, en aquest cas, la diferència ja... Més
6: clar,
1: o menys.
6: És un...
1: És molt diferent.
6: És molt diferent en específic, i clar, se diferencia cosa o altre tipus d'empresa de distribució d'alimentació.
1: Molt bé, que... Perdó, m'he perdut, és que estava menjant.
6: Estem
1: estic provant la coca, que la Susana ens ha portat aquí una coca amb xocolata.
4: No havíem
1: d'anar. M'he perdut aquí.
4: Ja la faig jo per tu, si vols.
1: No, perdó, perdó. Quin ha estat el repte més gran que heu hagut d'afrontar des de que veu iniciar els vostres negocis?
9: Jo vaig obrir i al mes va sortir la pandèmia. Oh. Vaig obrir al gener i al març van declarar la pandèmia. I vaig pensar en aquell moment. No sabia si me'n sortiria. I dono gràcies a tots els clients que van ajudant-me a estar al meu costat i gent que no coneixien. No?
8: Que maco.
9: És, la veritat, és el millor regal. Jo sempre dic que la meva botiga és un fill nascut de la pandèmia.
11: Clar, ja fas un vincle.
4: Bueno, al final, la pandèmia, no? La gent havia de menjar igualment.
9: Sí, però clar, jo...
4: I la gent es havia de trobar igualment bé.
9: Clar, però jo era 2 mesos oberta i que te vinguessin a comprar a través d'un telèfon. Clar, no... I clar, va ser que vas veure que la teva cuina funcionava, perquè la gent comprava per telèfon i allò li portaves, no? I jo, és que...
8: Però això és maco, eh? Agraeixes als clients, no? Això.
9: No, és veritat, és que per mi és el repte més gran, perquè feina tots treballant...

0: sou diferente, a que tipo uma teste de alimentação e é bastante complicado se tem uma empresa.
1: Porque aqui em Catalunya teniu molt marcat amb aquesta...
0: Sí, bastante, bastante, moltíssim. Difícilment un immigrant no compraria algo nostre. No. Pràcticament tots, i la quantitat és gran.
2: Però jo crec que cada dia és un repte, no? Per nosaltres, el que tenim negoci. Sí. Jo crec que és cada dia...
3: És una superació.
2: Sí.
3: Jo dic, no te pots quedar estancat. Cada dia tens que cuidar... Jo sempre dic, cada dia el tens que viure com si es fos el primer dia que pujaves la persiana.
2: I tant. No és fàcil, eh?
3: El client li tens que tindre... Tu, el client, per molts problemes que tinguis personal, ui, mai li pots demostrar. Tu li pots escoltar. Esto se pueden explicar.
4: Sí. El fe de psicòleg,
3: sí, bueno, sí, també. Però tu sempre tens que tindre, com diu, la millor cara teva i expressar el millor de tu, no? Per molt que tinguis.
2: Sí.
3: És que és això. Ja ho crec. Jo crec que quan tu tens un negoci, el principal de tot és amar el que estàs fent, no? Tindre passió per el que fas.
2: Si això tens... es nota, també, perquè quan vas a alguns llocs que dius, ostres... Que estimis la teva feina, sí. Això és el millor.
4: És important. I en aquest sentit, a part del repte empresarial, de guanyar-se la vida, etc, el més gratificant que dels clients, que és el que més us omple?
2: Uau, jo és que m'encanta, disfruto, bueno, clar, és que disfruto molt, amb la meva feina. I la gent és tan maca, vull dir que... Jo me'ls estimo molt i al final formes com una família.
5: La Susana és la psicòloga de la zona sud.
1: De la part de baix.
3: I jo sóc de la part nord.
5: De Sant Feliu.
2: I disfruto molt. A més, és que aprens molt. O sigui, jo aprenc molt de la gent.
3: Cada dia.
2: De veritat, és un aprenentatge. I m'encanta. Molt. I quan se'n van tots, que marxen, surten de la porta i se'n van amb un somriure i contents, dius... Ole,
4: és de satisfacció.
2: Sí.
3: I jo la meva recta és de satisfacció. Fins ara estava supercontenta, però l'última cosa que ha sigut, quan ara nosaltres som els que portem el menjar a la cooperativa 1065, jo, les meves iaies, els meus avis, és la cosa més... Perquè fins m'han vingut a veure la botiga, les iaies, quan venen els fills al cap de setmana, per conèixer la cuinera.
4: Aviam qui els hi fa aquests dinars i aquests...
3: Això és...
2: Sí, és que...
3: Perquè la gent gran és això, però que una iaia de 93 anys digui que bé cuines, una iaia de 85, que bo que està, dones grans que han cuinat i que estiguin apostant per el menjar que fas jo, és que és un regal.
2: Oi, tant.
3: Sí, és un regal.
2: Sí, és veritat, sí.
6: I tant, me sembla que més o menys estem...
4: Sí. Bueno, i en el teu cas, clar, no? És aportar al país d'origen.
0: Jo crec que és bastant semblant, sí, perquè la part millor de la meva feina exactament és parlar amb gent que penso que no parlaria mai a la vida. Ai. I que m'expliquin coses del seu menjar, de la seva vida, del seu país, i m'expliquen exactament on som al seu país. Dius, i on és això? I m'expliquen, no, és que està cap a... Saps? I de guerres que estan passant per allà i comenten que estic preocupat amb la família, no sé què, i això, aquest menjar, me recorda molt. I sempre tenim aquesta oportunitat d'aprofundir gaire les conversacions. Són trucades moltes vegades molt ràpides, però amb alguns clients sí que t'expliquen coses molt, molt maques.
4: No, al final el menjar, no? T'aporta records, sí? Anteriors, sí? O situacions, o moments.
3: És que el menjar, jo sempre dic que el menjar és una emoció. Menjar per emocions. Depèn com estem d'emoció, mengem. Quan estem estressats, mengem d'una manera. Si estem contents, mengem d'una altra. Quan estem trist, ja no mengem. Si vols tindre un record, per exemple, que t'aporta molt d'una iaia o d'una persona, potser... i això que m'estic menjant, i això té el gust de quan jo era petit que me'l feia, no?
2: Sí.
3: És molt jo penso que el menjar és molt emocional, sí, te transporta, és el que deia el David, no? Al principi, no? Que és total.
2: I tant.
1: Bueno, tornant al vuitema, quin consell donaríeu a altres dones que tenen una idea relacionada amb la gastronomia, el món gastronòmic, obrir una botiga gastronòmica, algun projecte?
2: No s'ha de tenir por.
3: No
2: s'ha de tenir por. Endavant.
3: Endavant.
2: Que no és fàcil, eh? No. Però...
3: Bueno,
2: ganes de treballar, això sí,
3: moments,
2: sobretot.
3: Perquè són moments molt complicats, ara. Perquè són moments
2: sí,
3: que costen.
2: Bueno, i tampoc ens ho posen fàcil, eh?
3: No
2: ens ho posen fàcil.
3: Però jo animaria qualsevol. Jo sempre dic que el que tingui una il·lusió ho intenti, que no funciona, tornes enrere, no? Però mai tens que quedar les ganes de fer el que tu sents. I menys per ser dona. I menys que te diguin que no lo pots fer.
2: No.
3: Exacte, sempre davant.
2: Endavant,
3: provar-lo.
2: Sempre.
5: Molt bé. I una mica per anar enllestint aquesta part més seriosa, no, de l'entrevista.

0: Perquè després venen unes preguntetes una mica més
1: pim-pam.
2: A veure,
0: no sé, una petita, si poguéssiu fer una petita reflexió de quin paper té el menjar més enllà de nodrir en la vida de les persones i en la societat, no? Que potser una mica per aquí, una mica el que deies tu, no? O sigui, en emocionar, no? Com ho veieu, això? Què ens diríeu?
1: La PRI, més que res dels altres països, aviam.
2: Sí, a mi m'agrada molt poder oferir tot això que oferim als meus clients, perquè estic segura que molts queden contentíssims quan tenim algun producte nou, productes que a vegades no han pogut comprar, fa molts anys que estan aquí i no han pogut comprar aquest cert producte, és una satisfacció.
0: I això que comentaves, no? Que els catalans potser la tendència o l'hàbit és no provar massa més enllà del que coneixem.
2: No, els catalans en general, poquíssims coneixo jo que estan disposats a provar coses de debò.
0: No, els animes, eh?
2: Són molt tancats, són molt tancats. A vegades animo. És veritat que a veure menjar africà tampoc no és per a qualsevol.
0: No,
2: està clar. Tens ganes de provar coses noves. No és un sushi que has vist tota la vida. És un menjar molt més diferent per tots aquí, perquè no tenim aquest coneixement. Jo mateixa, eh? Jo coneixo molt els productes perquè els vendo jo, però el menjar final, no tants. Però val la pena.
0: I el pa? Quin paper té? Quina és la teva reflexió?
3: El pa nostre de cada dia.
0: Com mengem el pa avui i què està passant i què ens diries?
3: Què vols dir amb això?
0: No aneu a comprar pans...
3: No, cadascú és lliure que vagi o on vulgui. No, això està clar.
0: No, però... No?
3: Però, bueno...
0: Tornem a menjar pa bo.
3: Sí, clar, s'ha de continuar. Això sí.
0: Molt bé.
3: Però, què voleu que us digui?
4: Home, jo un bon àpat sense un bon pa...
3: Sí, exactament. Ara imagina que vas a un restaurant, que ara es fa molt això, eh?
0: Sí.
3: Vas al restaurant, jo me'n recordo amb el meu pare, anem a un restaurant, i és del poble, quan és conegut i tal, i aquell dia doncs, ja teníem tancat. Porten el menjar, el meu pare, li porten el pa normal, bé, el nostre, vale? I després se'ls acaba el pa, i què porten? Paquets. Hòstia, el meu pare, no, això què em portes? Aquest pa no, eh? No és perquè sigui, que no sigui de seu ni res, però era d'aquest precuit. I diu, no, ja te'n pots emportar el pa i el plat.
4: És que...
3: Vull dir que
4: no té res a veure
3: no,
4: amb l'altre.
3: No, exactament. O sigui que...
4: És com un bon vi.
3: També, exacte.
2: Home,
4: total. Estem allà mateix.
3: Total. Sí. O sigui que res. Menjar bon pa, bon menjar...
2: I ja està. I bons productes.
3: Ah, exactament.
2: Però quan diem bons productes, intenta buscar productes que siguin donant-se suport local. Jo estic amb el suport local. Local, proximitat...
3: Sí.
2: Buscar el més enllà, no? Perquè sí que n'hi ha productes com Priscila que sí que es tenen que portar de fora, perquè són de fora, però molts productes són nostres i tenim que fer... Tenim que fer terra. Tenim que fer terra.
4: L'empenyar tots.
0: Que pugui seguir amb els seus...
2: Clar, és això, perquè...
0: Negocis i amb les seves...
2: Clar, perquè jo, per exemple, si jo tinc productes que me'ls estan fent d'Omellà, no els compraré de França. Per exemple, si són bons productes. I conèixer, tu quan tens un servei o dones un producte a la teva botiga, tens que conèixer el teu producte, els teus productors, què t'estan oferint, i sobretot això, si tu tens una bona matèria prima... Com diuen, surt en bon quadre.
3: Ara. Sí, molt bé.
5: Anem amb les preguntes random.
2: Vinga.
5: Va Susana, què t'enduries a una illa deserta?
3: Oh, una barrapa. Oh! Pa. Jo pa, ja en tinc prou, eh? Oh, jo m'alimentaria de pa,
5: la només. La coca aquesta també. Explica'ns una mica què és això.
3: Hòstia, això és la coca de xocolata. Està bona, eh? Ja has repetit, eh?
5: Jo sí.
3: Ja no sobrarà, eh?
4: No ens en deixarà. No ens deixarà res, eh?
3: Vale, va, sí, m'enduria això, vinga, va. Eva, tu què?
4: No, que cadascú digui la seva.
3: Ah, sí?
2: Jo tinc complicat. Una illa deserta? Home, si n'hi ha verdurer ja faig molt. Però si no, pues res, jo m'ho portaria, pues, no sé, home, pensant així, com te portes una llet?
3: Hòstia, una llet de set,
2: i sense cuina, doncs... Pues,
3: sí,
2: pots de llegums o... jo què sé, algun cereal precuinat, no sé, alguna cosa d'aquesta. Que una llet de set sense... està una mica complicat,
3: sense aigua ni res, és
6: complicat. Complicatíssim, eh? Jo soc una mica exagerada, me sembla que portaria unes maletes d'aquelles de 30 quilos amb moltes coses diferents.
5: Però ningú n'ha dit ni a l'home...
0: Ara anava a dir...
2: No!
4: Ni home, ni nens, ni res.
0: Ni a l'home, ni una dona, vull dir... Igual, res.
4: Sí, res.
3: No, no
4: necessitem. Home, companyia no em volen.
0: Estem fotuts, eh?
2: Home, és que una llada certa, si no tens menja fruta, sobretot els demés.
4: I ara vosaltres, dintre del vostre àmbit o d'aquesta cuina conscient que feu i d'això, quin restaurant ens aconsellaríeu per anar-hi? Que us agradi, que tinguin cuina de proximitat, productes...
3: Ui. Però parlem de Sant Feliu de Codines?
4: No, no, de...
3: General...
5: Fem-ho millor. Un restaurant on mengis bon pa, un restaurant de cuina saludable i un restaurant de cuina africana exòtica. O exòtica.
2: Jo tinc claríssim.
6: D'africana exòtica no sabria dir-te.
3: Però de Sant Feliu?
5: O
3: brasilers.
0: Sant Feliu és complicat perquè hi ha tant per d'allò que no crec que no en sortiria.
5: Va, Priscila, un restaurant
6: A veure, un restaurant diferent a menjar brasiler, per exemple, recomanaria molt La Carioca, que queda allà a prop al mar, allà a Barcelona, on Punta està Joan, el Museu d'Art.
0: I... La Carioca.
6: Hi ha moltes tapes, hi ha també menjar, i també hi ha molts drinks, hi ha una part així exterior. A mi m'agrada molt, ja pots fer de tot.
0: São Paulo en estado puro.
6: Però bé, aquí a Sant Feliu també recomano molt Can Tastet, a mi m'agrada molt.
2: Sí, exactament.
6: I trobo que està un restaurant molt bé, molt de proximitat i molt fàcil d'anar, amb una gent molt simpàtica, sempre soc molt bé atesa. I a mi m'agrada moltíssim anar a Can Tastet.
2: Sí.
0: Val. El país on has menjat millor, Priscila?
6: Ai, el meu, Brasil.
4: La terra tira.
2: Jo he estat a Brasil i se menja superbé.
0: Eva, tu on has menjat millor?
2: Jo... És a Barcelona, Teresa Carles. En el meu tipus de menjar, eh? Teresa Carles, segur.
3: Jo, el pa que vaig menjar molt bo és a l'Hotel Grèvol, Llanars. Boníssim.
7: Però, perdoneu una cosa. No heu dit restaurant, no vosaltres dues?
2: Sí, jo el Teresa Carles. Teresa Carles.
3: Sí?
7: Que és res.
4: Xavi, què fots?
3: Però sí que és veritat que a Sant Feliu tenim...
0: Sembla que no
7: hi sigui, eh? Sí que hi és.
4: La Brasil, em penso.
3: He
5: vingut a buscar coca.
0: Molt bé.
4: Doncs...
3: Però aquí Sant Feliu, ara, perdoneu, però no és per menysprear, però Sant Feliu també, els restaurants tenen molt bon pa.
2: També.
3: És el que deia, amb Can Tastet,
2: Restoms,
3: vull dir que...
2: Si el Tastet se menja molt bé, a mi
3: que
2: també...
3: Que no és per menysprear i estem parlant
2: no,
3: de...
2: Tot...
3: Hem de fer poble, també, eh? No, sí. Hem de fer poble. Què, coi?
5: Anàvem a preguntar on es fa el millor pa del món, però ja diem, va, Sant Feliu.
3: Sant Feliu, t'ho dirà.
4: A casa seu.
2: Jo el que passa és que la meva proposta em trobo una mica manca en aquest poble. Llavors no puc anar a cuinar a comprar-me el meu menjar perquè queda una mica malament. Clar. Però el poble no pensa una mica en nosaltres.
0: No coneixes algun restaurant on hi hagi un tipus de cuina macrobiòtica, per exemple, com el que fas tu?
2: A Sant Feliu? Cap.
0: Home, no.
2: Sí, al Teresa Carles.
5: Sí, sí, a part de Barcelona, per Granollers
2: per aquí,
5: o...
2: A Granollers n'hi ha un lloc, també, però ja és més així. Però bueno, jo aquí al poble menjo molt bé perquè com jo menjo peix... En el poble n'hi ha bons restaurants, que és el que deies, que el Can Tastet te fan bon peix, el Tres Tons, quan vaig, te fan bon peix.
0: Molt bé, això sí.
2: I ara que obriran o propostes, també menjarem molt bé.
6: Ai, penseu bé, ara, parlant d'un restaurants diferents, ara a Sant Feliu obriran un restaurant equatoriano.
5: Ah,
6: sí? Sí.
3: A on?
4: En tu.
6: A la plaça de l'Escletxa, i crec que està a punt d'obrir.
3: Al costat de casa nostra?
6: Sí, sí.
2: Molt bé.
5: Jo vaig veure, li vaig dir als nens, quan pugeu al col·le aneu mirant a veure què fa. Diu, està pintant per fora.
6: Sí, sí, jo crec que està a punt, segurament.
5: Has dit que serà?
6: Serà equatorià. No coneixia la gent, però sé que obriran allà, estan a punt d'obrir el restaurant.
2: Molt bé.
4: Allà Can Ramon, davant del Can Ramon.
6: Sí, una mica més avall de la cantonada.
4: Allà que vam fer la bodegueta.
6: Sí.
4: Vale.
6: On era el celler del tiet.
4: Sí, correcte. Ah, doncs no ho sabíem, no?
5: Per despedir-nos una cançó, us demanem sempre una... Sí, per despedir ja, perquè... Sí, no, és que el programa només dura una hora. No volia vindre, eh? Passaré vergonya.
3: Es
5: porta coca, no se'n vol anar.
0: No, la coca cada 15 dies.
5: Sí, ara tindrem que anar a buscar.
3: Ei, si cal, cap problema. Si cal, s'ho emporto.
0: Ens expliques alguna cosa d'aquestes que et passen per allà.
3: No.
0: Sense dir noms.
4: Ja podria ser un programa sola, ja. Si
3: tot el que es parla a la botiga, allà es queda, eh? Cuidado, eh? No, això sí.
5: Doncs sempre acabem amb una cançó, ja aviam.
0: Bueno, havíem dit a Priscila, digue'ns la cançó brasilera que més t'agrada.
3: Uf, serien moltes.
0: Una.
3: Ara mateix no ho sé, però m'agrada, per exemple, molt dels de Caetano Veloso, que posaràs un tros de les mosques, també?
7: Sí, bueno, després me la...
3: Una més
7: després
3: animada.
7: Em dius com s'escriu, eh? Exactament.
3: Val, perfecte, ara t'inviu.
5: Molt bé.
2: A mi no me preguntis això, perquè jo soc molt dolenta per la música.
5: No, acabem amb una cançó i pensant, mira, que vinc la Priscila, acabarem amb la seva.
2: Perfecte.
5: Doncs moltes gràcies a totes tres per haver vingut. No defalliu en els vostres projectes empresarials. I al contrari, sigueu valentes, fermes, que això ja ens ho heu demostrat, i seguiu remant ben fort.
2: Gràcies. Gràcies a vosaltres.
0: Moltes gràcies.
4: Gràcies.

0: En Capell va al mercat.
1: El mercat és el dilluns. El dilluns en compra llums. Llums!
2: Oh! Bueno, aviam que, quines sorpreses ens depara el David aquesta setmana per la recepta. Què, David, com ha anat pel mercat?
3: Bueno, aquesta setmana, aprofitant la vinentesa que jo anava dimarts a Caldes, vaig aparcar el cotxe... Oh. Bueno, i això que no creï precedents, però haig de dir que el mercat de... fa goig, goig, eh?
2: És un mercat gran.
3: Un mercat que està allà al mig del passeig, més de 20 parades, tot el reventón, i la veritat és que... que feia goig.
4: Com un mercat de capital de comarca.
3: De capital, de... Can Fanga, era una mica fastigós com Can Fanga, però a les paradetes feia...
2: És que allà trobem de tot, em sembla, fruita, verdura, roba de llar, sabateries, embotit, ous...
3: No, allà trobes el que faci falta. Però molt bueno, bé, hi arribarem algun dia.
2: Bueno, entenem que allà vas
4: comprar... I molts calderins.
2: Vas comprar, sí, molts calderins també, sí.
3: Bueno, i en definitiva allà, bueno, allà passejant em vaig trobar, bueno, també seguint una mica el fil del programa passat, hi havia els de la cooperativa Agrovitae.
2: Sí, aquests són els de Caldes.
4: Sí, no ens ho van dir que anaven a Caldes, no? Sí, no vaig estar al cas.
2: No,
4: sí.
2: No, l'Agrovitae
3: són els de Caldes.
4: Ah, l'Agrovitae, vale, sí. Que estan però, aquest Intersol els dissabtes al matí.
3: També tenia una parada ben parida i allà vaig comprar les cebes, els tomàquets...
2: I una mica per tu allà, no? I una mica. Vas aprofitar.
3: Vaig aprofitar la ceba també per fer el sofregit i tot el material que a vosaltres us fa falta. I després també vaig comprar uns moixardons...
2: Bolets secs, sí. Allà també al mercat? O...
3: No, llavors vaig aprofitar, vaig anar a calar Matller, aprofitant la vinentesa,
2: a omplir el carro aquest,
3: que tot i, bueno, fes una mica tot a l'engròs, també.
4: Que la toques, per calar bueno. Matller.
3: Però, bueno, també t'haig de dir que, mira, que tot i ser una mega botiga i mega empresa, em vaig informar una mica, i tot va començar amb una generació cap al 1800, per allà a les terres de Tarragona, i vam començar a fer així també vendre productes al mercat, parades, pim-pam-pam, i ara ja són un imperi de 40 botigues. Vull dir que...
2: 40 no, aquests 140.
3: 140, perdona.
2: 140 entre Catalunya i Andorra. Sembla que és la vuitena generació, ja, i 140 botiguetes.
3: Que ja la deuen tocar, ja la deuen tocar, però tot i així, tot i ser una...
2: La família Atmaller.
3: Tot i ser una mica a l'engròs, bueno, tot s'ha dit que també el producte que tenen... És força acceptable.
2: I a tot i això, vas anar a comprar bolets. Els bolets no es compren, no? I els bolets es van a buscar al bosc.
3: Bueno, però...
2: Això m'ho dius a mi...
3: A Caldes no tenen boscos, que res, surtin bolets.
4: Tu, Joan, en deus tenir de bolets.
2: Jo sí, jo camagrocs... Jo, bueno, ara secs tinc camagrocs i... no sé si em deu quedar... No, em sembla que només camagrocs. I així em conserva, sí que tinc algun rovelló, alguna llanega...
3: Bueno, ja sabeu,
2: no, llanega congelada i tot, tio.
3: Sabeu que el meu instint d'anar a caçar bolets és el mateix que cuinar, vull dir, ja puc anar a buscar el bosc, que poca cosa trobaré. Però, bueno, en definitiva, vaig comprar dues safates i feina feta.
2: Bueno, pues...
3: I ja tenint la verdura tot i per fer el sofregit, dic, va, anem cap a Caldes i vaig pensar, ja anem a comprar la carn i vaig dir, collons, doncs anirem a Gallifa, que tenim la granja de Soleia...
2: Molt bé.
3: Que també t'haig de dir que està capitanejat per la Montserrat i fan tot s'ho fan ells, tot és ecològic, compren, bueno, fan la carn, però a partir de les vedelles i vaques que estan allà pasturant pel camp, tot ecològic, tot herba, tenen allà el bestiar suelto i tal com van... Vinga, els foten a l'obrador.
4: Potser podrien venir explicant-nos
2: aquest
4: projecte.
2: Sí, perquè aquests s'ho fan tot. Aquests les crien, crec que ells mateixos fan el farratge, sí. Bueno, el que mengen, la pastura.
3: Sí, no, és tot.
4: És tot integrat.
2: Tenen obrador allà, reparteixen ells, perquè a mi m'ho porten a casa.
3: Sí, sé que tenen, si entreu a la pàgina web, tenen tots els productes i t'ho porten a casa i té una pinta espectacular. I així parlant amb la Montse i això, per fer el fricandó, em va recomanar vedella de llata, pot ser?
2: La llata, sí. La llata.
3: I vaig dir, m'enfio de tu, però què vol dir això?
4: Bueno, la llata és una part de davant de la vedella, part superior, està considerada una peça noble i és ideal per fer la fricandó. Ja, és molt tendre i té aquell nervi central que tot allò quan fregeix es va fonent i ens va deixant la substància en el fons que queda de la cassola, i tot això ens ajudarà que la fricandó sigui espectacular.
3: I què és més aviat, tendre o dura?
4: Tendre.
3: Tendre, no?
4: Molt tendre. Molt tendre. I molt gustosa.
3: Val. Però, doncs això,
4: si no hi ha llata, si no hi ha llata, es pot fer
2: amb gerret, el gerret.
4: Gerret, amb tapa,
2: tapa plana,
4: amb cap de mort fins i tot. Que no, no t'estic dient res. Vull dir, amb cap de mort és una part de la...
0: Que sí, és un cap de mort.
4: De la vedella, eh?
3: Que és sempre m'ha fet gràcia aquest nom. Ben bé, no sé per sí. Què. Per què es diu cap de mort?
4: No sé. Li hauríem de preguntar en algun cap de lluç, potser.
2: Bueno, doncs...
3: Doncs res, i així ja, ja ho tinc tot.
2: I anem cap a la recepta.
3: També per fer una volta per les instal·lacions i esmorzar.
2: Home, com no.
3: Un bon àpat, un bon vinet, i ja tinc ja, tots els productes aquí.
2: Pues, aprofitant que ho tens tot, pues, suposo que ja heu vist, no? Que anem a fer un fricandó amb bolets. Anem cap a la recepta.
5: La recepta del Corpus. Dam, dam,
2: darararam, dam, darararam. Vale, doncs cap a la recepta. Com hem dit, un fricandó amb bolets secs és el que posa el nostre Corpus, que és la recepta 577.
4: En el teu posa...
2: Sí, fricandó secs? Amb bolets secs, la 577.
4: Jo no ho sé, perquè avui me l'he deixat, Joan. Avui tiro de... Avui tiro de... de l'Institut Català de la Cuina, de la web, que aprofitem també per recomanar-la, que és un punt on tenim totes les receptes del Corpus, amb un índex per mirar com trobar-la i tot, que està molt bé. Bueno, no m'enrotllo més. Aquí posa fricandó amb moixernons.
2: Vale.
4: Val?
2: Bueno, aviam, que David...
3: Bueno, que jo t'haig de dir que la safata aquelles que vaig comprar era una mica barreja de tot. Hi havia moixernons, rossinyols, camasecs, ceps... Vale. I una mica...
4: Ceps?
3: Ceps.
4: Ah, ceps.
2: Bueno, doncs fem amb la safata. Doncs. Bueno, fricandó amb bolets secs o amb moixernó, o bueno, com ho vulguem.
4: Vale. Com a ingredients, aquí ens marquen 1 quilo de vedella tallada a bistecs petits, 50 grams de moixernons secs, 2 cebes trinxades, 2 tomàquets trinxats, 1 copa de vi blanc, un raig de brandi, farina, oli, sal i aigua. Podríem dir que, en comptes del brandi, per exemple, hi fotríem un birranci?
2: Un birranci, sí.
4: També, no?
2: Més de la terra, però bueno, aquí hem posat brandi.
4: I per fer una picada...
3: El birranci, què fa? Estova la carn o li dona gust? O...
4: Bueno, n'evaporem els alcohols i ens quedem els sucres. I tot això dona gustos molt interessants. Per fer la picada, val? Perquè és un plat... amb acabament de picada que ens servirà per espessir la salsa, val? Tenim un grapadet d'ametlles, 2 grans d'all i julivert.
2: Julivert, molt bé.
4: En quant a l'elaboració, es deixen els moixernons en remull un parell d'hores, salpebrar, enfarinar i fregir la carn en una cassola amb oli. Es reserva la carn, en el mateix oli fem un sofregit concentrat amb la ceba i el tomàquet, s'hi afegeix la carn quan estigui fet, es flameja amb el brandi i tot seguit s'hi tira el vi blanc i es deixa reduir. Es mulla tot amb aigua fins que ho cobreixi i es deixa coure a foc suau fins que la carn estigui ben tendra. S'escorren els bolets, es passen lleugerament per la paella, que acabin de treure l'aigua, i s'afegeixen a la cassola. Quan faltin 10 minuts per acabar, i afegirem la picada. Com a variacions, coses interessants. El sofregit es pot fer sense tomàquet, s'hi poden afegir olives sense pinyol, en lloc d'aigua es pot fer servir brou de carn, a la picada s'hi pot afegir una nyora, una mica de xocolata i uns carquinyolis, poden ser de Caldes. Es pot acompanyar el plat de tota classe de bolets i de verdures, i en comptes de carn de vedella s'hi pot posar pit de gall d'indi, carn magra de porc, fricandó de carn magra de porc o de corder, fricandó de carn de corder, etc.
3: Tot tipus, no? Bueno, variat i...
2: També pot, ja posa aquí que es pot fer amb cama sec, moixernó, moixernó de muntanya, bolets de Sant Jordi. O sigui, el que ens has portat.
3: I el temps de cocció, més o menys, o has d'anar...
4: Ens mana la carn. La carn s'ha d'anar estovant. Quan té el punt que ens agradi, allà s'acaba. seguim amb els passos que venen després.
3: I què recomaneu? Una cassola de fang o cassola de...
2: Bueno, clar, això ja cadascú el que tingui.
3: Però la qualitat quina és?
4: Doncs no t'ho sabria dir ara mateix, però el fet de posar una cassola de fang implica tenir foc, implica tenir una cassola de fang que no tingui gust i aroma de ranci.
2: De ranci, perquè se rancien.
4: És complicat.
3: Però és una de les cassoles convencionals.
4: Sí. Jo fot molts anys que no en veig cap.
2: No, jo al principi, quan vaig tindre la inducció, vaig comprar-te la placa aquella per posar de fang. Tu saps la temperatura que agafava allò?
4: Clar.
2: I tot el rato saltava, clac, clac. Ara ho convencionava.
4: Teflon, tio, teflon.
2: Viva el teflon. Bueno, doncs, fins aquí, i que vagi de gust.
4: Ja la provarem.
3: Bon profit.
5: El fast food.
3: Bon dia. Avui ens trobem al Bar Talet amb la senyora Carme Carné, una cuinera com les de antes. Bon dia, Carme.
0: Bon dia, bon dia.
3: Preparada per fer les preguntes del fast food?
0: Estic preparadíssima.
3: Doncs comencem. Ets més de cuinar o que et cuinin?
0: Soc de cuinar i també que em cuinin.
3: I què prefereixes?
0: Cuinar jo.
3: Ara. Quan cuines, quin és el teu plat estrella?
0: El meu plat estrella, diuen els meus nanos, que és que faig una paella molt bona.
3: Mar o muntanya?
0: Totes dues coses.
3: On has menjat millor?
0: Menjat millor... No t'ho sabria dir, perquè he anat a bastants puestos i he menjat bastant bé, eh?
3: Molt bé. I pitjor?
0: Oh, pitjor no t'ho puc dir, perquè el xinós es menja fatal.
3: Un plat memorable?
0: L'escudella.
3: I un plat per oblidar?
0: Un plat per oblidar? No ho sé. M'agraden tots, eh?
3: Ets tastaulletes?
0: Sí, perfecte, sí.
3: Cuina moderna o cuina tradicional?
0: Les dues coses.
3: Què mai pot faltar en un bon àpat?
0: En un bon àpat no cal que falti mai un porró de vi.
3: Blanc o negre?
0: Depèn del que mengis.
3: Escudella o carn d'olla?
0: Les dues coses.
3: I quina és la millor escudella? La teva o la del Pla de l'Os?
0: La del Pla de l'Os, per descomptat.
3: Estàs a favor de deixar propina o no?
0: Doncs mira, no ho sé, perquè jo penso que la qualitat que donen ja hi han posat el seu preu. No hi estic gaire d'acord.
3: Doncs molt bé. Moltíssimes gràcies i bon dia.

0: Les recomanacions, top.
1: Anem a les recomanacions top.
2: Hòstia, m'ha quedat un tros de la trena de xocolata aquí al coll. No, en sèrio.
1: T'estàs quedant sense veu.
2: M'he quedat sense veu de cop, tu.
3: Ullo.
1: Va, a les recomanacions. Avui sí que podem tenir l'ajut del nostre col·laborador partner, Pep Vila, que aprofitem per tornar-lo a felicitar, que ja l'hem felicitat.
3: Sí, Pep, encara dura les celebracions o no?
4: Gràcies.
2: No ens sent bé. Ens sents bé, Pep?
4: Ei.
2: No ens sent bé, Xavi.
4: Sí, ho se sent.
2: Val.
3: La taula.
2: Estàvem felicitant una altra vegada.
4: Ah, sí.
2: Com que dura tot l'any, això.
4: Sí, no. Tots els sants tenen que...
2: Estàvem felicitant.
1: Bueno, tens algun restaurant? Avui com fem especial del 8M, encara que estem a dia 10, però bueno, ja hem anat fent. I tens algun restaurant així per recuperar?
4: Sí, mira. Chef Carlota Clavé, que és un restaurant que tracta cuina de temporada. És cuina... molt particular, la cuinera. I... amb un... són 85 euros i és un menú molt complet i que per la seva...
2: Recordes quants passes fan en aquest menú de 85 euros?
4: Em sembla que... una dotzena o així.
2: Molt bé.
3: Però et quedes amb gana, Pep, o no?
4: No et quedes amb gana. És molt complet. Molt lleuger, però sí que és molt complet. És molt complet.
1: Però són elaboracions d'aquestes molt, molt preparades o és més de...
4: No. No, vull dir, és un bon producte. Els gustos són els del producte, no és que hi ni molta salsa ni molta guarnició. El que passa que hi dona un toc molt especial de criar, diguéssim, però el producte és el principal element del plat.
2: Doncs l'anotem i a veure si algun dia, Joan i David, fotem una escapada. Ens emportem el Xavi, també.
1: Amb aquest menú entra també amb el preu? Entra maridatge de vins o alguna
4: cosa? No, maridatge va a part. Val. Si vols maridatge, no, ara no et sabria dir el preu, però va a part. Però també sí que és veritat, una extensa carta de vins i principalment vins catalans i molt correctes i el preu no és, tampoc és excessiu.
1: Molt bé. Moltes gràcies per aquesta recomanació.
2: Doncs vinga, Pep. Ja ens veiem. Gràcies.
4: Molt bé.
3: Va, fins la pròxima.
4: Va, fins ara. Adéu.
1: Molt bé, bona recomanació. Ja que estem encara seguim amb el tema del 8M, doncs jo volia recomanar un llibre que es diu Les Devoradores. És de l'escriptora Lara Williams, editat per Blackie Books, i es pot trobar a la casa del llibre. I és una novel·la sobre la transgressió femenina a través del menjar. En el 2019, The Guardian la va escollir com un dels millors llibres de l'any i la va qualificar com el club de la lluita feminista. I va de dos noies que creen un superclub, un col·lectiu de dones cansades de que els hi diguin el que tenen que parlar menys, menjar menys i ser menys. O sigui, el llibre al final parla sobre les ganes de viure, sobre créixer i trobar un lloc al món. Alguna recomanació més tenim per aquí?
2: Tindríem d'Instagram, hi ha una pàgina d'Instagram, diguéssim, que es diu, un perfil, que es diu Les Garrofes, que és un restaurant de Sant Pol de Mar, David.
3: Va, collons. Millor poble de la costa.
2: Ja saps per què ho dic, oi? I aquesta, bueno, aquest restaurant, suposo que és la propietària, no he aconseguit veure com es diu, però en el perfil posa unes, unes receptes de cuina catalana acollonants. Molt ben fetes, molt ben explicades, molta varietat, i és superinteressant. I de pas, doncs, mira, hem descobert un altre restaurant.
1: Molt bé, doncs anem a visitar-lo, ja que tenim allà allotjament i tot, no? Tenim que fer una escapadeta.
3: Ja indagaré una mica, però ja... Ja
1: indagaràs amb nosaltres. I
3: no,
1: ja,
3: no.
1: Ja ho fiquem, no?
3: No us oblideu que demà inaugura el restaurant Boira... I us recordo l'horari, menú setmanal de dimecres a divendres i dissabtes i diumenges dinar, sopar i diumenges dinar.
2: Divendres també al vespre.
3: Divendres també al vespre, sí, sí. Bueno, i vosaltres, què, que em veu fer les desllarguetes, eh? Que us van convidar a fer un tastet. A mi no, que consti. No, a mi sí, però no vaig poder anar perquè tenia... Tenia altres històries.
1: El Didac va voler...
3: Com, com va anar?
1: Un prevento, segons ell, amb amics familiars i gent que l'hem acompanyat. S'ha sentit molt acompanyat pel Parado i Fonda, que li donem les gràcies des d'aquí. I la veritat que molt bé. Nosaltres el que vam menjar va estar molt, tot molt correcte. Ell ho feia molt també bé. Pel cervell i tot. Ho vam trobar tot molt correcte. O sigui, un tio...
3: O sigui, tenim, tenim jo, restaurant
1: jo crec,
3: per...
1: Jo crec que té futur. Que té, si segueix així, té... Bueno, també el diumenge va fer la inauguració... I estava a petar.
3: Estava a petar.
1: Sí, que s'ha de dir que...
2: Té molta empenta.
1: Sí, sí, el tio fa tot amb
2: bona poc. Gent, que això és primordial. Honestedat. Sí. I aquests menús, no?, que podíem explicar una mica sí, de vas... dimecres a divendres...
1: Més o menys ens va explicar que els dimecres no? Volia fer una mica de menú de cuina catalana, que no sé si volia fer dos primers i després aquest de cuina catalana. El dijous es basava més en l'arròs... I el divendres ja més amb brasa, tant de carn com de peix, per així ja poder aprofitar per la nit ja fer més brasa.
2: O sigui, i varietat i...
1: Per el que vam provar nosaltres, qualitat.
2: Molt bé, i, sí, senyor. Ben,
3: com... Home, el local ha quedat guapo, no?
1: Sí.
3: Jo el vaig veure una mica per fora.
2: Sí, sí.
3: Bueno, doncs ja, ja ho sabeu, a fer reserves i a tastar-lo.
0: This is the Rocksteady Beat on a Ruthless Style!
5: L'agenda quinzenal.
1: Bueno, aviam què ens depara aquesta quinzena que ve. Què trobem per aquí, Ferran?
2: Doncs mira, al Berguedà tenim la cuina de la caça i la tòfona. Fins al 15 de març. Torna una nova edició de la cuina de la caça i la tòfona amb la participació d'11 establiments d'hostaleria i turisme del Berguedà. Els locals participants ofereixen plats suggerits fora de la carta habitual i menús tancats creats especialment per a l'ocasió, on la caça i la tòfona són els ingredients principals.
1: Molt bé. Tu, David, has trobat alguna d'aquestes que t'agrada?
3: Jo vull menjar figa, se'n vagi a Figueres, el dia 14 de març, que hi ha la figa dolça, que són tot de pastisseries, que fan tot de productes.
2: De balcó, has dit?
3: Del?
2: Figa de balcó, has dit? Què has dit?
3: Figa dolça.
2: Ah, figa dolça. Figa de balcó.
3: No, no. Figa dolça és tot, tot tipus de productes artesans i tradicionals que fes la proposta de, a Figueres, de 10 a 8 del vespre i tot tipus de tastos i de varietats.
1: Que és el mateix 14, també.
3: El mateix 14 de març.
1: El 14 el tenim carregat perquè també a Ullastrell tenim la... La fira de cervesa, la birra Estrell.
2: I no ens podem partir. Eh?
1: No ens podem, o sigui, bueno, podem anar una a una banda, una a l'altra. Que aquesta fira la fa l'Antipàtics, que és un cerveser que havia vingut aquí a la fira de cervesa que feien aquí al BAC.
2: Espero ja no que es fa, oi, aquesta fira?
1: L'any passat es va fer un format més petit, aviam, aquest any ja els intentarem buscar bé en què
2: va,
1: fan.
2: Va, va, va.
1: Que allà trobarem cervesers artesans com Sant Jordi, com cervesa sobretot de Granollers, o sigui, són bastant... Bueno, mira, Quer del Berguedà, hi ha uns quants, hi ha música, bueno, hi ha la Calavera també, hi ha Cinera, i és el mateix dissabte 14, que crec que és tot el dia, ja ho hi ha Estrell, és que no veig el cartell bé, sí. I hi haurà paella, música en viu, una mica de tot, ja és la setena edició.
2: Súper.
1: I
3: pel dia 15, però bueno, avui, al final em fotrem fora del poble, eh?
1: Perquè
3: ets a patrocinar el poble d'aquí baix.
1: També, un altre cop Caldes.
3: Per al Mercat de l'Olla, que és un test popular de caldo termal i olla calderina, que segons ells diuen, però suposo que tindria matisos, tenen l'olla més gran d'Europa, d'Europa o d'Espanya? M'he passat, no?
2: De Catalunya, dic.
3: De Catalunya.
2: Sí, però bueno, igual.
3: Bueno, quan fan allà un caldo... Tenim
2: més pa que formatge, què passa?
3: Ja ho tenen, no, això?
1: Sí, sí. Home, 6.000 racions, quantes van dir? Sí, ja. El dia que van dir, que també van dir...
2: 2.000?
3: 2.000, 2.000, eh?
1: 3 vegades més, eh? Bueno, 260 quilos de llagur,
3: bueno,
1: 100 quilos de llentia...
3: I tot el dia podeu anar allà a fer el tas.
1: Sí, però aquí només hi ha llagums, llenties i cigrons, eh? Aquí no hi ha pilotetes, com la d'aquí. Que, per cert, la veu provar, la d'aquí, al final? Doncs,
2: sí.
3: I tu les vaig provar i no vaig apostar el tas.
2: Jo pregunto, hi heu trobat pilota?
1: Sí, pilota.
2: No, no, no vaig trobar cap.
1: Hauria de ser dels últims o dels primers.

0: Bueno, doncs això és el que trobem. I fins aquí el programa d'aquesta setmana. Si us ha agradat, ja sabeu, fins dimarts que ve, no, l'altre dimarts, ja serà, ja no sé, el 24. Aquest mes m'ha caigut igual. Avui 10 i l'altre el 24. I esperem que us hagi agradat i... Lo dicho.
1: Anem fent, no?
2: Anem fent.
0: Va.
2: Així de gust.
1: Salut. Salut.
3: Una Codinenca, a la 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Una Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Des de l'emissora local de Sant Feliu de Codines, Ona Codinenca, jo sóc el Ramon Puig.
1: Estem al programa Va de Sardanes. Sóc Antoni Capdevila i avui parlarem de sardanes.
2: I jo, l'Albert Rodríguez, des de Control Tècnic.

0: Doncs bon vespre d'oients d'Ona Codinenca. El dimecres 11, oi, avui és 11, del 11 del 2, tenim un va de sardanes més, i avui tindrem convidat a Toni. Bon vespre, Toni, què tal?
1: Molt bona nit. Bueno, si podeu considerar convidat, doncs, bueno, avui em considero convidat.
0: Sí, no? T'hauràs de canviar de barret, oi?
1: M'ho he de canviar, exacte.
0: Doncs sí, avui el convidat ja l'hem desvetllat a la primera de canto. El que sí no farem serà explicar-vos de moment de què parlarem.
1: Jo l'únic que us puc dir és que ens ha tocat Catalunya Ràdio, ens ha tocat diversa gent perquè volen que hi anem, i els hem dit, bueno, 5 minuts d'entrevista i,
0: carai,
1: i fora. En canvi, aquí dedicarem tot el programa.
0: Ah, doncs, oh, fantàstic. Quin honor. Quin honor que passar per davant d'aquestes grans emissores. Sí, sí. Que, bueno, Ona Codinenca és una petita gran emissora, eh? Les emissores locals s'han de... Si els hi ha donat el valor que molts cops no tenen. Albert, bon vespre.
2: Molt bon vespre.
0: Aquí els mandos d'aquesta petita gran emissora.
2: Encantat, a més a més.
0: Doncs això, a veure si no... Entre la pluja i el vent podem rematar aquesta hora de sardanes.
1: No sé què està passant aquest any, però arriba una boira i hi ha patapam, eh?
0: Sí, sí.
1: Ens diu que la setmana que ve l'anticicló, ja ens hi canvia, però és que tal com està el temps... Estic segur que passarà una boira, per petita que sigui, i ens regarà.
0: Hi haurà un ruixat.
1: Has de comptar que tinc un petit hort, que el vaig començar a fangar fot un mes i mig, i no l'he pogut acabar, perquè sempre està moll. No hi ha manera. No hi ha manera, tu.
0: No caldrà regar, no, aquest any?
1: No, i tant que no.
0: Doncs això, va, començarem amb la primera que toca avui. Abans un apunt a dir-vos que avui tindrem una pila de coples aquí. Jo crec que passarà la principal del Llobregat, la Copla Perpinyà, la Sant Jordi i Ciutat de Barcelona, la principal de la Bisbal, la Montgrins, la Juveníbula, i si cap, també farem entrar la Mediterrània. Vull dir que...
1: Gran mal perquè tan merda aquí fora.
0: Aquest estudi se'ns farà petit.
1: A
0: veure si tot va com ha d'anar. Però tindrem, això, estarem acompanyats de tots aquests grans músics, i començarem amb la principal del Llobregat, amb una peça que es diu Aplec de Plecs, del Jordi León, i la podeu trobar en el CD volum 2 de sardanes de la principal del Llobregat. Per tant, doncs, comencem amb Aplec de Plecs, a veure com sona i a veure si us agrada. Endavant.

0: A Plec de Plecs.
1: Hem començat amb la Plec de Plecs.
0: Una gran sardana. Feia temps que no l'escoltava, aquesta, i ara m'han recordat, i és molt balladora i molt maca. I, a més, com que és d'en Jordi León, sempre el Jordi León, que és un gran flabiolaire, sempre va sentint el flabiol per sota que va posant la seva melodia. Bé, Jordi León va néixer a Barcelona el 1952 i, com ja us he dit, és mestre de flabiol i compositor de sardanes. També ha estat a música de cambra. Ell va començar, li va venir del seu avi, el Manel León, que ell va ser un excel·lent cornetí, i el seu pare també, i el seu oncle, que també tocava en el fagot i el violoncel. Però bé, ell als 15 anys va entrar al Conservatori Municipal de Barcelona, on ja va tenir els estudis superiors amb la Boé, amb el mestre Domènec Segú. Posteriorment va fer els estudis d'harmonia i contrapunt amb el Manuel Oltra, i assistia a classes també amb l'Antoni Rosmarbà, que és on, diguem, va començar tot el tema del món de la sardana. Ell s'ha dedicat molt a la recerca en el món de la sardana, i llavors va començar els estudis el 1970 amb el mestre Narcís Paulís, el tema del flabiol, que és el que li va... que és que ara, actualment, encara el podem trobar en diferents cobles, que va suplint algun flabiol aire, i sempre el flabiol ha sigut el que li ha agradat més, eh? Bé, un dia hauríem de mirar a trucar-lo, sempre ho dic, l'hem de trucar a aquest senyor, però no el truquem mai. Un dia hauríem de mirar a trucar-lo perquè és una persona que val la pena parlar amb ell, perquè hi he parlat moltes vegades i té una lliçó de sardanes, eh? Ell ha estat director de la Principal de Llobregat, de la Copla Municipal Ciutat de Barcelona, de la Banda Municipal, bueno, de la Copla Sant Jordi, encara en aquest moment, encara està fent de director, i ja es diu que el veiem por ahí tocant sempre el flabiol amb qualsevol coble que li demani.
1: Molt bé, doncs va, ja ens hem posat deures, com sempre. Cada programa. Mm. Molt bé, fantàstic. Doncs som-hi, va, tirem sintonia del Sabies Què, que avui no anirem pas massa lluny. Doncs avui amb el Sabies Què el que farem serà parlar de la 23a trobada de plecs sardanistes de les comarques barcelonines. I resulta que aquesta trobada es durà a terme el diumenge 22 de febrer, per tant, aquest diumenge no, el següent, aquí a Sant Feliu de Codines, organitzat per la agrupació sardanista d'aquí Sant Feliu de Codines, que en tenim el seu president i per tant, sí, organitzador d'aquesta trobada, com el Toni Capdevila, que és el que dèiem, posar-se un barret de president avui, doncs, va president de l'agrupació.
0: I tresorer de la comissió de plecs.
1: I tresorer de la comissió de plecs, per tant... Saps bé de què va aquesta trobada.
0: Sí, realment, sí. Porto moltes hores treballant ja aquí. Per tant, si proveu preguntar el que vulgueu, que si puc dir-ho o sé dir-ho, perquè a vegades, depèn de quina pregunta em facis, potser no la sabré. Però, en principi, t'he de rectificar una cosa. Es diu que l'organitza l'agrupació, no. L'organitza la comissió de plecs sardanistes de les comarques barcelonines. El que passa que vam tenir la gran sort o l'honor que ens triessin a nosaltres, perquè aquest any fem 25 anys de l'agrupació.
1: Per tant, és l'entitat que acull la trobada, no?
0: Exactament. Així és com d'aquí dos anys, ja us ho adelanto, serà Calella. Doncs aleshores Calella sembla que fan 100 anys de plec, i també van demanar per fer-ho i van dir, cap problema. Vull dir, el 2028 serà Calella. Ep, si no passa res, eh?
1: I el 2024 va ser a Igualada, no?
0: Exactament, exactament. I abans d'Igualada vam anar a la Garriga i a Premià de Mar. També hi ha Badalona, que també ho vol fer-ho. Vull dir, clar, són entitats que porten molts anys, i quan els hi proposes fer això, doncs normalment, i quan ens ho van proposar nosaltres, vam dir que sí de seguida. Que nosaltres ja ho vam fer el 2015, eh?
1: Ja sou repetidors.
0: Ja som repetidors, sí.
1: Sí, ja fa 10 anys, 11 anys.
0: 11 anys que ho vam fer-ho, sí.
1: Molt bé. I aquesta trobada en què consisteix? Es reuneixen tots els pobles que hi ha a la província de Barcelona que fan aplecs.
0: Estem parlant d'uns 78 aplecs, que és tota la província de Barcelona, com ho he dit, província. I sempre hem deixat molt clar que no és Barcelona, sinó que és les comarques de Barcelona, perquè molta gent diu Barcelona, i Barcelona és la capital. Sí, vale, a Barcelona hi ha unes 10 entitats, més o menys, que fan sardanes, eh? Barri de Gràcia, barri de Sants, etc etc. Hi ha com 10 entitats que fan. Però les altres 70 o 65, diguem-ho així, són totes de les comarques de Barcelona. Entre elles, nosaltres, evidentment. En el fulletó que tenim penjat hi surten tots els aplecs, eh?
1: Crec que he comptat 78 aplecs, pot ser.
0: Sí, perquè hi ha una entitat que en fa dos. Per exemple, Santa Perpètua fa el seu i el de Santiga. Ah. Són dos aplecs, però no deixa de ser només una entitat. I hi ha una altra entitat que també en fa dos. Que els hi posem igual, però clar, només és una...
1: És una entitat, que es doble.
0: Que només pot cobrar, evidentment, una subvenció d'un dels dos aplecs. Mm. Pot triar el que vulgui, però només pot presentar de la subvenció només un dels dos aplecs.
1: I la comissió, la CASP, no?
0: La CASP, sí.
1: La comissió de plecs sardanistes a les comarques de barcelonines.
0: És una mica llarg, eh? Per això diem la CASP, perquè si no és molt llarg.
1: Que és una comissió que està dins de la Confederació de...
0: Sí.
1: De sardanistes, no?
0: Compteu que les sardanes estan repartides per territoris, territori de Girona, territori de Lleida, territori de Tarragona i territori de Barcelona. Els aplecs, eh? Perquè en aplecs arreu de Catalunya n'hi ha 160 o 165, dels quals aquests 77, 76 són de Barcelona. Però, tot i així, estan repartits amb les quatre territorials, i la CASP és la territorial de Barcelona. Llavors, la comissió de plecs de Girona doncs es diu d'una altra manera, la llei es diu d'una altra manera, cadascú té el seu nom. Però la CASP és la que porta tots els plecs només de les comarques de Barcelona.
1: I cada província fa una trobada així amb tots els plecs?
0: No,
1: no. No totes?
0: Cada territori ho té muntat a la seva manera. Per exemple, a Girona fan dos concerts a l'any, que normalment busquen un centenari, per exemple, aquest any sembla que faran Mas i Ros, perquè és el seu 150 centenari, i busquen aquests compositors que fan anys i fan un parell de concerts sempre cada any. A Lleida també fan una trobada, però no és com la nostra, és una trobada molt més senzilleta. Allà són 30 plecs, o 35, més o menys. I a Tarragona igual. Només nosaltres fem aquesta trobada amb dinar i tota la història, perquè es paga una quota i aquestes quotes les anem guardant i cada dos anys recollim prou diners com per poder fer aquesta trobada.
2: Molt bé.
1: Sí, que cada plec paga una quota per estar a la comissió que...
0: Repercuteix en aquesta festa i, a més, els hi regalem, diguem, dos bonus perquè puguin venir i tenir-ho tot gratis. Mm. De les juntes, de totes les

0: Casa de la Sardana, però l'any que tenim trobada doncs ja l'aprofitem i ho fem a la mateixa trobada. Perquè també és una manera que et vingui la gent a l'assemblea. Ja no només venen a l'assemblea, sinó que venen a tot l'altre. Llavors ja es queden tot a Sant Dient aquí.
1: Ja és tota la festa.
0: Aprofitem per fer aquesta assemblea. Sempre diem, clar, que és una assemblea acotada amb el temps, perquè a les 12 tenim concert, per tant, els diem, senyors, anem per feina. Jo us puc assegurar que hi ha assemblees a Barcelona, a Casa de Sardana, que darrere no tenim res, i et poden durar 2 i 3 hores. Aquí sabem que durarà 1 hora i 3 quarts, perquè el president dirà, senyor, s'ha acabat, han donat el que han dit, si teniu alguna cosa ens ho feu arribar, ja us ho contestarem. Perquè, és clar, a les 12 ja engeguem el concert i, per tant, no podem tenir la gent allà amb l'assemblea quan el concert està fent.
1: Clar, perquè es fa a la mateixa sala, això? O es fa
0: no.
1: en sales diferents?
0: No, l'assemblea la farem a la sala d'actes.
1: Ah, val.
0: I el concert es farà al Teatre 1.
1: Que puguin anar preparant-ho.
0: Exacte.
1: Molt bé, i el que dèiem a assemblea, acte seguit, el concert amb la Cobla Sant Jordi.
0: Sí, Sant Jordi, ciutat de Barcelona. Que és, diguem que és la cobla que ha llogat la CASP.
1: Val.
0: Aquesta l'ha llogat a la CASP per tenir-la tot el dia aquí a Sant Feliu. Llavors, a les 12 es fa el concert, que és un concert de cobla, no hi ha orquestes, és cobla, totalment tot cobla. Vull dir que si mireu el programa veureu que tot són sardanes.
1: Sí, sí.
0: I res, fins que s'acabi.
1: I després
0: Després,
1: el dinar...
0: el Teatre 2, bueno, esclar, això la gent que no ho sap no... Però tenim una sala molt gran, a baix del Cívic, el podem partir en dos. El Teatre 1 farem el concert, mentrestant, en el Teatre 2 s'estarà preparant el que és el dinar, que és un dinar de germanor que pot venir, que ja us dic, que pot venir tothom, eh? No només els aplecs, pot venir tothom.
1: Està obert a tothom.
0: Tothom qui vulgui venir. I el concert també, eh? Perquè el concert és gratuït. Bueno, no és gratuït, és entrada inversa. D'allò que pagues quan surts. I pagues, si t'ha agradat, pagues més, si no t'ha agradat, doncs no pagues, és igual.
1: Molt
0: I el
1: bé.
0: Dinar, sí, el dinar s'ha de pagar, que el dinar val 30 euros. Si voleu, us dic el menú.
1: A veure, perquè no hem pogut escanejar el codi QR, però te'l saps de memòria.
0: Ja me'l sé de memòria, no te preocupis. El menú és de primer plat fideuà amb all i oli i gambetes, de segon vedella de Girona amb bolets i de postres una copa que on hi haurà una bola de vainilla amb xocolata calenta.
1: Oh, carai.
0: Després, evidentment, aquí hi ha l'aigua, hi ha el vi, hi ha el cava i és tot inclòs, eh? I també els cafès i tot això. Està tot inclòs amb aquests 30 euros.
1: Molt bé, i després a la tarda seguim amb una doble ballada de sardanes, no? Que aquí sí que tenim a la Cobla Sant Jordi i la Juvenible de Sabadell.
0: Exactament. La Cobla Sant Jordi és la que paga la CASP i la Juvenible és la que paga l'agrupació. L'agrupació, a part de posar-hi, diguem, tota la infraestructura, taules, cadires i locals, també hi posem la nostra part amb una cobla, perquè si és una doble ballada hi puguem tenir més temps de...
1: Clar,
0: de ball. Podem fer 17 sardanes, perquè farem una de conjunt, però seran 17 sardanes, vull dir que el que vulgui ballar sardanes ja s'hi podrà lluir.
1: De fet, no se'n diu aplec, però se'n podia dir aplec, no?
0: Sí, és un aplec.
1: És un aplec de les comarques, de la comarca de Barcelona.
0: És un aplec de plecs, és la sardana
1: que acaba de començar.
0: Exactament, és un aplec de tots els aplecs.
1: És això. Molt bé, i entenc que aquí també hi ha, venen a nivell institucional, gent de Som Sardana i
0: bueno,
1: no sé, també així
0: segurament vindrà,
1: no?
0: Vindrà el president, el Xavier Tresserres, aquest segur. Vindrà, evidentment, el batlle de Sant Feliu, el Pol Cabotí, i també la regidora de Cultura, la Caral.

0: Vinyals. Aquests tres segur. Bueno, segur no se sap mai, però si no passa res...
1: La intenció,
0: la intenció és que vinguin. Normalment s'envia una invitació també a la Diputació i a la Generalitat, però aquesta gent normalment sempre et diuen que tenen molta feina i que no poden venir i que molta sort. El que sí, si vols posem una sardana que
1: continuem parlant. Sí, sí. En tenim un altre punt amb la Cobla Perpinyà, que anem passant fronteres, una del mestre Josep Saderra i Puigferrer, que deies que hi havia dinar de germanor, doncs aquí tenim l'aplec de germanor, que el podeu trobar en un CD que es diu Vive la Catalogne, així com que és la Cobla Perpinyà, està escrit en francès, visca Catalunya. Doncs amb l'aplec de germanor, veure com sona i veure si us agrada.

0: Aplec de germanor.
1: Aplec de germanor. Estàs triant bones sardanes
0: avui, aire. Eh? Estàs bé, avui triomfarem.
1: Avui triomfarem,
0: avui anem a tiro segur.
1: Josep Sedarra i Puigferrer. Bé, ja n'hem parlat moltes vegades d'ell, eh? El germà gran de tota la saga dels Puigferrers. 11 germans, recordeu, 11 germans. Ell era el gran i li deien el noi, per distanciar-lo del Manel, que era el petit, que es portaven 25 anys. I al petit li deien el Sedarra. No, el Puigferrer li deien, el Puigferrer. I en el Josep li deien el noi. Oh. I això que era el gran, eh?
0: I era el noi.
1: I era el noi. Bé, ell va néixer a Sant Feliu de Pallerols el 1883 i ens va deixar el 1970. Sempre ha tingut unes sardanes que m'han agradat molt, eh? Amb una melodia espectacular. Sí? Són molt melòdiques. I que han tingut molta volada perquè a la gent els ha agradat molt, eh? Tenim Bell Penedès, Mercè, Ponsellina, Santa Pau, Bigatana i la Jove, per exemple, també és una gran sardana que a mi també m'agrada molt. Però ell, bueno, ell és un deixeble del seu pare, que també es deia Manel Sedarra, i va ser qui el va introduir, diguem, en el món de la sardana. Però fins al 1903 no va fer la primera sardana, una sardana que es diu Arran de Terra, que va ser de la primera de les 400 que va fer, que només en va fer 400. Eh?
0: Va començar Arran de Terra i va anar pujant.
1: Bé, és tot un personatge on podries estar escoltant sardanes seves, però hores i hores i hores, i no t'avorriries mai.
0: Sí, senyor. Doncs... amb el que dèiem ara de la trobada de plecs, ens hem deixat alguna cosa de comentar, Toni, o...
1: Sí.
0: Què més tenim?
1: Tenim que fem un estrena una sardana.
0: Ep, aquesta no la sabíem, eh?
1: No la sabíeu, aquesta? Com que l'entitat fa 25 anys, Sant Feliu de Codins fa 25 anys, vam demanar un compositor que...
0: Ara ho veig, ja no havia mirat el programa. Ara m'has fet fer un zoom.
1: Li vam demanar al compositor que ens fes una sardana. Bé, quan tu proposes fer una sardana, automàticament et venen dos problemes. Primer, buscar el nom de la sardana i després buscar el compositor. El nom de la sardana hem triat... Després de donar-li moltes voltes i de posar molts noms a sobre la taula, hem triat 25 primaveres ballant. 25, és evident, pels 25 anys. Primaveres, perquè l'entitat va començar la primavera, el mes de maig, concretament. I ballant tots. O sigui, no només la gent de Sant Feliu, sinó tota aquesta gent que durant 25 anys han vingut any rere any a Sant Feliu, que gràcies a aquest escalf que hem tingut hem pogut anar fent any rere any, doncs està dedicada a tota aquesta gent. I aquest és el títol que vam triar, que creiem que és el que es cau més escrient, perquè tampoc pots posar un títol molt llarg, perquè si no, no acabes mai. Per tant, l'estrenarem, si no hi ha res de nou, la primera part de la doble ballada, amb el mestre Quirze Egea. Vam dir, clar, quin compositor anem a buscar? Perquè, afortunadament, tens un llistat de compositors per triar i remenar tant com vulguis. I vam dir, nosaltres apostem pel jovent, anem pel Quirze Egea, que només ha fet una sardana, i aquesta és la segona. Per tant, li hem de donar l'oportunitat que pugi i que tiri endavant.
0: Molt bé.
1: I és evident que vam anar a triar amb ell. Ell, encantat de la vida, però estava il·lusionat. Has de comptar que el dia 22 tenia vol amb la ciutat de Terrassa i ha dit, jo no vinc, jo me'n vaig a Sant Feliu. Jo vull venir a Sant Feliu. M'ho va dir, diu, hòstia, Toni, m'ha sortit un vol. Diu, però tranquil, eh? Jo vindré i els he dit que es busquin un altre. Perquè jo tinc que ser aquí. Diu, i tant que has de ser aquí, et farem pujar i has de parlar. Vol dir que serà, diguem, una altra de les coses que es farà.
0: Ah, molt bé. I el Quirze... Segona sardana i segona sardana que s'estrena a Sant Feliu.
1: Exactament. Sí, és... perquè la primera que va fer la vam estrenar a l'Aplec de l'any passat.
0: Per això que...
1: Sí. Per això està molt... Amb Sant Feliu, per ell, estem obrint moltes portes, ens ho diu, està molt, Bueno, dieu-me el que vulgueu, que faré el que vulgueu, i que no som nosaltres sols. Tu fes una sardana ben maca i que les altres entitats també et vinguin a buscar, perquè passa que hem d'obrir camí perquè tu tinguis aquesta oportunitat, perquè si no donem oportunitats aquest jovent no podrà pujar.
0: Val, o sigui que el mòbil que estava mirant els papers que tinc aquí dintre se m'estava movent massa. No dic que no podem parlar d'aquesta sardana doncs, fins al dia 25 de febrer aquí a la ràdio, perquè la setmana que ve encara no s'haurà estrenat.
1: S'estrenarà el dia 22. S'estrenarà a partir del 22. Mira, avui parlava precisament amb la regidora, em deia, però no la torneu a posar? Sí, home, dic, no pateixis, que a partir d'ara nosaltres ja ens en cuidarem d'anar-la programant, sigui Villar, sigui Clar. Sant Jordi, sigui la Plec, sigui quan sigui. I dic, no pateixis, que nosaltres, però no aquestes, que nosaltres en tenim 10 o 12, i que ara estem preparant ja el CD per gravar-les, perquè és que si no les podem escoltar mai.
2: Toni, és que a mi m'està generant molta curiositat i no puc evitar fer alguna pregunta.
1: Fes.
2: Però tens tot el dret a dir-me, no la respondré aquí, eh?
1: Vale.
2: Però és obligada d'algun instrument? Només...
1: No.
2: Això es pot dir? No.
1: No és obligada d'instrument.
2: Okay.
1: És molt... Ell mateix ho va dir, és molt èpica, perquè jo el que la vaig sentir em va semblar... No sé, que eren els romans, no?
2: Okay.
1: Molta trompeta, molt fiscor...
2: Molt bé, molt bé.
1: Molt trombó, i comença molt, molt fort, no? Sobretot els curts i això. Però fins aquí.
2: Sí, exacte.
1: Ja,
2: no,
1: ja la posarem,
2: no desvetllis res
1: no
2: més
1: no preocupeu
2: i
1: que
2: mantenim aquesta tensió de què passa.
1: El dia 25 ja la posarem perquè la pugui escoltar tothom.
2: Molt bé.
0: Perquè ens hem de mossegar la llengua de...
2: Bueno, el dia 22 ja poden anar presencialment
1: sí,
2: a sentir-la.
0: Sí, clar.
2: I a gaudir d'ella.
1: Evidentment, el dia 22 no només l'escoltarem, sinó que la ballarem. Jo encara no l'he ballada mai, eh?
2: Ah, clar.
1: No, jo no l'he ballada.
2: Però tu l'has escoltat, doncs?
1: Jo l'he escoltada perquè sóc jo, però no l'he escoltada poca gent, ja t'ho dic jo. I això que hi ha gent que me l'ha demanat, eh? Jo dic, no toca.
2: Molt bé, quina il·lusió.
0: Molt bé, doncs em fem sonar una més de sardana, sí?
1: Sí.
0: Doncs em passem una més de l'Agustí Cardús i Beguer, que ara fem passar a la Cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona, amb una altra peça que el títol és curt i concret. Porta per títol La Plec. A veure com sona i veu de si us agrada. Endavant.

0: L'Aplec.
1: L'Aplec, del compositor Agustí Cardús i Baguer. No l'havia sentida mai, aquesta sardana, eh? Ja t'ho dic. Jo no sé on les treus, però...
0: L'Spotify, això
1: és espectacular. Francament, és una sardana molt, molt melòdica, també, molt maca, eh? Estàvem buscant una mica, aviam si trobàvem alguna cosa d'aquest senyor, i l'únic que trobem són un llistat de sardanes. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 11, 11, 12 sardanes és el que té. I res més, no ens diu ni d'on és, ni qui és, ni res de tot això. Haurem d'esbrinar-ho.
0: Bé.
1: Haurem d'esbrinar-ho.
0: Cada cop hi ha més gent, que procura
1: amagar-se amagant
0: a internet, que no el trobin. Doncs haurem de preguntar a veure què volem saber. I si no, doncs això, felicitar-lo per aquesta sardana que ha fet, i en buscarem alguna altra més de les que té, perquè...
1: Sí, sí,
0: en té unes quantes. Molt bé, doncs l'agenda la tenim a punt. Si et sembla, passem per l'agenda, que...
1: Sí, és curteta aquesta setmana.
0: Serà escueta avui, oi?
1: Només us volia dir una cosa, només de la trobada, sí, que és l'últim. Després del dinar hi ha uns parlaments que parlarà l'alcalde, parlarà el president de la CASP, de la Comissió de Plecs, i parlarà també el president de la Confederació, el Xavier Tresserres.
0: Qui és el president de la CASP?
1: El Josep Puigventós, que ara plega i s'hi posarà segurament el Jordi Cusó, Jordi Curós. I no sé si parlarà el Josep, que plega, o parlarà el Jordi, però bé, un dels dos ha de parlar. I parlarà també l'alcalde Pol Caputí. I també donarem dos premis a dos aplecs que han fet 25 anys, i també es farà el traspàs de l'estandard. Estandard que el portaran la gent d'Igualada, ens el passaran a Sant Feliu, i avui he parlat amb l'Ajuntament i m'ha dit que el posarien allà a la biblioteca, que hi ha aquell
0: l'aparador
1: de la biblioteca, el posarien allà perquè tothom el pugui veure, perquè el tindrem durant 2 anys, vull dir que tindrem temps de sobres per poder el veure.
0: I aquest estandard s'exhibeix en les ballades que es fa?
1: No, l'estandard normalment no es toca perquè és de la Comissió de Plecs, no és de l'entitat, és de la Comissió de Plecs. L'altra vegada el vam tenir a la sala de plens de l'Ajuntament. Aquesta vegada m'han dit que allà no el veurà gaire gent i que s'estima més posar-lo de moment, un temps, en allà a la biblioteca.
0: Molt bé.
1: Res més, ja està acabat. Ja no. Sembla que ja us ho he explicat
0: tot. Ja ho tenim tot. Fantàstic. Doncs ara sí, fem l'agenda.

0: Bé, doncs anem a veure aquest cap de setmana com podem anar a ballar sardanes. Tenim 7 ballades i un concert. Es nota que estem al febrer, eh? I fa fred, i plou, i, bueno, la gent està una mica espantada. Però bé, també podem anar a ballar sardanes, eh? No hi ha cap problema. Aquest dissabte, a 2:15 del dematí, a Barcelona, Ciutat Vella, tenim la Copla Mediterrània, 22è trobada sardanista infantil. També aquest... Llavors ja passaríem el diumenge. Diumenge, 11:15, a Barcelona també, Nou Barris, tenim la Copla Ciutat de Girona, que és la diada del soci. A les 12 del migdia tenim una ballada a Pons, amb la Copla Montgrins, que és un concurs de colles sardanistes. També a les 12 del migdia tenim la Juvenívola Sabadell a Sant Cugat del Vallès. Després tenim a 12:45 a Sant Fruitós de Bages, tenim la Copla Lluïsos Copla, que fan la festa de l'arròs. I ja passaríem a la tarda, a les 3 de la tarda, a Ribesaltes, tenim la Copla Sol de Banyuls, que és la ballada de Sant Valentí. A les 4 de la tarda, a Barcelona, Ciutat Vella, tenim, mira, una doble ballada, la Ciutat de Terrassa i la Mediterrània, ballada de Santa Eulàlia. I per acabar, a Parets del Vallès, tenim un concert amb la Principal de Llobregat a 6:45 de la tarda. No hi ha res més?
1: Molt bé. Eh? Una cosa...
0: que qui vulgui anar-hi, pot anar-hi, eh? Perfectament.
1: Molt bé, doncs, que diem sempre, som sardana a l'agenda i es pot escollir allà on es vol anar. Doncs ara seguim amb una peça més i deies que us passen a l'estandard de la comissió de plecs.
0: Sí.
1: Doncs en Ricard Viladesau va fer la bandera de plec com a sardana. També aquesta sí que la deus conèixer.
0: Sí.
1: Doncs amb la Principal de la Bisbal i del CD volum 1 de la Principal de la Bisbal, que porta per títol Calonja, sardanes de Ricard Viladesau, tenim bandera de plec. A veure què tal.

0: Quina meravella. Quan sents en Viladasau és espectacular, eh? N'heu sentit els curs? Començant amb fiscorns i trompetes, i a mesura que va entrant la sardana, llavors s'hi afegeix els tiples, les tenores. És que és un espectacle, aquest home. Com treballava els instruments. Una meravella, una meravella. I aquí es demostra la seva categoria. I això que no són sardanes complicades, perquè tenen una melodia que entra molt bé, vull dir que molt balladores, molt... però feien els instruments d'una manera fantàstica. Sí, sí. Ricard Viladasau, que vol que us expliqui en el príncep de la tenora, creu de Sant Jordi el 1991, perquè la seva carrera així és ho és. No us explico res més, val més que escoltem una altra sardana. Vale?
1: Doncs va, que suposo que us n'heu donat compte perquè ha sigut molt obvi aquest programa. Totes les sardanes són de plecs o dedicades a plecs. I ara no pot ser una altra que, diguem, estem acabant el programa, doncs... farem sonar una que porta per títol Aplec Triomfant del Florenci Torràs i Altimira. I ara tenim a la Cobla Montgrins, que d'un CD que es diu Sempre Sardanes, àlbum 2, doncs tenim aquest Aplec Triomfant, que segur que ho és. No en tenim cap dubte.

0: sculptor's
1: tampoc.
0: But then again, no.
1: El compositor tampoc no és que em sigui gran cosa, eh? Ho veig sense res. Ara veig que va néixer a Manresa el 1937 i que va ser guionista del Teatre del Liceu, acabada la mili. Però llavors va entrar als Montgrins, va ser un va agafar tot el tema de la sardana i juntament amb Sant Teresa va ser un dels

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

A l'hora que fluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.